0: obria jo aquests pans i formatges a través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals, arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia, ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: Acabem amb tecnologia, que ha estat la inspiració per Anònima de Crims, de Salvador Balcells, novel·la publicada per Boliana.
2: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que m'han publicat, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia doncs, aquest esforç.
3: Més estiu, més calaix, més continguts. Benvinguts en aquesta edició, la número 354 de la temporada 7, capítol 49.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: friend.
1: L'any del centenari del naixement de Marilyn Monroe, nosaltres ja hi hem posat cullerada, però alguns dels nostres oients en volen saber més. Concretament, què llegia a aquesta rossa que s'ha convertit en un gran mite? No us podem assegurar que els títols que us presentem els hagués llegit tots, però sí que formaven part del seu univers literari. És impossible en tan poc temps fer una llista dels més de 400 llibres que omplien la seva biblioteca, que cal dir, era ben diversa. Clàssics, llibres de cuina, teatre, ficció i poesia, però també psicologia i filosofia. Aquesta és la tria que compartim amb vosaltres. Del filòsof i poeta Khalil Gibran hi trobem dos títols, El profeta, la seva obra més coneguda, i Jesús. No podia faltar el gran dramaturg Chekhov. El lector és un llibre de mètode on el cos, la imaginació i les imatges interiors són la base de l'actuació, fugint de l'ús dels records del passat, que en el cas de Marilyn prenien molta força degut a la seva infància traumàtica. Per aquest motiu ens ha despertat la curiositat. Tennessee Williams amb un tramvia anomenat Desig, ple de notes de l'actriu, Thomas Mann amb El lector i Marcel Proust amb La presonera són tres autors amb diverses obres a les lleixes de l'actriu. La poesia ocupava un espai important a la vida de Marilyn. En destaquem Walt Whitman, perquè també és un dels nostres poetes de capçalera. L'autor de Oh, capitán, mi capitán, va atrapar l'actriu, que comentava que la seva musicalitat al llegir-lo en veu alta la relaxava. En català podeu trobar Fulles d'herba, publicat per 1984 Poesia, amb la traducció de Jaume Pons a l'Orde, un llibre que va acompanyar sempre l'actriu i amb el qual es va fotografiar alguna vegada. Rafael Alberti i Federico García Lorca també hi eren presents. La vida quotidiana tenia el seu espai amb llibres com Cuidado del bebé y del niño, de Benjamin Spock o The New Joy of Cooking, i un altre llibre que ens ha cridat l'atenció, Com viatjar d'incògnit. Arrodonim la nostra tria amb Ulisses de James Joyce, edició de 1934 de Random House, Metafísica d'Aristòtil, Crim i càstig de Dostoyevsky i la Bíblia. Una dona que va deixar petjada i que ens va mostrant amb el temps que era molt més que una cara bonica.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre.

0: prepara la xarxa. Meritxell García Roig és escriptora, formadora i creativa neurodivergent. Els seus llibres de creixement personal tenen un estil íntim, vulnerable i pràctic. És coach per la International Coaching Federation, experta en empatia i coach de nutrició integrativa. Ha publicat, entre altres, La fuerza de ser altamente sensible, El arte de la empatía i A les teves sabates. La seva obra està traduïda a l'àrab, al portuguès i al búlgar. Sinvergüenza és el seu últim llibre. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Hi ha persones que quan les coneixes ja saps que són excepcionals. Si a més les vas llegint, penses que generoses, perquè tot allò que tenen d'excepcional ens ho regalen en la seva literatura. És igual el format, però ens ho regalen. Poc em vaig equivocar amb la Meritxell García Roig quan vaig llegir el conte publicat per La Galera de A les seves sabates. Vaig descobrir que havia escrit un llibre sobre l'empatia i ara me n'arriba un. Entremig n'hi ha un altre, eh? No us penseu que només he escrit això. He escrit moltes coses. Però aquest últim, Sinvergüenza, que es pot llegir de moltes maneres, però la traducció és sense vergonya, la part més bonica de la vida, diria jo. Meritxell, benvinguda.
2: Gràcies, que bonic, eh? Quasi m'emociono aquí, eh?
1: És que és cert, no t'ho he dit abans, però en antena sí que m'atreveixo a dir-ho. Puc dir-ho, perquè és realment el que sento i perquè moltíssimes vegades, no sé si estaràs d'acord amb mi, quan parlem d'aquests llibres d'aquesta etiqueta d'autoajuda que no m'agrada gens, ja sabem que hem de destriar, que no tots som meravellosos, però és que en narrativa tampoc som meravellosos tots, ni en ficció ni en res. Però és que n'hi ha que són tan macos i ens fan tan persones i en aquest cas jo ho he trobat així. Uf, i és un gran exercici de valentia, perquè t'has deixat anar i has compartit amb nosaltres tota la teva experiència vital, que al final és humana i és de tots, Meritxell. És de tots.
2: Sí, jo penso que el que millor he fet en aquest llibre és pensar que no es publicaria mai. Perquè això m'ha donat una llibertat de parlar de les coses que a mi m'importen i penso que ens importen a tots, no? Que crec que he parlat de la relació amb la meva mare, de la relació amb les meves ancestres, amb la meva besàvia, no? D'on vinc, no? Al final no som com bolets que creixem en un marge sense història, no? Al final tots som un producte de tot allò que hem viscut, de tot allò que hem sentit, que hem vist, no? A casa. Parlo també de l'amor, d'estimar bé, d'estimar malament, no? Però sobretot el que no volia era com alliçonar ningú sobre res, perquè penso que el que millor puc aportar és allò que he après mentre jo m'he equivocat, no? Llavors jo crec que el llibre és molt honest. Al final el meu objectiu era ser vulnerable, que jo crec que és l'antídot a la vergonya, que és simplement dir les coses tal com són, tal com un les sent, no? Des d'aquest espai d'amabilitat cap a un mateix i cap als altres. I per mi ha sigut un regal. O sigui, jo l'he anat escrivent conforme jo anava fent aquest procés de reflexió i de procés intern. I és a base d'anècdotes reals de la vida diària, de coses que m'han passat a mi, que m'han passat a mi amb els meus, no? I que a partir d'aquí doncs, he fet com una recerca, com un quadern de viatge de la vergonya, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Un bon títol, eh? També, quadern de viatge de la vergonya. Anècdotes que, bé, no les explicarem i ara les llegiran, però certament comences amb molta potència i rebut molt, eh? A l'inici està molt divertit. A vegades he pensat, ara també ho puc fer jo, això, encara que sigui de Europa. Ja ho llegireu. Però has dit una paraula que m'interessa molt, i és vulnerabilitat. Vivim en un temps on crec que molts i moltes portem màscares de protecció. És un temps de superficialitat, de no t'enamoris, no estimis, protegeix-te, que tot ha de ser banal. Sembla que vivim en aquest corrent de la immediatesa, de la banalitat i de no mostrar-se, que com si els sentiments fossin un pecat. Perquè ens fa vulnerables i perquè tenim pors i vulnerabilitat i por són dos conceptes que tu treballes precisament en aquest llibre.
2: Sí, jo penso que, clar, és que ens han fet creure que ser vulnerable és una debilitat i que mostrar-se amb les emocions que tenim és pràcticament estrany, no? Jo amb tot aquest, no, amb aquest recorregut del llibre, i mira, et vaig posar un exemple d'aquesta setmana, no? Vaig anar amb una modista que m'arreglés un vestit, no? I amb el que me'l tallés em fes una faldilla, vaig arribar allà i allò no semblava una bona gallina el que havia demanat, no? I em van pujar les llàgrimes perquè estava supertrista, no? O sigui, havia anat com, saps allò, volia aquell vestit que fos una faldilla i li vaig dir a la dona, estic supertrista. O sigui, realment, perquè estava trista, no? Quina és la reacció normal? La reacció normal, i poso normal entre cometes, és cagar-se en Déu, no? Anar allà i dir-li a la dona, joder, perquè jo t'havia demanat que no sé què, no? Saps? Sí, no, és això, això és el normal.
1: És això, no, és el que fem.
2: Li sembla normal, no? Però en realitat tot això amaga una cosa que és la realitat que hi ha darrere. És a dir, jo vaig tenir que respirar fons, però era en plan, és que en realitat el que passa aquí és que jo estic trista. Jo he vingut aquí amb un, saps? Amb una il·lusió de venir a buscar això, de no sé què, i em trobo un nyap que no s'hi assembla, no? I des d'aquesta honestedat amb l'altra, la cosa va molt diferent. Jo hauria pogut acabar enganxada amb aquella senyora amb una discussió. Per què? És a dir, jo volia una cosa, ella no em va entendre, és igual, no passa res, me l'estan tornant a arreglar i tornarà a ser allò que jo m'havia imaginat, no? Però penso que és des d'aquí, no? És des d'aquest espai que l'hem fet estrany, però en realitat és natural, és que tenim sentiments i ens passen coses i jo què sé, no? No podem estar a la lluita tota l'estona, no? Perquè tampoc és real això. O sigui, és com que d'alguna manera hem normalitzat el fet d'enfadar-nos, de lluitar les coses, del sacrifici, d'anar arrastrats pel terra. I en realitat jo penso que és molt més senzill que això. Com a mínim, això és el que jo he descobert. No?
1: Sí, sí, i el que es fa, el que queda palès, no? A mesura que tu vas llegint capítol per capítol. No t'has deixat res perquè és meravellós. Parles de la sexualitat, de les relacions familiars, de les més estretes, aquests vincles amb les mares o els pares, i els vincles, com tu has dit, no, avis, besavis o més enllà. Parles de l'amistat, parles del cos, d'estimar-nos. Clar, perquè quan parlem d'estimar sempre pensem estimar els altres, que ens estimin els altres, però també hi ha un corrent molt important i es parla d'empoderament. Però escolteu-me, empoderament. No, diguem el que tu dius al llibre, que és estimar-nos, aprendre a acceptar-nos.
2: Sí, a mi és una cosa que m'ha costat penes i treballs, però penso que ara ja, diguem-ne que tinc un màster de la vida, no? En això, com en la cosa ha canviat molt, per diverses etapes, no? He sigut una noia normativa, prima, he sigut una noia grossa, he sigut mare, he tingut de tot, no? He viscut diferents vides en diferents cossos i penso que és molt important connectar amb la importància real de les coses. A vegades, en realitat, el que volem és que ens estimin, el que volem és que ens vegin i que ens respectin, i el cos no deixa de ser l'envoltori de tot això. I la realitat és que els primers que ens hem d'estimar són nosaltres, no? I això queda molt bé, queda molt de tassa de, no? De Mr. Wonderful, no? Però la realitat és petita, no? La realitat és una cosa, aquesta estima són coses molt diàries, molt quotidianes, gens estel·lars, no? Jo ja arriba un moment que explico en el llibre, no? Que jo estic despullada davant del mirall, no? I li parlo al meu cos, no? Pues he tingut una filla, el meu cos va canviar molt, no? Després del part va haver complicacions, no? Són aquestes coses petites, no? No és tant anar-te'n de compres i arrasar perquè un vestit et torna la felicitat, sinó que és una altra cosa. És una altra cosa molt més senzilla, molt gratis i en realitat a l'abast de tothom, no? Perquè a vegades busquem, busquem la felicitat a llocs on no hi és i, a més, jo crec que, honestament, si ho pensem de veritat, si realment ho sentim, sabem que no la trobarem allà. Però hi anem allà perquè per uns segons sembla que arriba, no?
1: És que jo respiro després d'haver-te llegit i ara t'estic escoltant i encara penso, podries allargar més el llibre perquè és meravellós.
2: N'hi haurà més, eh?
1: Ah, molt bé, molt bé. No, no, no, jo tenia por que no continuessis.
2: Ja estic aquí, mira, d'aquí tot això, tots aquests pòstits, ja.
1: Ah, vosaltres no veieu, però jo sí. Haurem d'ampliar càmera per saber... Uau!
2: Estem aquí col·locant coses al seu lloc.
1: Col·locant coses al seu lloc per escriure un altre llibre, però en aquest també ens ensenyes i ens mostres com col·locar tot el nostre món, no? Per parcel·les petitetes. Parles de la valentia, no? I de trobar el moment. O sigui, tu pots tenir diferències amb qui sigui, amb la teva mare, amb els amics, amb els veïns, etc. Però arriba un moment que allò ja és insostenible, que per un mateix ja neix la necessitat. Però trobar exacte aquell moment exacte, saps? Sempre ho posposem perquè sembla que ens sembla que no és el moment o que no ho hem de fer i no hem de posposar tant les coses.
2: No existeix el moment exacte. I moltes vegades és el fet de buscar-lo que fa que no el trobis. Perquè quan el busques, al final arriba un moment que hi ha l'explosió, no? És a dir, l'has estat intentant trobar, i llavors, en el moment menys inesperat, pum, se te'n va la tapa, no? I llavors ja tot allò, tota aquella conversa, no?, que t'havies imaginat com super, super amable, no?, i intentar posar les coses, allò se'n va en orris, no? Jo crec molt en sentir què està passant per dintre, I posar els límits quan toca, no? I et posava l'exemple aquest del vestit, no? Va durar molt poc. És a dir, van ser 90 segons de merda en el que vaig sentir la tristesa més profunda, en el que li vaig dir l'odor, en el que sentia, en el que vaig sortir d'allà trista. Però ja està, perquè vaig fer el que sentia, vaig dir el que volia dir, sí? I em vaig treure totes aquestes capes de... el que pensarà la dona, si em poso a plorar aquí al mostrador... M'entens? Totes aquestes històries, totes aquestes cabòries, no? Si no, que hagués passat, que m'hagués passat tota la tarda, perquè mira que m'han fet, no sé què, anat aquí, no sé quant... No? Tota la tarda. Qualsevol persona que m'hagués trobat, li hagués explicat, es va desactivar molt ràpid, perquè en realitat és com el que sents, el que penses, quin és el teu límit, no? És a dir, jo tenia un límit que és dir, d'aquí no surto amb el vestit així, no? Aquest és el meu límit, no? Llavors, clar, però el límit me'l poso jo. És a dir, això no depèn de que l'altre hagi fet el que ha de fer o no, no? I poso aquest exemple, però podrien ser molts d'altres, no importa, no? Crec que és important que aquesta pau interna que tenim arribis aquí, no? Arribis aquí amb aquesta assemblea interna, no? Amb el que sents i el que penses. A vegades fas el que penses i et deixes a la cua el que sents i llavors després et sents malament. O fas el que sents però t'has deixat el cap amagat en un lloc en el que no l'has deixat pensar i llavors t'has tirat per un precipici, no? És a dir, d'alguna manera et deixes algun dels personatges fora i clar, això no acaba bé normalment, no?
1: Bueno, jo penso que moltes vegades ens ho quedem a dintre, no? Callem, perquè el concepte de vergonya a mi m'ha canviat molt també a l'hora de llegir-te. Sí. Era quan parlem de tenir vergonya, els nens tenen vergonya quan són petits amb persones que no coneixen, et fas gran i vols seguir totes les normes socials, no fer més soroll del compte, no portar colors que se't vegi molt. O sigui, tenim un concepte de la vergonya que penso que tu, en el teu llibre, el fas extensiu. Vull dir, també trenques motllos. No només hi ha aquesta vergonya de cara als altres, no? Que va molt més enllà.
2: No, hi ha una autocensura pròpia, jo trobo que existeix a molt alt nivell i que no en som conscients de que hi és. La primera, jo vaig anar a veure una obra de teatre que es deia La vergonya, jo, i vaig sortir allà i vaig pensar, bueno, clar, jo vaig sortir allà i vaig pensar, tu has d'escriure. Has d'escriure sobre això perquè aquí hi ha un tema que és que jo no, o sigui, jo no havia pensat mai a la vida que jo era una persona vergonyosa. soc extrovertida, soc una tia HR, puestos, és a dir, no sóc aquella persona que està en un racó, en una reunió. Rarament a mi se'm veu poc, diguem-ne, perquè xerro moltíssim. Però no és això, no? És la vergonya, cada persona la té en un lloc diferent. Hi ha persones que... Hi ha aquestes vergonyes típiques. No, jo parlar en públic, no. No? Sí, però què ets capaç de no fer o de no dir per no sentir que ets inadequat, per exemple? Clar.
1: Important, això que has dit.
2: Clar, és a dir, ets capaç de... Jo, per exemple, soc horrible felicitant a la gent. Jo, a les 3 del matí, t'agafaré el telèfon i estarem tu plorant, vale? Però no em demanis que recordi el teu aniversari, que és que no hi ha manera. O sigui, impossible. O sigui, jo tinc el Google Calendar, a mi se me'n va la olla, me'n recordo un moment, si no ho faig en el moment, no se me'n va, no? Quantes vegades felicites algú perquè algú et diu «Ei, escolta, que és l'aniversari de la teva cosina?» I tu allà, que no parles amb la cosina, mai a la vida. Però cada 3 d'agost envies un missatge perquè no es digui, no? I aquesta és l'anècdota cutre, diguem-ne. Però com això, n'hi ha moltíssimes, no? A nivell social, no? I potser jo, perquè sempre m'he sentit rara a nivell social, és a dir, jo doncs, quan anava a primària, doncs, jo llegia amb una escala, m'entens? Jo era rara, no calia tampoc... Fer grans deduccions de Sherlock Holmes. Jo era molt diferent dels nens de la meva edat, sempre m'hi he sentit, i potser per això m'ha costat menys sortir del motlle, perquè ja no era possible entrar al motlle. Llavors, no sé, suposo que les persones que d'alguna manera estan més en un espectre més normal socialment, doncs deu ser diferent, però jo com ja no podia, doncs ja, bueno, ja sortim del tot i fora, no? Penso que... aquí és on està la màgia, no? Crec que tots tenim una enveja sana amb una persona que és autèntica i que no té vergonya, no?, de ser ell mateix. És allò de que fa envegeta de tant de bo jo pogués fer això, no? Tant de bo jo pogués dir això.
1: Quantes vegades ho han dit.
2: Clar, i això, a més, es nota. És a dir, es nota quan una persona està en el seu element, quan una persona no està pendent de què diran, què faran, què no sé què, és que tu vols aquella droga. Jo crec que és una cosa que tots hauríem d'aspirar aquí, no? Perquè d'alguna manera és que els personatges ja estan agafats, no? De l'obra de teatre. Millor que facis el teu perquè ningú més sap fer el teu paper, no? És a dir, intentar ser una còpia barata d'una altra persona, pues trauràs mala nota, gairebé segur.
1: Però ho fem per protegir-nos, perquè tu parlaves de motlle i en canvi jo he tingut la sensació, a mesura que anava llegint el llibre, que encara portem posada una gran cotilla, i parlo de tothom, no parlo d'una cotilla femenina només, no, parlo d'homes i dones, de tothom portem encara posada una cotilla. Aquesta és la sensació que jo he tingut a mesura que anava llegint el llibre. I m'he anat fent una llista de totes les coses que vull canviar.
2: Ai, que bé!
1: És llarga, O sigui que la cotilla encara m'apreta molt.
2: Bueno, però saps què passa? Hi ha una cosa... Mira, jo t'he de dir, després d'això de la vergonya, jo m'he notat com una diferència en el diafragma. Ara, físicament, això no ho dic al llibre, O sigui que primícia de l'entrevista d'avui, però... En el moment en què et vas alliberant d'això, és com que hi ha espai físicament dintre el teu cos. De veritat, hi ha espai. És a dir, d'alguna manera, no sé, jo respiro en parts que no sabia que tenia i penso que és perquè m'he alliberat d'aquesta autocensura. I el fet de que un altre provi de censurar-me, o el fet de que un altre li molesti, o el fet de que un altre... És a dir, òbviament, les coses des del respecte, no? És a dir, no vaig jo a per ser jo, no? Fer mal a un altre, no és això. Però sempre hi ha una manera, no? Sempre hi ha una manera de ser fidedigna a tu mateix. I quan tu et vas fallant tot això, aquesta decepció pròpia d'haver-te decepcionat a tu mateix és una sensació de merda. Jo no sé si esteu familiaritzats amb això, però a mi m'acompanya tota la vida i és un rotllo, no? Perquè és com... Estàs allà en bucle, no? Estàs com un bucle. Et fas unes pel·lícules de Hollywood increïbles del que haguessis dit, perquè llavors... O sigui que... Uf, una cosa...
1: Però ja arribes tard, ja no has dit. ja no ho has fet, ja t'has callat, t'has callat.
2: T'has passat de llarg ja. Aquella situació ha passat de llarg, però tranquil·la, en venen més. És a dir, saps què vull dir? Això és un tema de pantalles, has d'anar passant pantalles. Mira, aquesta ja ha passat, vale? Aquí ja, ja està, ja has fet el que havies de fer, ja està. A la pròxima tens una segona oportunitat, no? Jo penso que es tracta de no matxacar-se per les pantalles que et sembli que has malgastat. Jo penso que no és un tema de malgastar res, és un tema d'aprenentatge. A vegades pensem que tornem al mateix lloc, però sí, tornem al mateix lloc, però sent una persona diferent. Llavors podem prendre altres decisions.
1: Jo crec que ara m'ho has posat fil i rodó, perquè realment queden moltes pantalles, però per jugar-les ben jugades crec que és necessari que agafeu precisament el sinvergüenza. Jo penso que els que esteu escoltant, les que esteu escoltant el programa avui, ja sigui en directe o l'esteu escoltant en diferit, és com un senyal. Jo us ho recordo. Sinvergüenza, Meritxell García Roig, publicat per Urano. És allò que necessitem. És un dels ingredients importants de la vida. I, escolta, a mi em fa molt feliç que continuïs escrivint, que tinguis noves idees per compartir amb nosaltres. Tot el que ens ha quedat per dir, Meritxell, però saps que el temps de ràdio és...
2: Sí.
1: Però conceptes com el de donar i rebre, no us podeu perdre aquest capítol. Jo sempre t'haig de donar les gràcies.
2: Oh, sempre.
1: Sempre. I no deixeu de llegir-la, de veritat. Recupereu-la, xafardegeu per internet, poseu-vos a la seva pàgina, mireu tot el que té i endinseu-vos en el seu món. Respirareu millor, com ha dit ella.

0: Carlota de Otto va estudiar magisteri i durant uns anys va combinar l'educació amb la redacció d'un blog de cuina sobre pa i formatge. Volia aprendre com es feien les coses que consumia i entendre quin camí havien recorregut fins a arribar a la seva taula. El 2015, la gastronomia es va tornar al seu ofici. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Els llibres de cuina no poden faltar, però ja sabeu que aquí, quan parlem de llibres de cuina, ho fem d'una manera molt, molt especial. Llibres que estan arrelats a la terra, a les tradicions, i que van molt més enllà d'una recepta, perquè hi ha receptes que han fet història, que són història. La joia que us portem avui és pa, formatge, folklore i la terra que ens va fer de la Carlota de Otto, i publicat, evidentment, aquestes joies per Sidillà, com no podia ser d'una altra manera. Carlota, benvinguda.
2: Moltes gràcies. Hola a tots dos.
1: Estem aquí també amb en Josep Maria Soler, el tècnic.
3: Escolta'm. Hola. Hola.
1: L'he fet visible una miqueta. Últimament està molt xerraire els programes, eh? Tenim un tècnic molt actiu, però clar, és que són molts anys de ràdio d'en Josep Maria Soler, afortunada que m'acompanyi en aquest viatge del calaix. I escolta, parlàvem de llibres de cuina que van molt més enllà. Carlota, jo vaig fer una ullada al catàleg de Sidillà perquè sempre m'agrada saber què hi ha de nou o com, i quan me va arribar poc m'esperava, però jo no ho explicaré. Fes-nos un tastet una miqueta de com has creat aquest llibre, d'on neix i quines són les seves peculiaritats, perquè si es parla de formatge, però de molt més.
2: És un llibre de receptes de pans i formatges tradicionals, o sigui, pans i formatges amb història i arrelats en un lloc, que he trobat que m'explicaven una mica doncs la trajectòria, em parlaven sobre la gent, sobre els seus paisatges, sobre els oficis que s'havien donat en un lloc concret, no? I com descobria jo aquests pans i formatges? A través de festivals on anava a ballar folk, danses tradicionals arreu d'Europa. I llavors jo arribava en un espai i deia: ai, estic aprenent les danses i les músiques tradicionals d'aquest lloc, però com deuen menjar? I què ha fet que hagi arrelat una recepta aquí, no? O que s'hagi desenvolupat? Llavors em vaig centrar en els pans i els formatges, sobretot.
1: A mi m'agrada molt perquè a l'inici del llibre ja diu: anem d'excursió, pugem a un tren, agafem aquest típic entrepà de pa i formatge, i certament són dos aliments que al llarg de la història ens han anat acompanyant. Són peces bàsiques, diguéssim, són un fons d'armari de la cuina.
2: Totalment. I especialment del viatge, no? Trobo que són dos elements de la cuina que ens han permès, primer, ens han ajudat en la subsistència, no? Ens ajuden a fer ingredients molt senzills, fer-los durables, no? Un formatge, si pensem, al final ens fa que la llet sigui durable, o ens fa poder conservar la llet durant mesos, inclús anys. I amb el pa passa el mateix, es torna, o sigui, convertim el gra en un aliment diari. Sí, i llavors això fa, com són aliments tan de cabàs, no? Dels bàsics diaris, fa que estiguin carregats d'històries.
1: De moltes històries. I ara em saltaré una mica les preguntes, perquè, Clara, parlaves d'aquest pa d'història i d'històries, parlàvem. Hi ha una recepta que em va colpir. Cap al final del llibre ja tenim la coca de Sant Joan, les coques de les àvies, tenim el mató, evidentment no podia faltar, però vaig llegir pa negre. I clar, el meu cap, el meu cervell, el primer que vas fer va ser anar-se'n a la postguerra. I dic, ha posat una recepta de pa negre. És al·lucinant.
2: Amb aquest llibre també m'agrada molt reivindicar les tradicions mundanes, que no sempre estan fets del millor que tenim o del millor que som. Estan fetes de... Les tradicions mundanes estan fetes del context en el que estem vivint, no? I de vegades és un context, doncs, difícil. Bé, és un context, per exemple, el d'avui, no? Que és el context de la globalització. Quines tradicions estem creant avui en el context en el que vivim? Penso que de vegades volem fer que les tradicions representin el que nosaltres volem, no? De vegades volem fer que les tradicions sí, representin la identitat, la nostra identitat somiada, però les tradicions estan fetes també això d'elements mundans i de casualitats i de històries humanes complexes.
1: Bé, al llarg del llibre també us haig de dir que anireu trobant moltíssimes fotografies, no? I podeu també fer un repàs en aquesta història. Jo parlava del pa negre, però és una recepta, Carlota, que tu te l'has fet una mica a la mida actual. Vull dir, amb els ingredients que tu creus que avui en dia trobem i que estan, bueno, que ens fan sants, perquè parlem de menjar sa, no? Aleshores, sí, són receptes actualitzades, perquè les has anat adaptant. I ara tornem a l'inici del llibre, perquè jo m'he anat més endavant, però a l'inici comences amb aquell formatge que surt a tot arreu, amb aquells
2: forats. El formatge dels forats.
1: El formatge dels forats, que em sembla que aquest formatge se li ha quedat ja al dels forats i no l'hem mental, eh?
2: Doncs a mi m'agradava fer formatge a casa des de fa molts anys i el que em va passar quan vaig aprendre aquesta recepta és que la recepta d'internet, no?, suggeria que havies de contaminar la llet amb un bacteri que feia que sortirien els forats. I això és molt comú en la formatgeria moderna, no?, fer servir bacteris i fongs comercials. Però llavors jo em deia, ostres, això, no?, aquesta contaminació que en algun moment devia ser accidental d'un pastor o una zona que els va començar a passar això, com ho hem arribat a convertir en un emblema? No? Com s'ha arribat a convertir en aquesta estrella mundial que és l'emmental? Si va començar d'una història tan senzilla com un, imagina't, no?, un formatger hipotètic que diu, ostres, se m'ha contaminat el formatge, que un nen m'han sortit forats. Llavors, estirant del fil, el que em va passar és que vaig descobrir tota la indústria que hi havia al voltant, no?, la indústria cultural també, de dir, un país sencer defensant els forats, no?, que ningú els hi treguin els forats, perquè ara mateix, clar, és un símbol nacional gairebé. I sí, i això, clar, a l'adonar-me no?, d'aquest rerefons, és com que el vaig començar a veure darrere de moltes tradicions o de molts menjars d'aquests que en diuen nacionals, no?, de dir, ostres, què hi ha darrere? Moltes vegades ha sigut una anècdota o una tonteria, saps? I que de sobte es torna allà una estrella mundial i sobretot símbol nacional.
1: Està molt bé, perquè no ho explicarem tot, perquè és bonic que aneu veient aquesta història, però a mi m'ha agradat això, anar llegint aquests inicis d'on venia i com ha acabat sent. Hi ha una cosa que m'ha fet moltíssima gràcia, perquè, clar, és com el nostre Gaudí, les figuretes del Gaudí allà en el país, clar, és la imatge del país, no? I és aquelles figuretes del formatge per tot arreu. He pensat, equiparat a Gaudí, és que és
2: així. De fet, sí, a Estats Units li diuen the Swiss cheese, o sigui, el formatge suís directament, que dius, ja, imagina't les desenes o centenars de formatges que hi ha a diferents zones de Suïssa, no? I aquest és the Swiss cheese. És com que ha d'haver-hi un menjar per cada país, no? Ha d'haver-hi una dansa per cada país, una música per cada país, i amb això trobo que estem perdent també una mica la diversitat i, sí, la diversitat dels pobles i de cada racó.
1: Estem en una globalització que al final fa que ens oblidem una mica a petit comitè sí que tenim aquestes tradicions, però sembla que a vegades es perden. Però vaja, mentre hi hagi figuretes de formatge i de Gaudí, no ens hem de preocupar. Ara, consells, perquè clar, tu dius, escolta'm, jo faig formatge a casa. Jo vull atrevir a fer formatge a casa. Jo ara ja tinc receptes i a més, parlàvem d'aquest dalmató, parlàvem del pa negre, parlàvem de les coques. Entenc que les has provat totes, les has intentat com a mínim.
2: Sí, sobretot les he pres amb gent. Les he pres a fer amb gent. Perquè jo quan anava a viatjar i estava en aquests entorns de música i dansa tradicional i deia, escolteu, deixeu-me un moment que vaig a veure si hi ha algun formatger o algun forner local amb qui pugui aprendre també receptes de la zona, no? Jo passava igual dies o en ocasions, algunes setmanes amb aquesta gent que m'obrien les portes de casa seva. Llavors, era com una mica veure com treballaven i com els ingredients sí, els arribaven, no?, del seu voltant o de l'altra banda del món, perquè ara tot està una mica interrelacionat. El que penso és que amb pans i formatges hi ha una cosa molt bonica, inclús per la gent que els fa a casa, que és algo molt comunitari, també. Hi ha molts fòrums o grups de Facebook o grups de Telegram on la gent s'ajuden entre ells, i jo vaig aprendre molt també a través d'aquests fòrums digitals.
1: Saps, a mi, quan vaig triar el llibre també, era una cosa de dir, jo porto una vida molt accelerada i pensava, com ha de ser posar-se a la cuina amb tranquil·litat i calma i començar a preparar formatge? Perquè dius, mira, el pa encara m'hi veuria, però el formatge, no sé si ens has de donar algun consell. Ara ja me l'agafaré per mi, el consell.
2: Bueno, començar pels no madurats, perquè un cop comences a madurar és quan poses el teu formatge en mans de l'entorn, que és la màgia que ha convertit la llet en milers de formatges que existeixen a tot el món, no? Ha estat la contaminació o la relació del formatge amb el seu entorn. I això és molt més complicat quan no tens temps, quan no tens una càmera així controlada i tal. Llavors, començar amb formatges no madurats i després d'això, doncs, apuntar-se a algun grup on puguis anar fent preguntes, enviar fotos i dir, nois, això us ho menjaríeu? Què penseu? I tothom, sí, tira! Sí, hi ha formacions també, tenim formacions inclús subvencionades fantàstiques aquí a Catalunya per fer formatge. Doncs també és un lloc que si t'apassiona el tema, és que és molt interessant no només fer formatge, sinó parlar, no?,
1: de tot plegat, de tot aquest món.
2: Clar, exacte.
1: De tot aquest món. Tenim també la recepta del Llonguet, per tant, tenim molt de quilòmetre zero el que és el llibre. Si ara ens haguessis de dir un formatge, així que diguessis ara, si me n'anés a berenar, menjaria aquest formatge. Quin et menjaries, Carlota?
2: No sé si m'has de fer una altra pregunta perquè sóc molt bàsica. Sempre que el dic, decebo a la gent. Ah. A mi m'agrada el comté, però... Ah, sí, m'agrada, però m'agradaria canviar la resposta. Sempre em fan aquesta pregunta.
1: Ja m'ho he imaginat, però jo tenia curiositat.
2: Por Baleares. Sincerament, m'agraden els formatges que fan els meus amics. Sí.
1: Molt bé.
2: M'agrada comprar formatges als meus amics formatgers i comprar-los una peça molt gran, i llavors que el meu pare em digui, guarda'm un trozo, i la meva amiga Clara em digui, jo vull 2 quilos, i ens els repartim entre tots, i així anem provant diferents llocs del món, també, bé, del món. Els comprem sempre, i així anem provant diferents llocs d'arreu, sí, de Catalunya o França.
1: Està molt bé el que has dit, és comprar aquí fa directament els formatges. Això no vol dir que no deixem de comprar les botigues, perquè si no se'ns menjaran, però el fet de quan anem a algun lloc de visita i trobes, no?, aquestes fàbriques, bueno, fàbriques entre cometes, aquests tallers,
2: obradors, no?,
1: aquests obradors on ells fan els formatges, i puguis tastar, perquè hi ha tantíssima varietat, però tantíssima.
2: Sí, i això és algo que trobo que, per exemple, petits caramelets de formatges, no? N'hi ha molts a cooperatives de consum. Trobo que les cooperatives de consum, jo soc de FoodCop, que és una cooperativa sense ànim de lucre, de participativa, no?, i de proximitat, i tenim una selecció de formatges locals impressionant, perquè creiem en aquesta idea, no?, de que l'aliment que comprem marca una mica l'entorn que volem crear, no? El paisatge que volem tenir.
1: Molt cert. Aquí et dono absolutament la raó, no? Ara que estem en un moment d'agafar consciència, no?, d'on estem, de trepitjar i de la vida que realment volem, perquè se'ns menja tot plegat, penso que és molt important aquesta gran frase. Nosaltres aquí només podem animar tothom, ja ho veieu. Jo fins i tot m'animaré a provar-ho, ja t'enviaré la fotografia.
2: Vale. Jo et diré, menja tu, tranquil·la.
1: Bé, faré el tast i si veieu...
2: Sí, mentre no sigui de color negre, mentre no tinguis fongs allà... Diuen els negres, els roses, també. Jo quan he tingut roses dic, bueno, això em sembla...
1: Fongs de color rosa, sobretot, no ho tasteu.
2: És com... no sé, és molt màgic. És com cultivar un jardinet i anar-lo a mirar cada dia. Sí. A veure jo, què ha crescut.
1: Doncs, bueno, jo començaré amb els més senzillets, però sí que tinc moltíssima curiositat i és un llibre, bueno, que dono l'enhorabona per la mirada que hi es posa. Per tant, els que vulgueu receptes en teniu i els que voleu ampliar aquestes receptes en tot el món que les envolta, també ho trobareu en aquest llibre fantàstic publicat per Sidillà, Pa formatge folklore i la terra que els va fer. Carlota, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i que aprofiti el que sigui que acabem menjant.
1: El que surti.
2: Sí, sí. És estiu.

0: Salvador Balcells és escriptor, tot i haver exercit al llarg de la seva vida altres professions com la de llibreter i secretari tècnic de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Ha publicat 11 novel·les de ficció i ha estat guardonat amb diversos premis. Actualment és el comissari del festival El Vi Fa Sang a l'Espluga de Francolí. La mort a trets d'un desconegut destapa una trama d'intriga en la qual es barregen pirates informàtics de diferents tipus, independentistes, serveis secrets, programaris espia, empreses estratègiques i víctimes col·laterals en un crescendo dramàtic que portarà la sergent dels Mossos d'Esquadra, Pilar Sorroca, a replantejar-se el seu futur. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Un canvi de registre en aquesta novel·la anònima de crims d'en Salvador Balcells, que ja ens té acostumats al gènere negre, però aquesta vegada la trama canvia una miqueta. Escolta'm, Salvador, benvingut. Te'ns has actualitzat al màxim.
2: Sí, és una mica diferent respecte de la novel·la anterior.
1: Una miqueta diferent, que jo, a mesura que t'anava llegint, pensava, el Salvador m'està guanyant i està més posat en el món de la tecnologia que jo, això no pot ser. Fins i tot us diré que quan el vaig trucar per parlar de la novel·la, li vaig parlar de noves tecnologies i em diu, noves ja no, eh, Salvador?
2: Exacte, ara ja no podem dir noves tecnologies. Ja comencen a ser una mica antigues, fins i tot.
1: Una mica antigues, però no pels nostres personatges que en aquesta novel·la ens faran córrer amunt i avall. Ja hem escoltat aquesta breu sinopsi. A veure què és el que podem explicar i què és el que no. Una miqueta ens has posat en el món virtual dels més joves, també. Per què has triat aquesta temàtica? Per què aquest canvi de registre?
2: Mira, va ser com un repte que em vaig plantejar a mi mateix, perquè les dues últimes novel·les que em van publicar, estaven ambientades al segle XIX. I vaig pensar, doncs, bueno, la pròxima serà de la màxima actualitat. I, efectivament, el món de la cibernètica, fins i tot la intel·ligència artificial, doncs vaig pensar que mereixia doncs, aquest esforç i, bueno, i espero haver-ho aconseguit.
1: Doncs sí, perquè jo hi ha coses que me les has fet buscar i tot, perquè pensava, això anava a dir, m'ha guanyat i dic que m'hauré de posar una mica més al dia, jo llegeixo molt, però bé, anem a aquests personatges i una miqueta també la trama, no? Perquè és unit tota aquesta part de tecnologia i de hackers amb coses molt de quilòmetre zero, de la Terra, com és el procés, no? Aquest tema de la independència. Per tant, és una novel·la molt propera a nosaltres.
2: Sí, bueno, aquesta és la intenció. La intenció, a part de fer una novel·la negra o criminal, com vulguis dir-li, perquè evidentment hi ha crims, com passa normalment amb aquest tema, aquesta temàtica, intentava també tractar el tema precisament del procés d'independència, la situació actual, que és una situació molt ambigua, en la qual doncs, hi ha hagut una decepció molt forta a partir de la repressió, després del referèndum i tot això, i tot això vincular-ho una mica al debat polític, però al mateix temps la situació actual, arreu del món, introduir els crims individuals, barrejar-los amb els grans conflictes del present. Per exemple, la vigilància que ens tenen sotmesos, la manipulació digital, la violència política, que també n'hi ha, les clavegueres de l'Estat, la fragilitat de la veritat, que aquí també moltes vegades doncs, ens fan creure que unes coses són veritat i en realitat és una manipulació informativa, els mitjans de comunicació, el servei del poder, etc. O sigui, tota una sèrie de factors que fan que, doncs, que vivim en un món en què, a més d'estar molt connectats, estem també molt manipulats.
1: Això és un tema de debat actual, sobretot a nivell de premsa, no? S'escolta tot arreu què és real, què no, aquestes fake news, aquests contes, no? de xarxes socials que són IAs i no compleixen les normes i no ho diuen. Tot això està molt present. Ja veieu que teniu aquí temes molt punyents, damunt de la taula. I, escolta, no els has enllaçat ni tan malament, eh? Mm. Vull dir, ho has unit tot, que no hi ha ni un forat ni un buit, i tot queda molt enganxat i molt unit. Com ha estat la creació d'unir aquesta realitat amb totes aquestes tecnologies? Perquè tu parlaves de repte. Què ha estat per tu, no? Quan has tancat l'última pàgina?
2: Bueno, jo, de fet, he intentat, dintre de la novel·la, he intentat que el to general, diguéssim, combini tres o quatre coses que per mi eren molt importants de que sortissin. Per una banda, el ritme d'un thriller, que és un ritme doncs, que és necessari en aquest tipus de novel·les. Després, la precisió que ha de tenir una novel·la policiaca. La investigació de la policia necessita una precisió i uns factors que són també necessaris. L'interès pel món tecnològic, un factor molt important. Finalment, també les relacions humanes, perquè sense això tampoc, diguéssim, faríem una cosa molt tecnològica, però poc humana. Per exemple, la relació entre la Pilar, la protagonista, la mossa d'esquadra, i el hacker, el Biel, he intentat doncs, que vagi una mica en aquest sentit. Una relació travessada per l'atracció sexual entre tots dos, però també pel conflicte ideològic i la desconfiança que genera doncs, certes coses que van sabent.
1: Aquí, precisament, aquest és un dels punts que a mi més m'ha fascinat, no? Perquè no vull travessar la línia d'explicar-ho, però hi ha una escena molt potent en què ells no estan d'acord, no? I es posa damunt de la taula aquest gran debat de l'actuació policial. Clar, aquí tenim un hacker que està fora de tot aquest món policial, però en canvi està amb una mossa d'esquadra que ella sí que està implicada al màxim. Jo no sé si va ser molt fàcil, vull dir, confrontar aquestes dues cares de la realitat.
2: Bueno, aquesta era la intenció, de crear un conflicte a partir d'aquesta confrontació, però entre dues persones que, per altra banda, resulta que són molt pròximes i que i fins i tot podríem dir que s'estimen, o almenys que tenen una relació afectiva molt forta, però que tenen una confrontació perquè resulta que la Pilar, com a mossa d'esquadra, ha de defensar els seus companys, que són els que van hostiant els manifestants pels carrers. I això, el hacker, el Biel, ho troba insuportable. Doncs aquest enfrontament està fet expressament doncs, per crear doncs, aquesta situació de tensió entre ells, que li doni també un sentit, doncs, diguéssim, diferent a la novel·la.
1: Bé, jo no volia dir, però tu ja ho has dit, Salvador, sí senyor. Jo pensava, no m'expliquis, però no hi ha molt més a la novel·la, no només és això. Però certament és un debat que cada vegada que actua la policia, no? Que hi ha alguna càrrega policial, com diuen, no? Els Mossos mateixos ho diuen, o sigui, passem de ser els herois a ser els dolents de la pel·lícula, no? Mm. Llavors hi ha aquesta dualitat que tu has dibuixat molt bé a la novel·la. La part humana, aquesta relació entre el Biel i la Pilar, però després també hi ha un misteri, hi ha assassinats i també hi ha molta denúncia. Interessants debats que poden generar molts debats. Ara, Salvador, ja m'explicaràs tota la part de la dark web, però això ens ho guardarem per nosaltres dos. Els lectors, els oients, hauran de llegir la novel·la.
2: Molt bé, molt bé. Només, si em permets, una última cosa.
1: Sí, sí.
2: Per resumir una mica doncs, el que hem estat dient, el lector a la novel·la no hi trobarà només una investigació criminal, sinó també una radiografia, diria jo, una mica inquietant del país, de l'època i del món en què vivim, on la frontera entre la legalitat, la informació i el poder és cada vegada més difusa.
1: Ho és, sí, haurem d'anar molt al tanto, però, mentrestant, Anònima de Crims, publicada per Boliana a la col·lecció El Falciot Negre, d'en Salvador Balcells, ens donarà algunes pistes de tantes coses que encara estan per venir. Moltes gràcies, Salvador.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
2: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, al suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja, i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja, vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar.
3: Infopodcast Tordera.
4: Benvinguts. Les tres paraules d'avui dimecres 19 d'agost són pregó, demà i salut. Pregó, la nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026 i el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. Demà, les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. I també, Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. Salut, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. I Salut Pública intervé en una empresa de Can Bardalet per frenar l'alta presència de mosques. Avui dimecres 19 d'agost de 2026 és el Dia Mundial de la Fotografia i Dia Mundial de l'Assistència Humanitària. El sant del dia és Sant Magí, patró secundari de Tarragona i ermità de la Serra de Brufaganya. A l'aniversari famós és Bill Clinton, 42è president dels Estats Units, que fa 80 anys, l'actriu Erika Christensen, que en fa 44, i la pionera de la moda Coco Chanel, nascuda un 19 d'agost. Pels comptes enrere, per l'inici de curs escolar a Catalunya, falten 20 dies, i per Sant Martí, Bartomeu en falten 5. La previsió del temps a Tordera avui 19 d'agost és d'un cel ben clar i sol predominant durant tot el dia, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus i xafogor suau. Demà, dia 20 d'agost, ambient encara més càlid i radiant, sense cap núvol, amb temperatures que pujaran fins als 32 graus. Com a notícia curiosa, un grup d'investigadors ha utilitzat drons equipats amb càmeres tèrmiques per cartografiar les rutes nocturnes secretes que utilitzen els gats domèstics quan surten de casa, descobrint que molts d'ells visiten puntualment els mateixos jardins de veïns cada nit, com si fessin una ronda de vigilància programada. A la dita de l'agost, pel que fa a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. Pel que fa també a les hortalisses a l'hort, cal recollir tomàquets, albergínies, carbassons, pebrots, cogombres, melons i síndries. I per plantar és el moment idoni d'hortalisses de tardor i hivern, com ara escaroles, espinacs, bledes, colrabes, porros i cols. Avui a la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, i la recollida de les escombraries passa per les Ferreres, Can Domènec, Roca Rosa i Sant Pere de Riu, o trucant prèviament al 93 765 3151. El repartiment d'aigua, recordem, amb esmura els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. A l'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i les efemèrides locals fa 10 anys dèiem que el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys. La C32 era gratuïta a partir

0: L'Anna ja no l'hem pas de dir.
1: Ell sí que l'ha dit.
2: Doncs bé, amics, si heu escoltat, els que han escoltat el capítol anterior, ja han conegut a la tieta Rita, oi? Avui, doncs, farem una... titularem la visita de l'antiquari a la tieta Rita. I els personatges, com sempre, la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico com a Nuri Pujol i el narrador Salvador Romans. Avui intervenen actrius i actors convidats, la Roser Rocafort, que és la tieta Rita, el Ramon Ametller, que és el senyor Falguera, l'antiquari, i l'Agnès Balaguer, que fa de Margarita. Bé, la Filo i el Genaro ja tenen clar que la tieta Rita de diners res de res, des del moment que el Quico va destapar que en el banc tot era sang i fetge. Recordeu què va dir el Quico? Mentida, mentida, mentida, mentida.
3: Mentida, la trucada al saber. Usted no tiene saldo, saldo cero. Rita, saldo cero.
2: El Genaro, que de ximple no en té ni un pèl, us recordem, això forma part del capítol anterior, veu el seu Albert per estalviar-se uns calés, ara que sap que la tieta Rita és més fumatge que fortuna. La Filó intenta convèncer la tieta Rita per vendre les pertinences del difunt marit. El to és una barreja de tensió familiar i humor agredolç. El saló, ple de mobles vells, la Filó té una llibreta i un bolígraf, la Rita acaricia un mar de fotos de plata.

0: Una ràdio antiga sona de fons amb un pas doble molt fluixet, gairebé com un eco del passat. I amb un to de mestre d'escola, Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils, aquest mar de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de fa 3 mesos.
1: Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils, aquest mar de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de 3 mesos.
2: És que aquí hi ha la foto del casament, Filo. Mira quins ulls tenia el meu pobre Manel. Ai, semblava que m'estigués dient: Rita, no em deixis mai sol.
1: Doncs ara t'està dient: Rita, ven al mar, que no ens arriba ni per les espelmes del cementiri. Escolta'm, els records no es mengen. Els records els portes aquí. I la plata la portem a la botiga.
3: Tieta, la Filó té una mica de raó. Aquest rellotge de paret fa 10 anys que no toca les hores. Només serveix perquè les aranyes hi facin niu.
4: Rellotge molt bo. Genaro, és un sucret. Poca pena. Poca pena. Brrr.
3: Calla, bitxo.
2: No li diguis així, Quico, que és l'únic que entén el valor de les coses. Aquest rellotge el va portar el Manel de Suïssa. Deia que cada tic-tac era un petó que em guardava.
1: Doncs a Suïssa deuen estar molt contents, perquè aquí el tic-tac ens està costant la ruïna. Rita, filla, l'antiquari està a punt d'arribar. Si ens veu amb aquesta cara de tot és sagrat, ens donarà el...

0: cabal el ferro vell.
1: Hem de ser fredes. Rita, bocines, bocines.
2: Però, Filo, i aquella poltrona? Si va morir el meu sogre mentre feia la siesta. Té una història.
0: Té un forat al mig que se li perd el comandament de la tele. Rita, això no és història, és arqueologia. Escolta, si venem la poltrona i la calaixera de caoba, podrem pintar el menjador i potser ens sobra per anar a dinar un dia al restaurant. No et ve de gust un bon arròs de senyoreta?
2: Un arròs? El Manel el feia molt bo, amb molta sípia.
0: Doncs el Manel voldria que la seva vídua no passés gana.
3: S'apropa i li agafa les mans.
1: Rita, els objectes són presons. Si els deixem anar, tu seràs lliure. I nosaltres... Bé, nosaltres dormirem més tranquils sense pensar que et tallaran el gas.
4: Filo, vam cridar!
0: Vol la cartera! Vol la cartera! Mira, Quico, que aquest boli pot... Com no callis, l'antiquari et portarà a tu també i et vendrem per fer sopa de lloro.
2: Està bé, Filo. Ven el rellotge, ven la poltrona, però la capseta de fusta del despatx no es toca. Allà hi ha el secret del Manel i això no té preu.
5: Quin secret, tieta?
2: Un cop vostre antiquari no sabria ni on mirar.
1: Ja és aquí, Genaro. Amaga el lloro amb una manta. Rita, somriu, com si no necessitessis ni un cèntim.
3: Entra el senyor Folguera. És un home prim, amb una jaqueta una mica gastada, però impecable, i unes ulleres de prop que no es treu mai. Deu ser que ho deuen augmentar tot molt. Porta un maletí petit.
1: Endavant, endavant, senyor Falguera. No es tregui la jaqueta, que a la casa hi fa fresqueta. Ja sap, els sostres alts de les cases bones d'abans.
6: Bona tarda. Olor de naftalina i records. Una combinació clàssica però poc comercial, senyora. Senyora Filo, oi?
5: Soc el Genaro, el nebot. El que li va trucar. Benvingut a la... a la cova del tresor.
2: Els tresors no estan a la vista de tothom, senyor meu. Digui'm vostè si entén de sentiments o només de carcoma.
6: Entenc de mercat, senyora Rita. I el mercat és cruel. Són a 8. Fusta de les colònies, sí, però està cansada i avui dia els joves d'avui ja no volen mobles que pesin més que l'hipoteca. Avui tot és suec, tot és cartró.
1: Però miri el marbre, senyor Falguera, està més fred que el cor d'un banquer. Això és qualitat.
6: El marbre s'ha tacat. Sembla que hi hagi embassat. Què és això, ratafia?
3: El lloro cridant sota la manta que li ha posat el Genaro.
4: Ratafia per al tiet. Salut i llibertat. Salut i llibertat.
6: Té un nen petit amagat?
5: No, és el lloro. Té tendències polítiques. No li faci cas.
6: Bé, anem al gra. Per tot el lot del saló, inclòs el llum de cristall, que té tres llàgrimes trencades, que sí, ja ho he vist, els puc oferir 800 euros.
1: 800? Però si només el llum ja val una fortuna a les botigues del carrer de la Palla.
2: 800 euros per la vida de l'oncle Manel. Senyor meu, vostè no és un antiquari, és un lladre de guant blanc.
6: Senyora, les anècdotes no paguen els meus transports. Si vol que m'emporti aquests sentiments, m'han d'oferir alguna cosa que realment tingui sortida. Aquella figureta de porcelana d'allà, la de la ballarina, És de Meissen?
2: No, es toqui, eh? És la relíquia. El meu marit me la va donar el dia que em va demanar per casar-nos. Ai, deia que si la ballarina deixa de girar, el nostre amor s'acaba.
6: Uah! Doncs faci que es giri, senyora, faci que giri. Perquè si me la ven, els 800 euros es podrien convertir en 1.500.
1: Rita, filla, 1.500 euros. Pensa en l'arròs, pensa en la calefacció. El tiet voldria que estiguessis calenta.
2: No ho sé, Filo. El lloro no diu res. I quan el lloro calla, és que el diable remena les cues.
3: El senyor Falguera, mentre la Filo intenta vendre-li unes estovalles de fil, s'esmuny cap a una tauleta petita d'un racó, mig tapada per un tapet de ganxet. Allà hi ha una capseta de fusta.
6: Ep, i això, aquesta pàtina, aquest tancament de bronze, no m'havien dit que tenien una peça de l'escola d'Olot del segle XVIII?
3: La Rita, fent un salt, oblidant els seus mals de genoll...
2: Deixi-ho estar. Això no es toca, senyor Falguera. Això és privat. És l'alè del meu Manel.
3: La Filo, amb uns ulls com unes taronges...
1: Escolta, Rita, si és de l'escola d'Olot, potser l'alè del tiet val una fortuna. Deixi que la miri el senyor Falguera, que mirar és gratis.
6: Això no és fusta de pino. Això és roure de veritat. I el tancament, fixi-s'hi, Gennaro, té el segell de la família Vidal. Senyora, si aquesta caixa conté el que jo crec que conté, oblidis la 800 euros. Estem parlant de 3.000, o potser 4.000.
5: 4.000? Tieta, amb això podem pagar la contribució, l'escala, i encara ens sobra per posar-li dents noves al lloro.
4: 4.000 bitllets! El tiet era un trapella! Obre la caixa, Rita! Com Manel riu des de l'infern!
2: No puc! No puc, Filo. El Manel em va fer prometre que no l'obriríem mai, si no era pas una emergència de vida o mort.
1: I què et penses que és això, Rita? Si no paguem la llum, morirem de fred i de fàstic. És una emergència de vida o mort de gana. Senyor Falguera, l'obrim ara mateix.
6: Només un moment. El mecanisme és delicat.
3: S'escolta un clic metàl·lic que ressona a tot el saló. Silenci absolut.
2: Ai, Manel, perdona'm.
3: L'antiquari obre la tapa lentament, la seva cara canvia de la codípsia a la sorpresa més absoluta.
6: Però què és això? Això són joies, això són monedes d'or.
1: Deixi'm veure. Una clau vella? I un sobre que diu, per la meva estimada?
5: Per a la meva estimada, Margarita de la Font. Rita, tieta, tu et dius Rita, Planes. Qui és la Margarida de la Font?
4: Margarida del carrer Ample, la de la merceria. El tiet feia punyet, el tiet. Deia punyet!
3: La Rita, amb una dignitat de ferro, s'aixuca les llàgrimes i canvia el xip.
2: Ah, o sigui que el secret del Manel era una mercera del barri?
3: I
2: senyor Falguera,
3: el
2: quan em dóna per la clau, la caixa i el sobre de la Margarita?
6: Home, la clau sembla d'una caixa de forta antiga, però sense saber d'on és, la caixa de roure segueix valent els 1.500 per la fusta.
2: Doncs guardis els diners. Gennaro, Filo, agafeu l'abric. Anem al carrer Ample. El Quico diu que sota la rajola hi ha la cartera. I si la Margarita té la caixa, jo tinc la clau.
3: Al carrer Ample, una merceria antiga, merceria Margarita, amb un tancament mig baixat, plou una miqueta i s'escolta una música.
7: Bueno,

0: mirant ràpid amb el paraigua que punxa a tothom.
1: Vinga, Genaro, mou les cames, que si la Margarida està... Aquesta Margarida s'ha assabentat que el tiet ha mort, potser ja ha buidat la caixa.
0: El Genaro, carregant el lloro Quico a la gàbia i sota el braç...
2: Quico, Quico, filo, que no puc més si el lloro no para de picar-me el ronyó.
3: Ah, la vora de la mar, hi ha una donzella. La Margarita és la vella, la Margarita és la vella.
0: La Rita, caminant amb una energia renovada, empunyant la clau de la capseta com si fos una espasa.
4: Silenci tots! És aquí!
0: S'atura davant
4: Margarita
0: una porta de
4: fusta. Margarita de la Font. Vetes i fils.
1: Margarida, Margarida, obri, que som la família del Manel.
0: S'obre la porta lentament, apareix la Margarita, una dona de la mateixa edat de la Rita, però vestida de manera molt moderna, amb collarets de colors i unes ulleres de sol al cap.
5: El Manel em va dir, el dia que la Rita vingui amb la clau, és que ja no em queden secrets.
4: Ah, així que tu és la donzella del carrer Ample.
5: No et posis així, Rita. El teu Manel i jo érem socis d'un vici prohibit. Passeu, que el tresor és sota la rajola del mostrador, tal com diu el bitxo aquest.
1: Deixa'm passar, que jo sóc la neboda política i tinc experiència en logística.
0: S'ajup, la Filo aixeca una rajola que balla i treu una caixa metàl·lica.
1: Genaro, obre!
0: Posa la clau de la Rita, gira...
6: Déu meu!
1: Són joies? Són bitllets de 500 pessetes?
0: La Rita mirant dins de la caixa i esclatant a riure.
4: No, són participacions de la loteria de Nadal, de fa 30 anys. Totes de la Bruixa d'Or.
6: Però si ja no valen per res, tieta.
5: Mira més avall, noi. És l'escriptura d'un local al Passeig de Gràcia que el Manel va comprar mitges a mi l'any 72. Avui dia, el lloguer d'això paga 10 menjadors com el de la teva tieta.
1: Margarida, filla, si sempre he dit que les merceries sou la reserva espiritual de Catalunya.
4: Escolta, Margarita, al meu saló hi ha un buit on hi havia una poltrona de la cunyada. Per què no vens demà a berenar xocolata i m'expliques què feia el Manel quan deia que anava a comprar vellut?
3: El tiet era un geni. Corrita és un jefe i el Genaro treballa. El Genaro treballa.
6: Això sí que no, Quico. Ara que som rics, el primer que compro... És un lloro mut.
0: La Rita i la Margarita entren al fons de la botiga xerrant, mentre la Filo ja està calculant amb el mòbil el preu del lloguer del Passeig de Gràcia.
7: Cinco capítulos. Casinar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts. Les tres paraules d'avui dimecres 19 d'agost són pregó, demà i salut. Pregó, la nostra dansa serà l'encarregada del pregó de la Festa Major 2026 i el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. Demà, les places per la pujada al campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. I també, Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. Salut, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. I Salut Pública intervé en una empresa de Can Bardalet per frenar l'alta presència de mosques. Avui dimecres 19 d'agost de 2026 és el Dia Mundial de la Fotografia i Dia Mundial de l'Assistència Humanitària. El sant del dia és Sant Magí, patró secundari de Tarragona i ermità de la Serra de Brufaganya. A l'aniversari famós és Bill Clinton, 42è president dels Estats Units, que fa 80 anys, l'actriu Erika Christensen, que en fa 44, i la pionera de la moda Coco Chanel, nascuda un 19 d'agost. Pels comptes enrere, per l'inici de curs escolar a Catalunya, falten 20 dies, i per Sant Bartomeu en falten 5. La previsió del temps a Tordera avui, 19 d'agost, és d'un cel ben clar i sol predominant durant tot el dia, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus i xafogor suau. Demà, dia 20 d'agost, d'ambient encara més càlid i radiant, sense cap núvol, amb temperatures que pujaran fins als 32 graus. Com a notícia curiosa, un grup d'investigadors ha utilitzat drons equipats amb càmeres tèrmiques per cartografiar les rutes nocturnes secretes que utilitzen els gats domèstics quan surten de casa, descobrint que molts d'ells visiten puntualment els mateixos jardins de veïns cada nit, com si fessin una ronda de vigilància programada. A la dita de l'agost, pel que fa a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. Pel que fa també a les hortalisses a l'hort, cal recollir tomàquets, albergínies, carbassons, pebrots, cogombres, melons i síndries. I per plantar és el moment idoni d'hortalisses de tardor i hivern, com ara escaroles, espinacs, bledes, colrabes, porros i cols. Avui a la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, i la recollida de les escombraries passa per les Ferreres, Can Domènec, Roca Rosa i Sant Pere de Riu, o trucant prèviament al 93 765 31 51. El repartiment d'aigua, recordem, amb esmura els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. A l'estat del riu no hi ha cabal, està sec, i les efemèrides locals fa 10 anys dèiem que el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, la C32 era gratuïta a partir d'aquest 1 de setembre i fa un any Tordera i Torbizcón s'agermanaven en un acte simbòlic dins la Festa Major. Acabem amb una frase cèlebre: la bellesa comença en el moment en el que decideixes ser tu mateixa, de Coco Chanel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera, un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

0: Estem a dimecres i tornem a estar aquí una estona per acompanyar-te amb cançons i poesia de gent del nostre poble de Tordera. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: Pues aquí, amb ganes de fer aquest programa.
0: Doncs...
1: Els acompanyarem una bona estona.
0: Una horeta.
1: Sí, esperem que els agradi.
0: Endavant, Joan.
1: Endavant.

sóc jo. Sóc jo qui et segueix les passes o t'assenyala el camí, qui dibuixa lluernes si és negra la nit. Sóc jo qui et cull si has caigut, qui et guareix ferides del cor, qui pinta somriures per espantar la por. Sóc jo qui t'abreuja les hores quan es fa feixuc el temps, qui t'atura el rellotge si gaudeixes plenament. Sóc jo qui vol negligir llast, tempesta i obac, qui empaita somnis per poder volar. Sóc jo qui necessita la teva abraçada per dormir, qui xiuxiuegi a cau d'orella el que tant m'agrada sentir. Sóc jo qui et besa la pell, qui coneix la teva olor, qui camina amb tu, qui et regala l'amor.

Amistad. Els meus amics, aquells que quan fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos. Amics que omplen buits, pous de la vida, companys de festes i alegries, germans i germanes de compromís, de sang, família amb un cognom comú. La vida de cadascú és com un arbre. Sempre tindrà una branca amb les senyals dels ocells que s'han parat a l'ombra de les seves fulles. Marga Sobrino, 7 del 4 del 24.

penediment. Tesollets de miradols que alegraven el que veien eren dos formosos sols que tothora en somreien. Tetes ulls, aquest cel clar, un dia van nuvolar-se i amb el teu amarg plorar tes galtes varen banyar-se. Vaig veure tes ulls divins amarats d'amargues llàgrimes i vaig ser jo aquest malvat que tes ulls van fer plorar-ne. Cada llàgrima que queia dels teus ulls era una espasa que es clavava en el meu cor i em feia sagnar-me l'ànima. Per malvat que sigui jo, van commoure'm tes llàgrimes, fent que l'arrepentiment vingués al cor a trucar-me. Ja sé que sóc un cruel, un malvat i un miserable, i que quan tinc de malvat, tu tens de bona i de santa. Sé que t'he fet molt de mal, sé també que vols venjar-te. No m'importa que et vengis, tan sols vulguis perdonar-me. Al suplicar el teu perdó no és que temi ta venjança, és per el remordiment que em rosega les entranyes. Demostra'm, formosa nina, que ets molt més noble que jo, que de ta boca divina surti per mi el teu perdó. Tota culpa mereix càstig. Castiga'm, doncs, fort, ben fort. Castiga'm amb el que vulguis, menys negar-me el teu perdó. Lluís Puig i Martori, 1931.

sentiments. Les terres joioses naixer et veieren com l'arbre pujaràs arrel enfondit. Anys d'infantesa que ja mai s'obliden. El món que t'envolta, mon cor va farcint. Més ahir, ai, eixa vida, n'és dura com roca, no té sentiments, amarga és, i roi amb la pena, i t'obliga a obrir la ferida dels dies d'infant, apartat del camí. I veus noves terres galanes i velles, amb força que t'envolten marcant tu destí. Riquesa promeses, són terres ufanes, faran a la vida el fer ressorgir. Però eixes terres, on vius i treballes, igual que les teves, es tenen i tenen un passat. Història crua, de penes, d'angoixes, per a mantenir-se amb sa identitat. De lluita feréstega, no sempre guanyada, reneix en gran força, no pot mai morir. És terra valenta, és terra aimada, també és ja ara l'orgull dels teus fills. A tu, que n'enyores la terra aimada, t'és fàcil comprendre aquest sentiment, car mai no oblidis que la terra llunyana, que dins tot cor guardes fervorosament. A tu, que anheles arribi el dia de novament veure la teva llar de minyó, t'és fàcil entendre l'amor a la terra, per ella desitges tot el que és bo. A tu, que receles davant aixa terra, que son cor t'obria tan sols a l'arribar, no li neguis ara tan tendra mirada, dolçament acull-la en ton cor llunyà. En l'hora d'entendre l'esperit, la noblesa, la dansa, cultura, sa llengua parlar, que sense deixar-ne l'amor d'infantesa, també es pot ser un bon català. Maria Rosa Vinyes, any 1988.

I ara aquesta poesia porta el títol L'inexplicable. Aquesta poesia va sobre aquesta paraula. Tòpic de poetes. Lletra de totes les cançons. La raó de les roses vermelles, el somni dels somiadors. Dolç caramel mentre el somies. Del tot salat si has despertat. Àcid quan el desitges. El més amarg si ha marxat. Ell són les paraules buides, els silencis que diuen molt més. També aquelles mirades cegues que ja no esperen veure més. És entre fràgil i transparent, tot i que fort i lliure. És un vidre innocent encadenat a un somriure. Jugant amb ell, marxaran els dies. Et fugiran entre les mans, buscant petons, cercant carícies, oblidaràs el pas dels anys. Masses els que el volen escriure, sense saber-lo ni explicar. Ben mirat, no hi ha més paraula que la impossible de trobar. És que ha omplert aquest paper, aquell mot inexplicable, aquell que només podia ser l'etern amor inolvidable. I potser no són més que paraules buides i sense sentit, o frases fetes que intenten no dir res del que he dit. I va ser un primer premi a les Escoles Folladosa l'any 2008. I va ser escrit per Júlia Manresa als 16 anys.

¿Qué podría ser? Què podria ser? Vaig pensar un dia de matinada, un gran mariner o una bonica fada? Caldria repensar-s'ho. Val més no fer feinada. Però també podria ser un bon mosso d'esquadra. Podria tenir banyes o ser un cavaller infernal, també un gosset de llanes i un home especial. La meva carrera serà de bulldog, vigilant, amb un collar de punxes i un os de tant en tant. M'agradaria ser un bruixot d'aquells poderosos que tenen un anell d'or i et poden convertir en ossos. Desitjaria ser heroïna d'una aventura sense fi per anar a nedar a la Xina damunt d'un gran dofí. Ja ha arribat la nit. No tinc massa cosa pensada. Faré alguna cosa de profit. Fins demà, a la matinada.

0: I ara us faré arribar la tercera... una de les tres poesies que he escrit. No en tinc més perquè és que no me surt.
1: Bé, això has d'esperar les temporades.
0: Sí, no me surt.
1: Tens inspiració.
0: I aquesta és... vaig fer una paral·lela a aquell amic que vam... poeta... Antonio Requena. Vaig fer una per al meu pare, i llavors aquesta del meu germà petit, que hi tinc una nota aquí posada que diu: el contingut d'aquesta poesia està basada en fets reals i en sentiments viscuts.
1: Molt bé.
0: Està dedicada al meu germà petit, que neix quan la mare ja tenia més de 40 anys. Ara això és normal, tenir fills a aquestes edats, però abans no. I és el que vaig sentir i és el que vaig escriure. I diu així: fill de la tardor, germà petit, vingueres al món quan ningú ho esperava, quan et movies dins el ventre de la mare i jo la veia ella ja gran, amb el rostre afligit, i perquè me l'estimava, i ja que jo n'era casada, li deia a Déu com en una pregària, com en un crit: Senyor, a la mare la podíeu haver fet àvia i aquest fill haver-me'l donat a mi. Fill de la tardor, germà petit, tu que vingueres al món quan ningú t'esperava, quina joia, quina alegria! De tots els germans n'eres la joguina. La mare ens mirava cofoia, no li pesaven els anys que tenia. El teu cos menudet a tots ens omplia, que en vares ser de ben acollit. I convertit en el rei de la casa, enmig d'aquell goig anaves creixent. Però quan et vaig veure jovenet encara, assegut al llit de mort del pare, atensant l'orella al seu pit, buscant el batec d'aquell cor, quan l'alè de la boca ja li havia fugit, llavors vaig preguntar-me: el fill de la tardor, el germà petit, el rei de la casa, tot just començant a viure, quants éssers estimats veuries morir? Serà per això que quan tan sols tu en movies dins el ventre de la mare, ja tant t'estimava que fins i tot et volia per mi?

0: Eternitat. Un sospir. Només això separa el temps de viure d'un altre temps incert, d'una esperança. Comença així la meva eternitat.
1: I quan la nau recali a l'últim port, després de tants embats i malpensades, i no li calguin veles ni ben fort, trobarà aigües clares i encalmades. Jo escoltaré els vells cants de les onades i no voldré més nits ni més albades.
0: Llavors, a ulls clucs, gaudint la nova llum, tan bell serà el paisatge i resplendent que ton mon esperit s'omplirà de perfum i sentiré el meu front com macarona al vent. Serà el moment de rebre el nou alè que ja temps ha m'ha fet tastar la fe.
1: I el temps s'haurà aturat dins del meu cor com el rellotge vell del campanar. Si tinc, senyor, per companyia el vostre amor, ni els seus batecs no trobaré a faltar. Lleugera com les aus, solcaré el cel cercant la llum ben clara d'un estel.
0: Tot l'univers serà la meva estança. Coneixeré els misteris de la nit. Res mancarà, ni sentiré enyorança del meu viure passat, que haurà finit. Serà el camí tan vell, silent i suau, que no voldré res més que el meu cel blau. Això serà per mi, com ho he somiat, el dolç repòs, la pau, l'eternitat. Maria Teresa Reñé i Romaguera, primer prèmit L'Esplai 2000.

amics. Hi quedaran quatre gats entre els remors del fum i els rumors del carrer. Hi quedaran quatre gats cap al carrer solitari i al passeig de la nit. Hi quedaran quatre gats enfilats per la boira en el retorn de casa. Hi quedaran quatre gats alegres per la nit, caminant el camí, somiant el seu destí. Hi quedaran quatre gats a les llums dels fanals i vorejaran els fangals i arribaran al destí. Hi quedaran quatre gats. Miquel Cabrera i Espósito, any 1988.

I ara, del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quim Haro, una poesia que, aquestes poesies que hi ha, totes van acompanyades d'un dibuix d'en Colomer Camarasa. I és el dibuix de l'església agafat i el riu. O sigui, és agafar de l'església des de darrere i a primer pla hi ha el riu. I hi ha unes lletres que diuen el pont de ferro absent. I diu així. Un cel de plom, tardor grisosa, mandra pesada. Tots tancats a casa, esperem tempestes que hauran d'arribar. Els llamps les dibuixen, venen de marina, finestres ben closes, vidres entelats. Toquem la fredor amb el nas. Els arbres tremolen i perden les fulles. El vent les belluga, porugues voleien. Carrers sense gent, un gat que s'amaga. Baixarà la riera? Veurem més riades? Els joves escolten. Tu no ho vares veure. Hi ha un pont que va caure. Pont de ferro mític. Encara existeix. Jo el recordo amb precisió, havent-lo viscut en el relat tan sols d'aquell dia que va caure. I no es va aixecar mai més. El derrotar l'aigua, la mateixa que ara falta, deixant nua la riera, que lentament mor, esperant tempestes. Helena Serra.

0: I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Aquesta setmana sí que us volem desitjar que tingueu una bona festa major. Joan, i tu també, que tinguis una bona festa major.
1: Moltes gràcies, Elvira, per tothom, que podem gaudir com cada any d'aquesta festa. I, bueno, si no, des de Ràdio Tordera podeu distreure's molt bé. Potser escoltareu també un trosset d'aquest programa.
0: Molt bé. I nosaltres tornarem passat tot això.
1: Sí, jo crec que sí, que encara es quedarà una setmana més de riu de versos.
0: No, dues, no sé, a veure.
1: Però estarem aquí, segur.
0: Molt bé, si no amb el riu de versos, amb el temps de paraules.
1: Que sí, que recuperarem el temps de paraules.
0: Doncs vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Benvinguts, benvinguts a un mar de música.
1: Li fotem una mica, un, dos, tres.
2: No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies.
0: No, no som a Miami, som a terres catalanes, aquí a Ràdio Tordera, a un mar de música, on trobareu la música per escoltar aquest estiu.
2: Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé.
0: Quan si aneu a la platja, quan si esteu a casa, amb l'aire condicionat, perquè aquest estiu pela sense aire. Feu el que feu aquest estiu, ara amb el cotxe, amunt i avall, sempre escoltant un mar de música.
2: Ens adormim quan la lluna se'n va, ressuscitem si ens tornem.
0: Un mar de música només es fa a l'estiu, per vosaltres, aquí, des de la Ràdio Tordera. Eps, sóc la Teresa.
2: I les Maldives, mediterràniament, aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles.
0: I comencem regalant petons.

0: que aquesta cançó de regal a petons. Us en recordeu? La setmana passada es vaig posar res, tres em sembla que van ser...
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Olé, olé. A veure, que tenen de guapo.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui dijous 20 d'agost de 2026.

0: Les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes.
1: També tindrem el rom cremat que servirem a la mitja part, on la comissió de festes l'estarà preparant. I també doncs, hi haurà la presentació dels candidats i candidates d'enguany del pubillatge tordarenc i també finalitzarem doncs, les votacions del propi pubillatge.
0: Per tothom que no pugui assistir-hi presencialment, l'esdeveniment es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també a la 107.1 FM. Avui torna a la Fira d'Atraccions amb una hora fixada, sense sorolls ni il·luminació. S'instal·larà des d'avui dia 20 fins al 24 d'agost i se celebrarà el Dia del Nen aquest mateix dijous.
1: I el dijous 20 podrem gaudir del Dia del Nen. Comptem amb que també disposen de l'hora de música, amb la música baixa, amb la il·luminació també més reduïda, una hora que és de 7 a 8.
0: El Dia del Nen, que recordem que té preus especials i descomptes a la fira per afavorir l'accés a famílies del municipi.

0: La plaça de la Concòrdia acull demà l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades avui de les 6 de la tarda fins a 11:15 del vespre a la plaça de la Concòrdia.
1: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
0: I el Bar de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí.
2: Notícies en xarxa.

Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor, per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat, i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament. Si això et passa, si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot lo bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que

0: Tela.
1: Ai, no.
0: O sigui que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem molt ben bé. Contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm. Sí. Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant, i tant.
1: Oi?
0: Clar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus o diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val, val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No sí, ho sé, sí. O bones sou a les praxis de piscines. Coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat millorar. Amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, sí, sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem. Adéu. Deixem a banda Sia, David Guetta i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat.

Encara no, l'he liat, encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, radiodelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de

0: 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb 9 perfums amagats sota la roba, i en paral·lel la policia municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
1: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
0: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
1: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
0: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
2: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estalladam allà com a punt d'encontre de públic, i bé, evidentment doncs estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, en qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
0: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que el monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
1: Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
0: Sí, ja moment d'anar plegant veles.
1: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
0: A reveure.
1: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
3: aviam.
1: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular es diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
3: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
4: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cicle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
3: Per la seva banda, el vicepresident de l'associació per a la promoció del transport públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
1: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
3: El segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
1: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
3: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
1: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, No?
3: Sí, o i tant. Sí.
1: I ens haurien de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
3: Correcte.
1: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Núria.
1: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
5: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
1: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
5: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que per aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera-Ribagorçana.
1: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
1: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal.
6: Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo i de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. Els Xiquets del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que me fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%, eh?
6: Sí, sí. Era per resistents, eh, lo d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori, si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles 12 i 13 i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, eh? Quan ja...
6: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
6: Ah, val.
7: Mar de boira.
6: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, a l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
6: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
6: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
6: I ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
3: bon
6: Tina.
3: Dia, Núria. Hola,
6: Tina,
3: em
6: bon
3: sentiu?
6: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
3: Va,
6: ara
3: perfecte.
6: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'expandran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De què estàs acompanyada, Tina?
3: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
3: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
9: Bé, aquest estiu hem de veure-ho, hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més en compte per aquesta situació.
3: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedin aquests 19?
9: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
3: Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments en aquest cas a les platges.
9: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest efecte, aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Pues per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar, pues, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa, és a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
3: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
9: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes amb alguna situació, amb alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
3: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
9: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas algú pues, que no vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
3: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
9: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics com tu comentes.
6: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
9: Ara, sí, per favor.
6: Sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi no es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
9: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors potser doncs, el gust es podria tirar, i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per lo que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és el que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
6: Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, any rere any, s'ha d'anar enxequejant, que tot estigui, i més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
9: Exacte.
6: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
9: Correcte, sempre, bueno, nosaltres de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, a lo millor no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Doncs perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolls tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que és que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
6: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes, no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
9: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més, i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant en grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
3: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
9: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany, i per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, i és el que veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
3: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
6: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
3: A tu, Núria, que vagi bé.
6: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
10: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? De devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist, no? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist que, o de la Verge que tinguem davant.
10: Mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
11: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen doncs, aquestes catacumbes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
10: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
11: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. A Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada. No? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrum de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
10: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
6: Les relíquies, imprescindible, la part imprescindible de la festa és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
12: Bon dia.
6: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
13: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums. O sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
14: Es venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
15: Sí, hace mucha calor, y más este año.
14: O sigui, ha estat molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
15: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
13: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
16: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
6: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials enguany, eh?
16: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu, doncs, la seva última Festa Major.
6: Vinga, si ja el tens per aquí, la saludem.
16: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
17: Bon dia, gràcies per convidar-me.
16: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la Festa Major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
17: De les propostes guanyadores, lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
16: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
17: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan Festes i Festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
16: Clar.
17: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
16: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
17: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre. ¿vale? Mm. Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
16: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
17: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
16: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
17: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. Mm. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
16: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
17: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Mm. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no? D'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? Que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
16: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les Festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
17: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és feste o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
16: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
17: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
16: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sé que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
17: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer prego. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant. I això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
16: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Volem recordar que les festes major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
6: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la festa major. Sí,
16: totalment.
6: L'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
16: Mira, doncs visc més o menys a prop. Ah. Enguany encara no he pogut. L'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
6: Ja. Ja. És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només festa majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
16: igualment
6: extraordinàries.
16: Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
6: I ja, i cap problema, i la festa continua.
16: Exacte.
6: Mateo Cachipuendo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
16: Igualment.
6: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Cervera. L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui dijous 20 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. Les havaneres i la presentació del pubellatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes.
3: També tindrem el rom cremat que servirem a la mitja part on la comissió de festes l'estarà preparant. I també doncs, hi haurà la presentació dels candidats i candidates d'enguany del pubellatge tordarenc i també finalitzarem doncs, les votacions del propi pubellatge.
2: Avui torna a la fira d'atraccions amb una hora fixada sense sorolls ni il·luminació. S'instal·larà del 20 al 24 d'agost i se celebrarà avui mateix dijous, el Dia del Nen, per tenir preus més assequibles.
3: I el dijous 20 podrem gaudir del Dia del Nen. Comptem amb que també disposen de l'hora de música amb la música baixa, amb la il·luminació també més reduïda, una hora que és de 7 a 8.
2: La plaça de la Concòrdia acull avui l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntaran un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia.
4: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
2: El Parc de la Sardana acull demà una nova edició del concurs Castells de Sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc del diumenge 23 d'agost. Protecció Civil i la Policia Local de Tordera publiquen un seguit de mesures preventives tant per a participants com per a veïns i també comerciants del recorregut. A punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. El CEP Tordera ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria per aficionats talent ocult. La guia completa de tots els actes esportius de Festa Major per consultar, començant per aquest 3x3, i també tindrem un cap de setmana amb un duel contra Ronin del mític cos i també tota la resta d'activitats esportives. Per tot això, podeu repassar-les a la notícia de Ràdio Tordera. I acabem amb un apunt comarcal: 6 persones intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. El SEM va activar ahir 4 ambulàncies. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia ennuvolat pràcticament des de primera hora del matí fins la tarda amb possibles previsions de pluja. Per tant, haurem d'estar pendents per com pot afectar a les activitats de Festa Major. De cara sí que al vespre i sobretot a la nit pot haver-hi risc de tempestes i també de llamps i trons.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La música marinera i les tradicions locals seran les grans protagonistes de nit d'aquest mateix dijous 20 d'agost a Tordera. A 11:15, a la plaça de l'Ajuntament, acollirà la popular cantada d'havaneres a càrrec del reconegut grup Peix Fregit. La vetllada comptarà amb un dels moments més esperats de la festa major durant la mitja part de l'actuació. En aquest descans, la comissió de festes s'encarregarà de servir el tradicional rom cremat per a tots els assistents. En parla Aniol Canals, regidor de Festes i Joventut.
1: A 11:15 de nit amb el peix fregit, val? I on també tindrem el rom cremat que servirem a la mitja part on la comissió de festes l'estarà preparant. I també doncs, hi haurà la presentació dels candidats i candidates d'enguany del pobillatge tordarenc i també finalitzarem doncs, les votacions del propi pobillatge.
0: A més, en el mateix descans es farà la presentació oficial dels candidats i candidates al pobillatge. Durant la nit també es tancarà el procés de votació, on els veïns i veïnes podran participar directament per triar els nous representants de Tordera. Per a aquelles persones que no puguin assistir-hi, l'esdeveniment es podrà seguir en directe a través del servei de retransmissió que oferirà Ràdio Tordera al canal de YouTube i a la 107.1 FM. Avui torna la Fira d'Atraccions amb una hora fixada sense sorolls ni il·luminació. Des d'aquest mateix dia, Tordera acull un nou espai per tal de fer un espai d'oci adaptat inclusiu des de Tordera pels nens i nenes. L'organització ha reservat una franja, concretament de 7 de la tarda fins a 8 del vespre, en la qual les atraccions funcionaran, com comentàvem, sense música ni alta il·luminació intensiva. Aquesta iniciativa està pensada especialment per a col·lectius per als quals el soroll elevat o les llums poden generar un fort malestar. Des del consistori es recorda que aquesta mesura s'aplica des de fa uns anys per garantir que tota la població pugui gaudir de les atraccions en igualtat de condicions. Aniol Canals, regidor de Festes i Joventuts, en dona en detall.
1: I el dijous 20 podrem gaudir del Dia del Nen. Comptem amb que les atraccions també disposen de l'hora de música, amb la música baixa, amb la il·luminació també més reduïda, doncs perquè tothom la pugui gaudir. Sabem que certs sectors de la població i dels nostres infants totes aquests sorolls, la música tan elevada, la il·luminació, els hi provoca un malestar, i és per això que des de fa uns anys vam decidir que hi havia una hora, que és de 7 a 8, on no hi haurà soroll a la fira.
0: A més, avui dijous també se celebra el tradicional Dia del Nen, una jornada amb preus especials i descomptes per a la fira per afavorir l'accés a les famílies del municipi.

Després del gran èxit de la tarda familiar de dilluns, on la plaça de la Concòrdia va omplir-se de ritme, aquest mateix espai torna a ser el punt de trobada de la Festa Major. Avui dijous, l'Associació Artesanes de Tordera organitza la mostra Artesania a la Fresca. L'activitat es desenvoluparà des de les 6 de la tarda, també fins a 2:15 de la nit, al costat del Patufet. La presidenta de l'entitat, Carol Torner, convida...

La creativitat i la diversió a la sorra tenen avui una cita destacada a la Festa Major de Tordera. El Parc de la Sardana serà la seu, a partir de les 11 del matí, del tradicional concurs de castells de sorra, una activitat oberta a infants i famílies que premiarà les construccions més originals i ben elaborades. Les inscripcions per participar-hi s'obriran a 11:15 de les presencials al mateix Parc de la Sardana, tot i que també es pot fer la inscripció via en línia a través de la web de l'Ajuntament i l'app Tràmit. Independentment, també, de si ja s'ha complert els anys en el moment de la prova o no, cada participant serà assignat a la categoria corresponent segons el seu any de naixement. L'organització ha establert la següent distribució de categories i horaris d'inici per als participants. Per començar, la categoria barrufets de 0 a 3 anys i nascuts del 2023 al 2026 poden participar-hi a qualsevol hora i realitzar la construcció acompanyats dels seus pares o tutors legals, aquesta categoria que no opta al premi. Les que sí opten al premi són el grup A de 4 a 6 anys, nascuts del 2020 al 2022, on l'activitat per aquesta categoria començarà a 11:45. El grup B de 7 a 9 anys, nascuts del 2017 al 2019, serà un grup que iniciarà la prova a les 11:20. El grup C, de 10 a 14 anys, nascuts del 2012 al 2016, començarà a les 11:10. I el grup D, de les grup fins a 4 persones a qualsevol edat, la categoria grupal aquesta que arrencarà directament a les 11 en punt del matí. Aquesta proposta matinal que promet omplir el Parc de la Sardana d'un gran ambient familiar en una nova jornada de celebracions al municipi. Tot això, si la pluja ho permet.

Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest diumenge 23 d'agost, en el marc dels actes de Festa Major, Protecció Civil i la Policia Local de Tordera han emès un conjunt de consells de seguretat per tal de prevenir incidents i garantir el desenvolupament de la diada pirotècnica. Per tal que la jornada transcorri sense riscos, les autoritats fan una crida a la col·laboració ciutadana i demanen seguir les instruccions bàsiques, com ara portar roba de cotó o mànigues, pantalons llargs i calçat adequat, com també un barret que cobreixi tot el cap, també tapar-se la clatella amb un mocador de cotó i protegir-se els ulls, entre altres mesures. A més, es recorda que queda totalment prohibit portar productes pirotècnics particulars. Cal utilitzar únicament els preparats per l'organització. També cal respectar les figures del foc, els seus portadors, els músics i els diables, sense obstaculitzar el seu pas ni fer-los caure. Per als veïns i comerciants de la zona, recomana retirar els vehicles dels carrers per on passarà el correfoc i abaixar portals metàl·lics o persianes, com també protegir vidres de finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts. Per acabar, es recorda la importància de no tirar aigua als participants ni als espectadors, per la perillositat que això representa, i desconnectar qualsevol mena d'alarma que es pugui activar amb el soroll o el fum.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest proper dissabte 22 d'agost al Pavelló dels Països Catalans acollirà una nova edició del tradicional torneig 3x3 de bàsquet del CEP Tordera. L'esdeveniment, un dels clàssics esportius de la Festa Major, es disputarà durant pràcticament tot el dia, amb un horari de 9 del matí fins a 8 del vespre. Amb les inscripcions ja tancades des del passat 15 d'agost i els calendaris d'enfrontaments definits, l'organització ja ho té tot a punt per aquesta cita. Un dels grans atractius d'aquesta edició tornarà a ser la categoria Talent Ocult. Després de l'èxit absolut de la darrera edició i a petició del propi públic, el club ha mantingut aquesta lliga pensada exclusivament per aquells que no juguen a bàsquet de manera habitual. L'esdeveniment ha estat dissenyat per donar cabuda a participants de totes les edats i nivells, amb reconeixements i premis per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. A més dels partits regulars que es disputen simultàniament a les diferents pistes del pavelló, també hi haurà el concurs de triples. Tot està preparat perquè Tordera visqui un dissabte d'esport i germanor, consolidant el 3x3 del CEP com una cita ineludible dins del calendari festiu del municipi. Tot això en esports en clau de Festa Major, però abans l'activitat física que començarà agafant embranzida avui, a 8:45 del vespre, a la pista de l'Amistat, que acollirà la tradicional exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Vila de Tordera. Demà divendres a les 6 serà el torn d'un taller de castells per iniciar-se en el món.

un casteller, a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge serà el torn de les Villes d'Arpal de la Sardana, que acollirà el torneig de Villes Infantil, dividit en quatre categories per a nens i nenes nascuts entre el 2009 i el 2018. Un torneig organitzat per la penya del Bistec. A les 3 arribarà el torneig de tir al plat, a càrrec del club de tir al plat de Tordera. Més tard, cap a les 6, hi haurà el partit del Club Futbol Tordera contra Ronin, de l'Ibai Llanós i el torderenc Narcís Barrera. Gairebé en paral·lel, a 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial s'omplirà de l'exhibició del patinatge artístic del Club Patí Tordera. I per acabar, com és tradició, el dia de Sant Bartomeu a les 10 del matí, el Camí Ral acollirà el tradicional cos.

0: 6 persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Segons han explicat bombers en un missatge a través de X, l'avís va ser a les 11:03 i van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També es va realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'ACN que va activar 4 ambulàncies i va traslladar els 6 intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. Es dona el cas que aquest dimarts 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. Temps. I acabem amb un breu, precisament, del temps, amb un breu apunt del temps. Avui dijous, que tindrem un dia marcat pels núvols des de primera hora del matí fins la tarda, tot i que les temperatures baixaran també lleugerament. Aniran amb màximes que arribaran als 31. Per tant, ja baixem aquesta temperatura en 2-3 graus respecte a la resta de dies de la setmana. Pel que fa a la pluja, anirem veient durant el dia si acaba plovent o no, tot i que hi ha petits riscos de ruixats. Cap al vespre sí que arribarien ja algunes pluges i cap a la matinada podrien arribar també tempestes, amb una previsió del 70 o el 80%. Les temperatures que llavors tampoc baixarien en picat, sinó que es mantindrien com a molt fins als 24 graus. De cara a demà divendres, la pluja també serà un petit risc, sobretot al matí i a petites hores del migdia. Veurem si el vespre també afecta. Al cap de setmana sembla que cada cop es va aclarint més i deixaran les tempestes per dijous i divendres. Per tant, haurem de veure com afecta això de cara a la festa major i als actes de nit d'aquesta mateixa.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bon dia, Tordera. Benvinguts a una nova edició de la revista de l'informatiu. Avui a les vies de so i com a locutor principal, Damià Julià. Comencem, com sempre, amb un repàs de titulars. La revista de l'informatiu, com sempre, consisteix en primer fer un repàs al quiosc amb la premsa generalista esportiva i econòmica, després informació i servei, i acaben amb efemèrides locals i temes musicals. Comencem la premsa generalista amb el diari Ara, que ens posa pla per traslladar 500 nenes immigrants de Ceuta a la península. Les menors estarien provisionalment en centres gestionats per entitats socials. El PP insisteix que es retornin tots els migrants de qualsevol edat, encara que es vulneri la legislació. La imatge en portada és per la Festa Major de Gràcia, la plaça Rovira, la sorpresa del concurs de Gràcia. L'homenatge a la cançó de Batisca Focatiuscas d'Antònia Font, que ha fet a la plaça Rovira, s'ha imposat sobre les favorites en el concurs del carrer Guarnits de la Festa Major de Gràcia. El carrer Mozart i el carrer Llibertat han quedat segon i tercer. Tres apunts més completen la portada. Moderna i Merck anuncien una vacuna contra la melanoma. L'exministre Fedorov repta Zelensky i reclama eleccions. I Turull recepta la batalla total contra l'odi de Sílvia Orriols. Passem a la Vanguardia, que ens posa Feijóo insisteix a expulsar tots els migrants de la Ceuta i fortificar la frontera. Ni majors ni menors han de tornar tots, afirma el líder del PP, que rebutja xantatges de Rabat. El govern es planteja acollir a la península en un pla de mesos a 500 nenes arribades a la ciutat. En imatge en portada, la festa del Gamper, que es va celebrar ahir a l'Spotify Camp Nou. Rodri donant les gràcies a l'afició per l'ovació més gran del torneig. Primera ovació a Rodri al Camp Nou. Últim titular d'aquesta portada, Moderna i Merck anuncien avanços en el desenvolupament de la vacuna contra el melanoma. El tractament en fase 3 de l'ensejament es basa en el sistema de ARNM com a la del Covid. El periòdico ens posa el govern refreda la baixa de taxes de les nuclears. En res creu que la pròrroga no altera el pla general de residus radioactius. Així es va gestar la moratòria, un acord per la vida ràpida del ple d'agost. En imatge en portada igual a la de l'Ara, Gràcia esclata l'alegria. La Festa Major premia a la plaça de Rovira i Tries com la major decorada al seu homenatge al disc del grup Antònia Font. Educació anunciarà més aules d'acollida davant la vaga de docents. I l'últim titular és per el Barça guanyar el Gamper contra l'Ali 2-1 a les portes del seu debut a la Lliga. Continuem amb el punt avui, que ens posa Urgell reclama una empenta. La comarca ha evolucionat cap a un model econòmic diversificat i es presenta per ser un dels eixos agroalimentaris i logístics del país. 500 nenes que hem d'atendre, el dia d'ahir es va dir, comença el repartiment urgent al territori de menors immigrants de Ceuta, saltant els esculls del PP. Anem amb el Mundo, que ens posa que Feijóo planta cara a Marroc. No vull admetre xantatges. Denuncia la diplomàcia secreta de Sánchez i planteja un mandament únic e insisteix en una expulsió total. Garantitzarà la inviolabilitat de la frontera per tots els medis i donarà a Ceuta reconeixement europeu.
També posa que el Ministeri de Joventut impulsa a una repatriació de 500 menors sense tutela de les comunitats. Tres apunts més completen aquesta portada. Els menes són un gran negoci per Marroc. El rècord solar d'agost no dona respir a la llum. Està un 84% més cara que fa un any. Trump en hores baixes davant el midterm, però els demòcrates es perden la seva guerra interna. I la MSD i Moderna anuncien l'èxit de la vacuna pel càncer de pell creada amb la tecnologia Covid. Passem a l'ABC, on ens posa que el govern evacua 500 nenes tot i proclamar-se la normalitat a Ceuta. Assegurarà la vulnerabilitat d'aquests immigrants després de les denúncies per agressions sexuals i obliga el seu translament a la península. I Feijóo reclama que siguin tornats a Marroc majors i menors, tots. A la foto en portada, tres noies tapant-se la cara. I la justícia investiga ja a una màfia que transporta a la península immigrants d'assalt a la frontera. Les infermeres desmenteixen a Mònica García i reclamen l'estat d'alarma per al col·lapse sense precedents. Seguim amb El País, on ens posa que Moderna i Merck anuncien l'èxit de la primera vacuna contra el melanoma. Les farmacèutiques dupliquen el seu valor a la borsa, tot i que no concretar-se resultats. I l'acollida de menors d'Esvela desenvolupa una altra guerra entre el govern i el PP. L'executiu treballa per traslladar 500 nenes i adolescents a la península sense suport de l'oposició. L'últim titular d'aquesta portada del País és pel Tribunal Penal Internacional que es rebel·la contra Trump. Després d'acabar la premsa generalista, anem amb l'econòmica, però abans l'esportiva. Comencem amb el diari Esport, que ens posa en foto de portada a Rafinha i Hamza Abdelkarim a darrere, els dos golejadors d'ahir a la tarda del Gamper. Llestos per la Lliga, és el titular, el Barça tanca la temporada amb una victòria davant l'Al-Ahli en el Gamper. Els gols de Hamza Abdelkarim, Pichichi de l'estiu i de Rafinha de penal. Adeyemi i Gordon van disputar el seu primer partit al Camp Nou i Flick va prometre lluitar per tots els títols possibles. L'afició va ovacionar Rodri, el fitxatge estrella de l'estiu. A Mundo Deportivo ens posa Ídol Rodri. Rodri en portada donant les gràcies a l'afició per la seva ovació. El migcampista que no va jugar va rebre la major ovació del Gamper i connecta amb un Camp Nou entregat. Hamza, Pichichi de l'estiu i Rafinha firmen el triomf blaugrana davant l'Al-Ahli. Deco en una entrevista va dir que hi hauria algun moviment per fitxar algun nou. Passem al diari AS, on ens posa una notícia de l'Atlético de Madrid. Es veu en portada el jugador Koke i a Kang In Lee també pot mossegar. El supercoreà va decidir un partit marcat per l'ausència de Julián Álvarez. Va entrar al minut 57 i va marcar en el minut 70. I Baena va tancar la victòria amb un golaç de falta. Homenatge també als quatre blancs i vermells que van ser campions del món fa un mes. El partit entre l'Atlètic de Madrid i el Màlaga, aquesta notícia va acabar per 2-0 a favor dels blancs i vermells. El diari Marca ens posa també la notícia de l'Atlético de Madrid del 2-0, però també un titular fent referència a Harry Kane i la seva pilota d'or, i és que ahir se la van portar. Kang In Lee i Baena, amb dos gols espectaculars, donen el triomf a l'Atlètic davant d'un combatent màlaga. Els quatre campions del món van ser homenatjats abans del partit. Amb aquest últim titular passem a la premsa econòmica amb el diari Expansión.
que ens posa que Melià, Barceló i Palladium enfilen un estiu rècord. Les hoteleres apugen els preus més del 5% per augmentar els seus ingressos. L'Economista, que ens posa que els convenis pugen la jornada laboral després del fracàs de dia dels acords sectorials, però aproximen el temps de treball a les 39 hores setmanals. I acabem la nostra visita al quiosc amb 5 dies, que ens posa que el gran consum veu 22.000 milions en perill per Sein, Temu i AliExpress. I les sectes de la FED revelen la pressió sobre Wars per els projectipus. Després de repassar tots els diaris, anem amb una pausa musical.

0: Després d'aquesta pausa musical anem a escoltar una píndola d'opinió. Us la porta Carles Andreu amb el titular Data de caducitat d'Isabel Díaz Ayuso.
1: Bon dia, Tordera. El periodista de eldiario.es, Antonio Maestre, creu que la senyora Isabel Díaz Ayuso està morta, políticament parlant, és clar. A la senyora Díaz Ayuso li hem preguntat per la investigació del jutjat d'instrucció de Madrid sobre les denúncies presentades contra la compra de l'àtic en el barri de Chamberí per part de la Comunitat de Madrid, inicialment previst com oficina de la presidenta durant el temps que durin les obres a la Puerta del Sol. Però la senyora Díaz Ayuso, en lloc de contestar preguntes sobre aquest àtic, en contesta d'altres que ningú li fa. I en aquest cas ha dit que sí, que hi ha una Espanya que està sent literalment envaïda pel Marroc. Durant anys, Díaz Ayuso ha convertit la confrontació amb Pedro Sánchez en l'eix del seu lideratge. Però alguna cosa ha canviat aquest estiu. Sembla que Díaz Ayuso ja no fa la mateixa gràcia, ni en determinats sectors de l'opinió pública, ni en alguns mitjans que durant anys li han sigut favorables, ni, sobretot, en el seu propi partit. Primer va ser el viatge oficial a Mèxic. Després, els incendis amb una gestió que no podia atribuir a la Moncloa. I, sobretot, va sortir l'afer de l'àtic. Encara que no ho sembli, el mandat de la senyora Díaz Ayuso té data de caducitat. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Moltes gràcies, Carles. Anem ara amb una pausa musical.

Avui és dijous 20 d'agost del 2026 i recordem que és el Dia Mundial del Mosquit. Es recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. Avui és com a Sant, Sant Bernat de Claravall, perdoneu. Va ser un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del Cister per Europa. Com a aniversari de famosos tenim que fa anys 64, en concret, James Masters, actor nord-americà conegut especialment pel paper de Spike a Buffy, The Vampire Slayer. Com a comptes enrere tenim que falten 19 dies per l'inici dels cursos escolars i 4 dies per la festa major de Tordera, 24 d'agost, Sant Bartomeu. De cara a la previsió del temps, tenim que avui hi haurà un ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures al voltant dels 30-31 graus. Demà el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Com a notícia curiosa tenim que avui, 20 d'agost, a Xàtiva, se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Llegim la dita del mes, a l'agost, a les 7 ja es fa fosc. I mira l'hort, a l'agost és bon moment per recollir tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres, com també podem començar a plantar enciams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de guàrdia és l'Ocea, al carrer Amadeu Vives, i a la recollida d'escombraries, les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 937653151 o enviant un WhatsApp al 615392146. Dins del repartiment d'aigua potable, avui a Masmora, dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabte de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu segueix sense cabal i avui lamentem la mort de José Fernández Parra, de 70 anys, cerimònia al tanatori demà a les 10 del matí. Repassant efemèrides de fa 10 anys, 5 i 1 any, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts i petanca i l'espectacle de Quim Masferrer protagonistes al cap aquell cap de setmana. I fa un any el pregó infantil presentava aquell dia les activitats de festa major per als més petits. Com cada dia us recomanem un àudio, avui en aquest cas, a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera, torna a veure la conferència del Cercle d'Història. I com sempre acabem la informació de servei amb una frase cèlebre, i és que l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.

per acabar el programa d'avui anem a recordar que un dia com el d'avui de 1923 va néixer Jim Rivers a Galloway, Texas, Estats Units. Va ser cantant country, va ser el primer pioner conegut amb el so de Nashville. Escoltem-ne un tema.

Després d'escoltar aquest tema, anem a recordar que també un dia com el d'avui, però de 1942, va néixer Isaac Hayes a Covington, Tennessee, als Estats Units. Hayes va ser un dels gegants del soul. Escoltem un tema a continuació.

Seguim amb efemèrides musicals i és que un dia com el d'avui de 1948 va néixer Robert Plant a Birmingham, Regne Unit. Va ser cantant de la banda pionera Led Zeppelin. Escoltem a continuació un altre tema.

Després d'escoltar aquesta cançó de Robert Plant, anem amb l'última, és que fins aquí ens acomiadem amb aquesta cançó. La graciosa Quevedo ja no és efemèride, ja és cançó triada per nosaltres mateixos.

0: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, Tordera. Bon dia, bona gent. Bon dia, amics, companys i seguidors de Ràdio Tordera. Ja som aquí, un dijous més, amb les piles carregades, el somriure preparat i amb ganes de fer-vos companyia. Antònia, molt bon dia, benvinguda.
1: Bueno, avui una mica nuvolat, però bueno, bon dia.
0: Bon dia. Angie, com van les notícies que t'han arribat del cor, sense cor, separacions que hi ha, de moment?
2: Pues que la gent s'ho està passant molt bé a la platja.
0: Ah, sí? Ah, molt bé, no?
2: Luciendo tipitos, biquinis.
0: Ah,
2: biquinis molt
0: petits, no?
2: Biquinis molt petits, que es veu més de lo normal, que queda lleig i tot, amb la fotografia.
0: Això en acabarem de parlar, profundament,
3: Sí. Han d'anar molt depilades.
2: Però tot i així... Neri,
0: molt bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Toni, no comencem a anar per la tangent, eh? Vull dir que anem malament ja. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Bueno, i els homes també.
2: Bon
0: vull dia.
2: Dir,
0: no cal que vagin depilats, eh?
1: Sí, sí, també, també. Però
3: hi ha homes que es depilen totalment.
0: A veure, Toni, sí. Tu, perquè deus anar amb aquells banyadors que són com calçasses, que allò queda molt malament, doncs un home té que anar
2: amb un... Tipo bermuda, m'agrada.
0: Tens que anar amb un biquini d'aquells curtets que també te tinguis que depilar.
1: Que marca.
3: Jo no vaig anar amb biquini.
0: Bueno, tu, home...
2: Vol dir que vagis amb un slip d'aquells.
0: Amb un slip. Ai, pobreta,
1: que marca molt.
0: Pobre, exactament. Oh, falta que n'hi hagi, no?
1: Bueno, clar, si tenen...
2: Lo que sigui, marca, segur.
1: Si tenen, marca.
2: Poc, però marca.
0: Bé, avui tenim un programa ben especial perquè estem de festa major i aquesta nit a Veneres. Toni, avui tens que fer una bona presentació, una bona retransmissió.
3: Sí, avui amb en Salvador Romans.
0: Molt bé.
3: I amb l'Agustí, i amb en Lluc.
0: Quanta gent, no?
3: I amb l'Albert Sabater farem a Veneres.
0: Que dius, ara tanta colla.
3: Falta saber el lloc. Si ho farem al parroquial, si ho farem a la
0: plaça no, eh?
3: A la plaça sembla que no es farà.
0: No, perquè el regidor estava ara aquí, pràcticament aquí fora, i ho ha acabat de confirmar, que per si de cas, doncs ja ho feia.
3: Esperin informacions de Ràdio Tordera, que ho tindran més clar.
4: Llavors estarà més clar tot. Sí. També t'he de dir una cosa, perdona. Al carrer Santa Llúcia també es fa el sopar dels veïns. Cosa que, si plou, pues, també tindrem d'anul·lar-la, però en principi també
0: clar,
4: està preparadíssim perquè tothom té ganes
0: sembla
4: de fer-ho.
0: Sembla ser que no plourà aquí a Tordera, eh?
4: Bueno,
0: sembla ser. Pues... Així que ja us aviso, avui parlarem de festa, de música, de records, de tradicions i d'aquelles nits d'estiu que comencen dient va, només és una estoneta, i acabem quan ja no saps si el que canta és el grup de Veneres o el gall del veí, val? Entre una cosa i l'altra, música, actualitat, curiositats, alguna pregunta impossible de les nostres, vaja, de les meves, i aquesta mica de bogeria que mai pot faltar en aquest magazín. Perquè si avui hi ha festa major, nosaltres també volem fer la nostra festa aquí, als micròfons. Pugeu el volum, poseu-vos còmodes, quedeu-vos amb nosaltres. Comença el magazín de Ràdio Tordera. Avui és dijous, hi ha festa major, aquesta nit sonaran de Veneres i nosaltres ja hem començat a escalfar els motors.

I ells són els de Tijuana, en aquest cas, doncs, escoltant aquesta versió musical, perquè ja amb aquesta versió ja tenim pràcticament les ganes, la il·lusió d'anar compartint tots aquests moments musicals que es tenen preparats per aquesta festa major. Avui recordem aquestes havaneres. Vinga, ens anem amb una música més tranquil·leta, perquè sempre m'agrada fer aquest minut de reflexió. A veure si sona...

0: Dormían en un parque y empezaron a comentar cómo estaban de alterados sus hijos y cómo les preocupaban sus hijos enganchados todo el día a la pantallita y esa adolescencia libre de móviles. La mayoría de las universidades está bajando el nivel porque si no tendría que suspender a mucha gente, porque está demostrado, se le llama efecto Flynn inverso, que se ha reducido el coeficiente intelectual de la humanidad de 2000.
1: La regió de Murcia augmentarà la plantilla de professors de l'educació religiosa islàmica de 47 a quasi 60 per al proper cicle escolar. La mesura obrirà la porta de les aules públiques i concertades a quasi concertades des de primària fins a secundària per a la Comissió Islàmica d'Espanya, que camina amb els seus plans de doctrinar uns 30.000 estudiants, accelerant la troballa de més personal per fiançar la presència d'aquesta religió en el sistema educatiu. El 2027 tots ens jubilarem als 66 anys? Doncs bé, escoltem a veure què ens diuen.
2: ¿Será a los 67 años? Ojo, porque hay algo que casi nadie te está explicando. Si has cotizado 38 años y 6 meses o más, podrás jubilarte a los 65 años. Pero recuerda, esto no es una jubilación anticipada. Esa será tu edad ordinaria de jubilación. La jubilación anticipada es otra cosa distinta y tiene sus propios requisitos. Así que la próxima vez que leas que en 2027 todos nos jubilamos a los 67, recuerda que falta un dato muy importante. ¿Ya conocías esta diferencia? Te leo en comentarios.
1: El Ministeri de Defensa resta importància al brot de sarna que ha contagiat a 24 militars del grup de regulars número 54 de l'Exèrcit de Terra. El simple diagnòstic de sarna, la concessió de la baixa incapacitat temporal, depèn de les circumstàncies clíniques del malalt i del risc de contagi en el seu lloc de treball. Criteris d'actuació mèdica durant aquest contagi amb el tractament adequat, normalment locions o pastilles específiques, els àcars moren i la persona deixa de ser contagiosa en unes 24 hores. Per això, en condicions normals es prescriu el tractament i no se'ls concedeix una baixa prolongada. Llocs de risc s'aconsegueixen baixa a aïllament preventiu si el treballador realitza activitats amb el contacte pell amb pell o atén a col·lectius vulnerables, com són residències, centres sanitaris, guarderies o quartells en convivència estreta. I bé, aquí hi ha un tema molt interessant en el que doncs, l'han esmentat amb una petició o una solució. Això és perfecte. A les nostres parades concretes volem fer una parada concreta per a nostres senyors l'entrada i sortida del mar a les persones grans o amb dificultats de mobilitat. En lloc de limitar-nos a dir ho farem, hem anat a veure com ho han resolt altres municipis. I després de veure Arenys de Mar i Badalona, ho tenim clar. Pineda també ha de poder oferir aquesta solució, aquestes branes per poder entrar i sortir del mar. Escoltem.
3: Nunca deberían haber entrado por la puerta de tu casa. No importa si de vez en cuando eres capaz de comerlas fuera, pero nunca, nunca, jamás deben de cruzar la puerta de tu casa. Número 1. Carnes procesadas. Están directamente relacionadas con riesgo de cáncer. Número 2. Bebidas azucaradas. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, bebidas industriales, etc. Son las...

0: Les 11 i 17 minuts, doncs, deixant enrere les preguntes que queden, doncs, posades a l'aire, i com que són festa major, doncs, deixem-los estar. Veto aquí que sí que és interessant saber les temperatures que vam tindre aquí ahir a Tordera i també les temperatures actuals. Saludem a la Paquita Albertí, al centre del poble, carrer Sant Jordi. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina temperatura vam tindre ahir.
1: Doncs 35 graus i 6 dècimes. Molt més alta que 3 o 4 dies.
0: Sí, va fer molta calor, jo ahir la vaig trobar altíssima, la tarda principalment.
1: I aquest dematí la mínima era de 25 graus i 8 dècimes. Ara en aquests moments estem a 27 graus, un 69% d'humitat i marca núvols.
0: Val, fantàstic.
1: Però no crec que plogui avui, eh?
0: No. No hi ha paraigua, en Rosendo, si no porta paraigua, doncs la cosa vol dir que haurem d'anar aguantant. I sí que anem recordant, perquè aquest és el moment de haver escoltat, que les habaneres es acabarà de confirmar el que és el pavelló parroquial, en principi. Els informatius d'aquesta casa aniran dient. Gràcies per la informació, ens tornem a trobar-nos demà. Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina temperatura màxima vau tindre aquest punt.
2: Mira, la màxima va ser de 33 graus 9 dècimes. Avui la mínima ha sigut de 24 graus 6 dècimes. Ara estem a 27 graus i la dècima. Amb un 75% d'humitat.
0: Buf, quina humitat.
2: Sí, bueno, és que ahir estem 6 graus més baix que la temperatura que tenim ahir, a aquesta hora. Ahir estàvem a 33 graus, 2 dècimes.
0: Sí.
2: I avui estem a 27 graus.
0: Jo ahir a casa, el mosaic de casa, estava mullat. Jo no sé si a altres cases passava.
2: La gran quantitat d'humitat que hi havia.
0: D'humitat que hi havia. I el vent, com va anar, Joan?
2: La temperatura de la sensació són de 29 graus, 6 dècimes.
0: Oh, mira.
2: Si baixa l'humitat...
0: Sí.
2: Què anava a dir? I el màxim de vent de 30,6 quilòmetres hora.
0: Bueno, hi va apretar una mica, doncs, eh? Ja va bé.
2: Sí.
0: Molt bé, Joan, gràcies per la informació i demà ens tornem a trobar. Bon dia.
2: D'acord, fins demà. Ja, bon dia.
0: I bé, ens anem a saber la temperatura d'estació meteorològica Fibracolor i també ens anem de seguida a entrar amb la pregunta que fem participativa per l'audiència. Temperatura Fibracolor màxima d'ahir 34.7, mínima d'avui 23.5, ara 26.7 i una humitat d'un 79%. Doncs vinga, companys de la tertúlia, esteu preparats per veure com us va la pregunta participativa que fem a la nostra audiència. Toni, va per tu la primera. Això no és l'opinió, eh? Creus que avui dia les xarxes socials han substituït les revistes del cor tradicionals? Angie, va, te toca tu la primera.
3: Aquesta és de l'Angie.
0: Te toca tu la primera.
3: Està per l'Angie total.
4: Aviam, jo crec que no s'està venent, perquè, esclar, entres en el Facebook i pots veure, jo tinc una aplicació que antes de que vingui el dimecres jo ja sé més o menys les portades que sortiran a les revistes. I llavors hasta puc llegir una miqueta de no tots els temes que surten, el que diran.
3: A última hora no, però...
4: Exacte. I llavors, esclar, doncs això pot fer mal, perquè t'estalvies... A més, que les revistes cada vegada estan pujant més.
0: És que ha pujat de preu, també.
4: Hombre, no, és que aviam continuen sent...
3: Com tot.
4: Mira, només t'haig de dir que les revistes del Cor, n'hi ha la gran... que val quasi 3 euros, i han fet una de butxaca que es diu...
0: Me va fer molta gràcia el dia que la vas portar. Sí, de veritat, eh?
4: Perquè el que sí que jo crec, que no ho he arribat a fer, comprar un dia la mateixa revista, la gran i la petita, s'hi posen tot, o s'hi treuen coses de la gran.
5: No, ho posen tot.
3: Ho posen tot?
5: Sí, el que passa que el format és més petitó,
3: sí.
5: I clar, la lletra també és més petita.
3: Potser no hi ha tanta propaganda, també, no?
4: És que està ple de propaganda.
0: Sí,
4: també.
0: Jo fa tant que no n'he comprat cap de revista, que no sé ni com es mouen, de veritat, eh?
5: Sí.
0: Vinga, ens n'anem ja directament amb la pregunta treta de la màniga, abans uns breus minuts de publicitat, i com vaig fer, moltíssimes gràcies a totes les persones que confien en Ràdio Tordera, que aposten per posar, doncs, a l'indret, a que tenen el seu establiment i que nosaltres des d'aquí, darrere els micròfons, els agraïm moltíssim. Nosaltres estem aquí amb il·lusió, perquè sabem que ens escolten i estan, doncs, en Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Càpsules informatives. Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 2:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cerca tasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 11:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana amb Llini Wassa Corporation la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Tordereny i, finalment, El Canto del Loco.
12: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera. Al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
13: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
14: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
15: o a dentalcompany.es.
14: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
16: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant CEPSA, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
6: Ara i aquí, d'estiu.

0: I bé, aquí tenim la pregunta treta de la màniga, amb molta il·lusió, amb bones ganes, i ara arriba aquesta pregunta, i avui doncs, anirà de famosos, de parelles i de segones oportunitats. Vinga, obre el debat, qui vol ser el primer a ficar-se en aquest jardí que proposaré?
1: El primer, si és el primer, haig de ser jo.
0: Sí,
2: és masculí.
0: La pregunta d'avui no l'he inventada jo, me l'ha portada el dimoni.
2: Aquesta nit ha vingut?
0: Sí. I avui parlem de parelles.
1: Ui.
0: Però tranquils, que ningú ha de confessar res. Què penseu? Què penses, Toni? Una persona que continua sent molt amiga del seu ex pot mantenir una amistat completament innocent? O és millor deixar el passat al passat?
3: Ui.
1: Ui.
2: Ui, ui, ui, aquí hi ha molt de mal.
0: Ui, ui.
1: No sé si quan intercanvien els nens,
2: hi ha un fregament
1: i diu, te'n recordes d'aquelles nits que ho passaven tan bé? I potser passa alguna cosa.
0: I sobretot vosaltres creieu en això de ser amics de l'ex?
1: Sí, home, és millor amics
3: és
1: que en amics.
3: Jo també.
2: Evidentment,
3: jo també.
0: Antònia, va.
3: No, a veure, jo vaig tindre un nuvi i...
0: Un nòvio.
3: I llavors, bueno, vam trencar i després la seva parella, pues, o sigui, ell em truca d'alguna vegada per felicitar-me al Nadal i el Valentí està al costat i xerrem i tal, però la seva dona... no vol, o sigui, si s'enterés que ell parla amb mi, faria i no ha passat, vull dir, no ha passat res, perquè
2: té estimació per tu,
3: tancar i ja està, però el meu marit ho accepta que parlem i l'altre és com, bueno, el demoni.
2: Té celos.
4: Aviam, jo, per exemple, les parelles que se separen i en criatures, jo trobo que n'hi hagi, que sigui millor, que n'hi hagi un... I si han estat aquest temps junts, és lògic que t'ha quedat una miqueta d'estimació. T'ha separat per lo que sigui, però l'estimació té que haver-hi. I potser quan es despedeixen, perquè igual se donen un petó així de galta...
0: Però la galta la boca.
2: Toca de refiló amb el llavi i llavors dius...
4: Clar, és que és clar, quan te separes hi ha un que perd més que l'altre.
2: És el que jo volia dir ara.
4: I llavors, el que, per exemple, si el meu marit se'n va i me deixa, doncs quan vingui a portar-me els nens, quina il·lusió, els nens petitets,
0: clar,
4: amb la
0: clar,
4: mama,
0: clar.
4: Que avui tinc que dir una cosa d'això. Doncs, com a doni el petó, com a mi m'ha deixat, doncs és lògic que te faci una miqueta de... Que t'agradi. Vamos a ser sinceres.
2: Però crec que és que de pas, quan te separes, sempre n'hi ha un que perd més que
4: claro.
2: És que llavors claro. El que perd molt claro. Sempre té aquella enyorança, claro.
3: Però depèn,
2: estimació depèn per l'altre.
3: Depèn de la separació. Bueno, perquè
2: clar,
3: si és una separació d'amics...
2: Estic parlant d'una separació que sempre hi ha un que perd i el
4: si
2: que perd
4: és
2: el que
4: és una separació que t'azurrava molt, el que no
2: el
4: vas ni veure.
2: No hi ha res. Però separacions n'hi ha... Per desgràcia, també, que de les dues parelles, de les dues persones, una a vegades es queda molt enamorada. I aquesta és la
3: gent que
2: es pateix.
1: Bé, sempre en la parella hi ha un que està més enamorat de l'altre i l'altre ho aprofita.
0: Bé, i sobretot creieu que amb això de ser amics de l'ex, com ho concebiríeu vosaltres?
2: Bé, jo trobo que no està pas malament. Bé, si hi ha bon rotllo, per què no?
3: Sí.
2: Perquè avui dia no és el mateix que abans, Rosa Maria. Abans la gent no se separava, mira, que no se separaven tampoc, però si se separaven...
1: Sí, abans la gent tenia una mitjana de vida de 40 anys, ara la té de 80 i pico.
0: Que, sí, amb això.
1: Que està 50 anys amb el mateix, no és el mateix que abans, que estaven 10 o 15 anys.
3: Sí, és veritat, no? No, sí, és
2: sí,
3: veritat.
2: Per separar-te el mateix és que siguin 40...
4: Però els antics som els que estem durant, els que no duren és el jovent. És que és així, Toni. Ara ja el que queda ja és molta estimació de tants anys... és que...
3: Clar, sí, enamorament... Enamorament...
1: No, però això passa als 4 o 5 anys.
2: És el carinyo.
3: Enamorament ja s'ha anat, però sí que és veritat que n'hi ha un carinyo d'un per l'altre, perquè jo ara, per exemple, el 5 de... Mira, el dia de la festa major de Tordera, de la Fibra, faig 55 anys de casada.
1: Ah, molt bé. Felicitats.
0: Felicitats.
3: Pues la veritat... que n'hi ha,
4: que
3: un lligam entre ell i jo, que som... Jo sempre dic que... s'ha unit de tal manera que som dos en un.
4: El més important, quan, per exemple, les parelles se separen i queda una amistat, l'altra parella, la que ara està el noi o la noia, és tindre confiança. Te trobes amb el teu ex, no passa res. Jo ara estic enamorada d'una altra parella.
3: Clar.
4: I no tinc per què deixar de parlar amb el que havia sigut la meva parella.
2: No és el que deien, que tenen
4: molt de confiança.
1: I si és una noia que deixa un noi per una altra noia? Això ja són
4: coses.
1: I si són dos nois i deixa un noi per una noia? Sí.
2: Bueno, doncs pues això ho tenen de superar. Sí. Vull dir, el
1: és
2: cas és que se
1: mateix,
2: deixa.
1: No?
2: És el mateix, el que passa és que aquí hi ha un plus, hi ha un plus que no estem encara molt habituat, no. I llavors això se t'ha de superar amb una crisi important. Sí. Però bueno,
4: però és que ara per què no? Hi ha molt, això, que han sigut parelles d'home i dona, se separen i es posen o amb dos noies o ell amb un altre noi.
2: O parelles de tota la vida normales, que llavors ell deixa, que jo és el cas d'una persona de fora, que ell deixa la dona i se converteix en dona. Ell,
1: el pare dels fills,
2: es converteix en dona. I això per la dona...
3: No, assimilar-ho costa.
0: Això de ser molt fort, eh?
3: Sí.
0: Vinga, doncs aquí hi ha la pregunta avui que me l'ha portat el dimoni. He vist que us heu sortit molt bé. Molt bé,
2: perquè som una mica dimoniets, també.
0: Molt bé.
2: No, que no portem banyes.
0: Molt bé. I vinga, sí que
1: això
0: ara...
1: Això mai se sap, eh?
0: I ara ja entrem directament amb...
2: No me les noto.
3: Perdona, jo segura que no.
2: Maria, un incís.
3: Jo segura que no.
2: I diu, no portem banyes, això no se sap mai.
3: No. Bueno, jo segura que no.
2: I jo contesto que jo no me les noto. Però està això, eh?
3: Mira, poso la mà al foc.
0: Tres minuts que passen de les 11 al nostre toc particular d'aquest enzim, i bé, ara sí que toca l'Angi que ens posi al tanto de tota la premsa del cor, pim-pam, va.
4: Bueno, doncs pues avui és veritat que ha estat un temps molt que no sortia, i mireu que és una persona que surt molt amb la revista del Saludo, a l'Ola.
3: Hola.
4: I us estic parlant de la Isabel Presley.
0: Apa, Isabel. Pocs dies vas parlant-ne també, eh? Sí. A veure què ha fet aquesta dona ara.
4: Bueno, que diu que s'ha anat a passar uns quants dies a Marbella, però antes d'estar a Marbella amb uns amics, que és de tota la vida, de quan ella estava casada amb el Boyer...
2: Amb el Boyer
4: continua l'amistat, que és més, ara quan ve a Marbella, se'n va a casa d'aquests amics a passar uns quants dies.
0: Deia.
4: Però ella...
0: Però ara està viuda, ara. No?
1: Sí.
0: No,
1: és
0: clar, separada.
4: Ella es va separar.
2: Del Premi Nobel.
4: Sí.
1: Perquè a May li van posar una llosa.
4: És que ella amb lo fina que és
2: i la llosa pesa
4: amb lo fina que és quan aquell senyor posava menjar, que és que de veritat no sé si ho veu veure, és, i ell amb la mà volent dir per favor comporta't, és que menjava aquell senyor,
2: aquell senyor tenia gana.
4: Estava menjant amb una festa
2: gana.
4: Amb dos mans,
2: jo crec que
4: aquest home hàmster, Angie, les galtes,
2: jo crec que aquest home es va separar perquè no menjava prou.
3: És que ho va dir que a casa seva passava molta gana.
0: Què dius, ara,
3: perquè ella,
0: per favor.
3: Sí, perquè ella li feia que no volia que s'engreixés i llavors el portava. I clar, i a l'home que li agradava menjar, clar, ho passava fatal.
4: A mi, no, és que això és veritat que va sortir.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Sí.
4: Per a cenar, una manzana i un iogurt.
1: Sí.
0: De totes maneres, ara que anem parlant així que s'ho menjaven les mans, a veure, jo segons quin tipus d'àpat, si hi ha gambes o escamarlans, hi ha molta gent que, bueno, esclar, és el que seria el lògic, ganivetet, forquilla...
2: A veure... En la intimitat, amb les mans.
0: Dos dits d'un costat i dues pincetes.
3: Jo també.
4: Si es menja bé, es pot menjar, m'has dit, sobretot el pollastre. Però ja sabem que està permès. I ell, doncs,
2: les gambes també.
4: Home, aquest senyor educat com
1: ell. Sí,
4: en aquella festa que ho van repetir molt a la televisió, va sortir moltes vegades aquesta imatge.
0: Pobre home.
4: Que jo dic, això ho fan per fer-la amb pipa.
0: Potser menjava peix.
4: Poder li feien amb... perquè ella se'n pipés.
2: Ah, també. Havia menjat amagat aquest home, també.
4: Bueno, us dic que surt... Està grassoneta.
2: Ah, no, veus, ara ja no deu
0: estar més guapa.
2: Quan estava tan canija, estava lletja.
4: Mira, jo crec que s'ha posat una miqueta de botus en
2: ell.
0: Sí,
2: sí.
4: És la primera vegada que la veig tan informal que no li queda bé. Com sempre, bueno, l'he vist de punta en blanc.
2: Sí, bueno, no, sí. A vegades havia anat així, abans, eh?
0: Abans, sí.
4: Però Jo me fixava que els pantalons sempre portava un cinturon. Aquí va més desenfadada.
2: Sí. Perquè li va... Perquè està grossa.
4: Perquè li apreta el pantaló.
2: Exacte.
4: I no cal cinturon.
2: No cal.
4: Bueno, pues, penseu que ha estat a la clínica a la Buchinger. Que la Buchinger sabeu
3: vale,
4: què és.
3: Ja està.
4: Ja està.
2: Ah, pues ja està.
3: Així,
2: ja
3: així ha sortit amb els llavis.
2: Està tota siliconada.
3: El retocón.
4: Buchinger anava molt a Carmen Sevilla. Sí. Perquè ella que era de ser grassoneta i ella volia estar més prima, diguéssim. I ella anava molt a Carmen Sevilla.
3: A Marbella anaven totes.
4: Però a la clínica Buchinger.
3: Sí.
4: Sí, a Marbella van... Bueno,
3: sí,
4: els que tinguin pèl·les.
3: Per estar a Marbella.
4: Els que tinguin
1: pèl·les. Bé, vinga, va, més coses.
4: Que està molt contenta perquè sap que la seva filla, la Boyer, ja ha tingut, per fi, després de tres nens, una nena que té tres nens.
3: Ah,
4: es diu Mia, la nena, i que ara el que més, perquè li diuen, sí, li diuen, no surts, no.
1: Diu, ui, si jo hagués tingut una companya al col·legi que es digués Mia, ui.
3: Sí, ai, Toni, és que tu no l'has treballat, eh?
2: Però ell i altres li devien fer, també.
4: I bé, que està disfrutant molt dels seus nets.
1: Molt bé, vinga. Sí.
3: Ens en l'alegrem molt.
2: I l'altra filla tan maca que l'estimen tant, que encara no està embarassada.
3: No, pobreta. I es quedarà.
4: No, pobreta.
2: No. I perquè això que va anar a Lourdes, eh?
3: No, no,
2: això
3: aquesta,
2: que va anar a Lourdes i tot.
3: Aquesta nena, jo no crec que no.
4: Que no, que no pot tenir, no,
3: que no pot tenir.
4: Home, sí, bueno, però ara no, va, ara va no és clínica, problema, va, això, eh?
1: Va anar a una clínica sí. barcelonina, que és una de les millors del món,
3: sí.
1: i no va aconseguir.
3: Per fer, sí.
4: I a mi me sap greu sí. perquè té un instint maternal sí. que li encantaria.
1: Sap greu,
2: pot
1: sí.
2: adoptar perfectament.
4: Sí, però...
1: Sí, però...
4: Mira, això seria un altre tema.
1: Sí.
4: Hi ha gent que tot i poguen adoptar, i jo te dic, no m'agrada, la meva neboda pobreta no va poder, es va fer molt in vitro i al final va desistir perquè es va gastar molts diners.
2: Què sol passar?
4: I jo li deia, com jo havia cuidat a la Irene i al Martí, adopta que els estimaràs, que jo a la Irene i al Martí, que avui el Martí és el seu cumple, per cert, i va dir, tieta, no, per això ja tinc els nebots. Vull un meu, un, sentir-me a la dintre. Ah. I no va voler.
1: Bueno,
2: això és normal.
3: No va, Gerard Plana. Ara,
4: bueno, vagi. Sabeu que s'ha casat el... Pareu que
3: no, no ho sabem.
4: El
3: no
4: Ronaldo.
3: Ronaldo.
4: Ah, per favor.
3: Home, sí. El Ronaldo.
1: Sí. Ha fet
3: un gol total, eh?
1: Sí.
3: Toni, què te passa? Però
4: és
3: avui,
4: és
3: eh?
4: Que...
1: Una vegada li van donar un premi i va dir, sí!
3: Ai, ai, ai,
2: i tenia
3: ai.
2: Unes ganes d'aquell premi
1: sí,
2: que
1: sí.
2: li va sortir de l'ànima sí. sí.
4: però tothom pensant que ells farien una boda així gran, tothom
3: estava
4: sí, i s'han casat a Cascai que tenen un casoplón de 60 metres quadrats
2: 60?
1: De 60 no,
2: no, no. molt ara, més, sí. per això t'ho dic ah, casoplón, sí, pues, ja, sí, pues nada, una sí. casita en claro.
3: Aquí, escolta'm, aquesta nena sereneta, eh?
4: Sí, però aquesta no és ella,
3: ah,
4: eh?
3: Vale.
4: No, la tinc aquí, és aquí.
3: Ah,
4: llavors aquí està quan li van donar un prèmit però sí. no s'ha casat.
2: Sí.
4: S'han casat a casa seva.
3: Oh.
4: amb els seus fills
3: oh.
4: i l'únic que s'ha vist que han posat en Instagram la mà de tots dos amb els aros de casats i ja estan casats
1: que,
4: que és veritat ja,
1: se sap qui ha oficiat
2: sí, ja tenen tot. Ja
1: se sap
2: tenen
1: si
2: tot,
1: ha oficiat per l'Església Catòlica ah, o no.
3: Bueno, Toni, per què t'interessa això?
1: No, home, claro. m'interessa, però per si no
3: clar,
1: se sap...
3: Clar, perquè pot ser un jutge fer... o
2: un perquè jutge. Un capellà a casa seu potser no.
3: Sí, perquè...
1: Pues jutge, ara els jutges no casen, eh? Ara són els regidors de l'Ajuntament
3: bueno,
1: a la casa.
3: Bueno, sigui.
4: Pues hi ha moltes parelles, que es casen
3: aquesta
4: tipus
3: així. Aquesta noia, aquella, sí, és... Sí, sí, sí. Quina nacionalitat té aquesta, la, la senyora?
4: És d'aquí. Aquesta noia li ha tocat la
2: loteria
4: sense comprar.
3: D'Extremadura, no, d'Extremadura, em sembla que és.
4: D'Extremadura és maca, eh?
2: Bueno, estava aquí a Barcelona i pensava que fos...
3: Va vindre a Barcelona i treballava.
4: Moltes operacions.
3: Ah, sí?
4: S'ha fet pits, s'ha fet culete.
2: S'ha tret costelleta.
3: Si la veiessis al principi...
1: Sí, què dius ara? Perquè ara aquí la veig molt bufona, eh?
4: Després va molt maquillada. És
1: però escolta'm,
4: que...
1: quin patir, no?
4: Sí.
1: Si se treuen bueno, no costelles.
2: No té res a fer.
1: Va, però quin mal,
2: no,
1: Nelly. Quin mal, no?
2: Sí, però... No,
4: ah. Aviam, tenen 5 fills. Sé que el Ronaldo tenia també... Quan es... Perquè porten ja 10 anys,
1: sí, clar, sí,
4: per
1: aquesta
4: parella.
2: De què tenia
4: jo no sé si els que tenia era de vientre d'alquiler.
1: De vientre de lloguer.
3: Eren dos.
2: Eren dos. Primer,
4: sí.
3: Dos tenia.
4: Llavors ens diuen... Clar, és que no deixa de que és jove. Té cura, ell té 43, ells.
1: Home, no, jove, 43, jove.
3: I ella
1: no. Per la seva professió no és jove.
2: Ara ella no.
4: Saps el que diu en aquesta revista? Que volen dir, aquest any és l'últim que jo
1: clar,
4: jugo.
1: Clar.
4: I ara un bebè ens agradaria, però no és el moment... perquè jo encara estic jugant, però un cop ell deixa el futbol, ja que volen tindre més fills, perquè continuaran sent joves.
2: I tant, això sí.
0: Però, no, per favor, tants fills...
4: Però, no, quan hi ha diners no hi ha problema.
0: Bueno, va, esclar, deuen pagar una cuidadora i ja està, no?
2: Exacte, bons col·legis, en seguida que poden, els foten a...
1: Bueno, però els bons col·legis, molta...
0: Ei, Toni, vés al tanto el que dius, eh? Bueno, és que avui ja estem allà.
1: Quan els de Vox i el PP es comencen a posar la brama al Parlament,
0: sí,
1: en Rufián els va dir mucho colegio de pago pero muy mala educación, eh?
2: Ah, bueno, això també, però bueno.
1: Per això, que, sí, parlant... encara que siguin col·legis d'alt pagament, aprendre a parents, però educació més aviat poca.
0: Que parles per tu, això?
1: Sí.
0: Què dius? Ara?
2: Que sap de pròpia fe.
0: No sé. Oi, vinga, va. Que,
4: bueno, avui us vaig a parlar també del
0: David, la cortina,
4: del David
0: la cortina,
4: Bustamante,
0: perquè,
4: bueno, que parlo poquet d'ell. Sí. Ha estat de viatge treballant a Mallorca i va amb la seva parella...
0: Està traient àlbums, aquest home? Està traient música?
1: El que està traient és colònies. S'està forrant. Sí, té un imperi de les colònies.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest Antonio Banderas també té una colònia, diverses colònies, també. I també...
0: Ells fan, aquesta gent allà?
2: Donen el seu nom i llavors
1: el seu nom i cobren.
3: I cobren.
2: La colònia no la passen.
3: I la d'ell es ven moltíssim, eh?
2: La de l'Antonio i la del Bustamante?
3: No, la d'ell. La del Bustamante es ven moltíssim. Perquè la porta molta jovent.
1: Sí.
0: Ara l'heu adonat vosaltres, aquesta colònia?
1: Sí, es veu que fa bona olor i és un preu bastant
2: assequible. Bueno, estem fent propaganda, si més no...
0: Bustamante, vine cap aquí,
1: vine a cantar.
0: Un bon àpat.
3: Doncs a mi m'agrada molt aquest xicot. I ara
0: m'encanta.
3: Ara, com està cantant, m'encanta molt bé. Perquè està traient com...
2: Ha tingut un ressorgiment que està bé, perquè pobre s'havia quedat molt...
0: Bueno, no us ho creieu, eh?
2: Sí, havia estat anys.
1: A la Paula Echevarria ho va fer patir molt.
3: Sí.
4: Ja. Però ara la seva filla, que també me va bé per dir-ho,
0: ja
4: als 18 anys, ha fet ara el dia 17.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Déu-n'hi-do, com corre el temps.
4: Que ja ha fet 18 anys...
3: Li ha fet la festa.
4: La mare li ha fet una festa.
1: D'aquí dos dies, bastó.
0: Toni, per favor,
1: passa el temps tan ràpid que, mare de Déu,
4: dono tota la raó.
2: Però si ella porta bastó, si ella porta bastó, tu ja no hi seràs.
4: I no me'n vull anar.
1: No, home, si vosaltres arribareu a 100 anys.
4: L'altre dia vaig exigir que els sagitaris arribem som centenaris.
0: Ui, mira, vole que bé. Mira, Angie, tu ja ho dius sempre, això, eh?
1: Ah, sí, clar.
4: Sí, no, no.
0: Va, vinga, Bustamante. A veure, jo m'agradaria saber d'aquest home l'última... L'últim tema que ha fet.
2: Ara...
0: No sé si Damià ens el podria buscar.
1: Damià.
0: A veure si trobes una cançó d'en David Bustamante.
2: Sí,
0: l'última que hagi sortit.
3: Però,
0: eh?
3: Ha tret una que estava cantant com si fos òpera.
4: És que té una veu precisa.
3: Que va ser una passada.
0: Fa molt de temps que no l'he escoltat jo.
2: Les cançons d'abans, les que coneixem...
3: No.
0: El dia que te vayas, diu, a veure...
3: Tan maca...
0: Sí, és aquesta.
2: Escolta'm una mica.
3: No, la que t'ha dit que... Oh, mira, se'm va posar la pell de gallina quan la vaig veure.
4: Jo l'he sentit cantant la cançó d'agost. No de l'agost, d'agost?
1: Sí, de la pel·lícula.
4: La fa espectacular. Sí? Espectacular.
0: Sí. A veure...
5: Nada suficiente, las siete maravillas ya no logran convencerte, New York no te divierte, París es muy corriente.

0: Molt bé, eh? Gràcies de mi. Molt bé, no?
1: Ara farà, després del setembre farà
2: Masterchef.
1: Sí, en setembre, i després fa un musical, El Zorro, a Madrid.
3: Anda.
2: El Zorrillo. Hosti, que està, té que ser maco.
3: Sí. Sí.
4: Farem això que sempre diem, que no ho fem mai, un bus i una vera. Sí.
0: Sí. No, bus no, amb el...
2: Pues mira,
0: amb l'AVE.
4: Amb l'AVE.
2: Pues jo... Pues jo...
4: Pues tu podria ser
2: igual,
4: que sí.
2: Igual, sí.
4: Sí,
2: perquè
4: fàcil.
2: Jo me'n vaig anar perquè tu a Madrid a fer la... a lo de la Tina Turner.
4: Ah, sí.
2: I no m'importaria anar a veure amb ell.
0: Home, pues, fer una posada en escena fantàstica,
3: sí,
0: eh? Que això
3: sí,
0: ja... Bueno, i el dia de la Tina Turner devia ser espectacular,
2: oh,
0: eh?
2: Jo hi vaig disfrutar.
0: Oi.
4: Molt bé. Jo la Tina Turner la vaig veure aquí a les Arenes, a Barcelona. Mm.
3: Però a
0: l'altre també.
3: No, no musical, la Tina.
4: No, la Tina Turner, de veritat. Ella.
0: Fantàstica, eh?
2: No, jo vaig veure el musical.
1: Us tinc que dir que s'ha mort el millor amic del rei emèrit, el Josep Cusí,
4: sí,
1: que era el seu... Tenia 93
4: anys. El amigo de andanzas.
0: Sí.
1: Feien regates, era molt...
0: Però bueno, regates, segurament que devien fer moltes.
4: I regateaven. Està per mi, està per ti.
2: Ah, i una cosa, també s'ha mort el mago, el Tamarite.
1: Ah, sí,
2: el
1: Tamarite.
0: És tot especial, aquest home, eh?
4: El de la xista d'aquella grossa.
2: Sí, pues va morir fa dos dies.
1: I després també, però aquesta més trista, jo no la coneixia, ho poso a la revista, ha mort la Matilde Favier, la directora de Christian Dior.
3: Ah, les relacions públiques, no? Sí. Directora de Relacions Públiques, sí. Però no ha sigut en accident?
1: En accident. Amb tots dos han mort.
0: Ah, tots dos han mort.
1: Ell 61 anys i ella 57.
0: Ui, quina pena, no?
1: Per culpa d'un camió que estava fent un mal adelantament.
0: És allò que diem, que la carretera. Hi ha vegades tu vas bé i venen a trobar,
4: sí,
0: doncs, sí. Com menys tots
4: tens. A vegades,
0: sí. Gent en plan, Angie.
3: És una mala notícia.
1: Us vull dir que hem fet unes imatges, no sé si l'heu vist, l'Angie, perquè està a la Guai, aviam, el Froilán, amb la seva nòvia, té una novieta
0: allà.
4: Mira, que és allà, és musulmana,
1: a Eivissa,
4: o què? És musulmana?
1: Però no, aquest noi...
0: És guapo, aquest noi, eh?
1: Està enorme.
0: Gordo?
1: Oh!
0: Què dius ara?
1: Que m'he quedat parada.
4: Fem bomba. Està fent bombo?
0: Ah, doncs pues estava maco fa temps, aquest noi.
1: Aquest noi es té que posar a fer règim.
4: Aquest sí que el necessita, no l'altre.
3: Règimen no.
2: Que vaya la Gunginger.
3: No, a lo gordo no gusta hacer règimen. No.
2: Que vaya la Gunginger.
4: És que a lo bueno li feia fer huevos fritos.
1: És que té 29 anys, aquest noi. I jo l'he vist a la foto, és que està, que no es veu... Perquè posa que és a Froilán.
0: Però això no el coneixeria.
1: És la que va barba, bigoti. La panxa que
0: li pena, no?
1: És que la panxa li penja.
4: Però no hi ha foto així?
2: S'ha deixat.
0: Vinga, anem cap a una altra cosa.
1: Però que surt en una revista, no us vull dir si a la primera plana, el que no la tinc jo, aquesta revista, no l'he comprat, però que es veu que està grassonet, des d'aquí li diem que faci una miqueta, que ja que no li agrada, em sembla que no treballa gaire aquest noi, almenys vagi al gimnàs.
3: Però si aquesta gent que té tants de calés pot llogar un entrenador personal,
2: sí, i
3: el veu buscar a les 10 del matí, i el fa córrer dues hores, sí, i després unes quantes peses i perd.
0: A veure, les peses no primen, eh?
3: No.
0: Toni,
3: no.
0: Però el que prima és això, peca de la boca.
3: No.
2: Però si fas
3: esport i això, no.
2: Es nota.
4: Ajuda.
2: No
4: té per, ajuda clar, molt.
3: Sí,
4: ajuda.
3: Que ajuda.
0: Més cosetes.
3: Això és el que dieu vosaltres, que s'ha deixat.
1: Sí,
3: que també s'ha deixat.
1: S'ha deixat. Noi, que és molt jove. S'ha deixat.
0: Home, això és un problema per la salut, eh?
1: Jo tinc família que estan grassonetes,
3: jo
1: eh?
3: També.
4: I jo també.
3: Jo estic de...
1: I jo no dic, no, és que no m'agrada la paraula gorda, ni gorda, no m'agrada. Uh-huh. Jo dic grassonets. Estem grassonets, eh? Bueno, no sé si tornar a ressuscitar la Belén Esteve, que porta dos anys quasi sense sortir.
4: Ui!
1: Perquè hi ha...
4: Xerra, que jo filla... m'ha arribat...
0: Mira-la, ella. Sí. Mira-la, ella.
4: De tant en tant m'entero de coses, la Rosa Maria. Va, digues.
1: La Jules... La Jules Janeiro, la filla de...
2: La filla del...
4: Exacte. Exacte, vas per aquí.
1: Sí. L'aliat.
4: Exacte.
1: L'aliat. M'interessa aquesta noia. Aquesta noia, quan va fer 18 anys, va dir que, per favor... Bueno, la seva mare ho va tindre que anar, no sé si un juzgat, ara no...
2: Sí.
1: A dir que, per favor, ella era una noia anònima i que no li anessin a darrere els paparazzis perquè no volia ser... coneguda.
3: No, clar.
1: Aquí,
3: és el que em dic. Sí, si ella no ha venut mai cap exclusiva, exacte, no la poden treure.
1: Però, ah, noi, s'ha comprat un pis, el papa es veu que li ha ajudat, que ho trobo molt bé, sí, perquè clar, tots els pares faríem el mateix si poguessin. Que la Belén està que s'estira dels cabells, sí, per això.
4: Saps? Perquè la filla l'altra...
0: Escolta, per què ha desaparegut tant la Belén?
4: Perquè el programa que perquè... feia és el que el van anul·lar.
2: Ha patat, ha patat. Sí, sí. Ah, sí. Perquè no tenia èxit.
0: Ah, sí, val.
1: Llavors jo crec que la Belén, per lo que ha dit aquesta nena, ha dit alguna mentida. La Belén s'ha guanyat molt. La Belén s'ha fet milionària parlant del pare de la
2: seva filla. De Jesulín, clar.
1: S'ha fet si no,
3: milionària. I del currupipi.
1: I del currupipi. I per què, claro, i per què en la televisió, o sigui, els directors, li interessava que no anessin contra la Belén.
2: Clar,
1: no? I sempre l'han protegit molt, sí, i a vegades li haguessin dit, està aquí Belén, sí, que no aportes el 100% la raó. Perquè ell ha fet creure que el Jesulín mai ha anat a veure la seva filla, sí, i mira quina casualitat que l'altre dia el periodista, perquè ara ella ja vol treure les orelletes, la nena que no volia, aquesta la Jules, eh?
3: Sí,
1: la
3: sí, filla sí, sí, del... Sí.
1: Li pregunten, ¿tú has estado a casa la Belén? Dice, claro, que he estado en casa la Belén con mi padre una vez que llevé a mi hermana a su casa, que estuvo mi hermana en mi casa. Ah, carai, ara els periodistes diuen, com és que això la Belén mai ho havia dit?
2: Perquè no li interessava.
4: Clar,
2: no, home, no, ell era el dolent.
4: Ella vivia del cuento, aquest.
2: Ell era el dolent i a ella li interessava, exacte, que la cosa estigués tota la vida igual.
1: Exacte.
2: I jo, ara que parlant d'això... dic una cosa, la televisió a vegades...
3: Se passen.
1: Se passen, fan mal.
2: Perquè quan ella va estar amb el problema gran,
1: sí,
2: que sortia per la tele, que jo no sé com tenien nassos de treure-la,
4: sí,
2: val? Perquè
4: sí,
2: no n'hi ha dret.
1: Bailando con las estrellas va ser horrorós.
2: Llavors, vull dir, pels calés fins a un punt...
4: Sí. Però i els altres per l'audiència.
2: Arriba
0: ara,
2: un moment que no.
0: Bueno, però ella tenia prou gent al seu voltant, familiars, de dir, escolta'm, a veure, no vagis aquí, perquè
1: sí,
0: a veure, que no...
1: Però quan veuen que t'acaben...
0: Sí. Ah, bueno,
1: els fa molt la lluvia de tormenta, sí, pues, clar, escolta'm...
4: No, que pas que fes cas dels familiars allà.
1: Una de les coses que... L'únic que jo li tinc que aplaudir a la Belén, que se n'ha sortit d'aquest món tan dolent.
2: Sí.
1: Això sí, sí, és la pura veritat.
3: Ah, millor.
1: Però que ara la gent comenci a dir que la madre ha sido una bona madre, que ha tret la seva filla endavant ella sola. No. Recordem que ella mateixa va dir en un programa de Sálvame que el Jesulín li passava cada mes 1.400 euros i que mai li havia fallat.
3: Ah, molt bé.
1: Recordem que quan ella ha estat enfermita... estava enferma, sí, li ha cuidat els seus pares, perquè ella se'n va anar a París amb aquell dit jockey i va desaparèixer i va vindre quan va voler.
2: Sí.
1: O sigui, mare, el 100% bona mare i protegint la seva filla, ho tenim que mirar una miqueta, això.
0: Bé, 11:53, és moment que la Meli ens digui aquelles frases que té aquí guardades sota la màniga.
4: Aquí embolicadetes,
0: aquí embolicadetes.
4: Ara les
0: desenvolupes. No, és que farà això perquè les porta amagades i no, sí, no ho treu fins ben bé última hora.
4: Amagats,
0: vull dir que, a veure, perquè s'ha fet de sorpresa, eh?
4: Exacte.
0: Sí? Doncs vinga, va.
4: Anem-hi?
0: Anem per la primera.
4: Me gustaría saber, la gente que se casa por segunda vez, ¿por qué lo hace?
0: ¿Por qué lo hace?
4: Sí. ¿Que no entendió que a la primera no le fue bien?
0: ¿No? Sí, sí.
4: A veces pienso tirar la toalla, pero ¿con qué me seco? Si viene una paciencia perdida por ahí, es mía, por favor, devuélvamela. Sospecho que Cupido vendió mi media naranja a Don Simón.
2: ¡Ah! Muy bueno.
0: Está muy bien, ¿eh?
4: Muy bueno. ¿Cambiar yo? Eso es de semáforos.
0: Volve.
4: Cuando pienso que ya pasó mi etapa de hacer locuras, ¡pum! Estreno la segunda temporada.
2: Toma.
0: Molt bé, escolta, realment no tenen desperdici, eh, Meli? No tenen desperdici, realment.
2: Molt bé, molt bé.
4: Costa trobar-la.
0: Vinga, Angie, encara ens queden uns breus minuts i encara podem repassar amb algú més.
1: Us ho explicaré també. Sabeu que l'Andy Lucas es van separar, que ara
2: ho
3: molt.
1: Pues ara resulta que el que... Però jo els confon. L'Andy...
3: Sí.
1: L'Andy és el que portava... No, el Lucas. El Lucas.
4: A mi també em passa igual.
3: Sí, a mi em passa igual.
4: No patim.
0: El Lucas, que... Lucas a l'Andy.
1: No, el Lucas és el que, diguéssim, ha tingut més èxit
4: que va formular el capritxós desig de dir... Sí. Se separem?
1: Sí.
4: Va ser...
1: El Lucas. Ara resulta que l'Andy s'ha volgut posar per la seva compte, ha trobat el seu manager, que es veu que està la cosa ben encarrilada, ara l'altre li ha agafat una miqueta com de celos i li ha demanat tu el que tens que fer en el manager d'ell, fer que nosaltres ens tornem a juntar...
3: Ah...
1: Perquè nosaltres, diu, si yo lo quiero mucho l'altre dia, yo lo quiero mucho, si es el niño de mis ojos, deia l'altre.
4: Sí, sí. No, les interessa econòmicament
1: claro,
4: tornar.
1: Sí. Ell se pensava que no tindria èxit.
3: Clar.
1: I es veu que per lo que estan dient, pues bueno, ha encarrilat el seu camí. Sí que és veritat que aquest noi, us veu enterar lo del nas?
0: Sí.
1: Lo del nas,
0: no, no, explica.
1: Sí, mira, lo del nas, ell li deien, t'has operat el nas? Que no, tot enfadat. Que tinc el nas com el meu pare. Que no. Bueno, resumides cuentes, que uns diuen... supuestamente que serà perquè no ha fet coses bones. Ara sí.
0: Ha olorat massa.
1: Ara s'entén que anar, perquè el nas cada vegada el té pitjor, pobre noi, no, que a mi amb això me dona pena.
3: Clar.
1: L'únic que hagués tingut que dir, la veritat, el d'un consament, ell va dir que el van operar i que se tenia que estar molt quiet, i que no ha fet cas al metge. Pot ser veritat. Tot el que li ha quedat un nas tan malament que li veig respirar bé, parlar bé.
0: Que dius, ara.
4: Sí, que el
0: tindran
4: de tornar a operar, no?, en aquestes
1: condicions. I ara es veu que els metges d'aquí, per lo que he llegit, no s'atreveixen a tocar aquest nas.
0: Ai, ai, però és que és complicat, això, eh?
1: I se'n vol anar a... On posen els...
3: A Turquia?
1: A Turquia.
3: A Turquia?
4: Allà sí que l'arreglaran bé.
0: Home, molta gent hi va, Meli, eh?
4: Sí, però aquí li arreglarien millor que allà. Aquestes coses...
0: Ah, bueno, també potser sí.
4: No sé jo si fiar-me.
3: Que un dels millors astrònoms del segle XVI, que era en Tycho Brahe, astrònom de vigilar les estrelles, va descobrir una supernova i va fer tota una nova teoria, portava un nas d'or perquè amb una baralla li van arrencar el nas.
0: Mare meva, però un nas d'or, tu, que també t'hi ha quedat molt altat,
3: aquest,
0: després,
3: aquest, si segueix així, s'acabarà amb un nas d'or.
0: Home, bueno, a veure, doncs ja el perseguirem, eh?
3: Sí,
4: bueno, si no, de platino.
1: Sense anar més lluny, la Belén Esteve, que quan es va posar en el món, que es va
4: també
1: posar, va dir que era, li tenia això, que els metges es van posar contra ella, que era perquè era diabètica, i els metges van sortir...
0: Ah, sí, recordo això de la diabètica.
1: Que els metges van dir, per favor, traieu aquest anunci.
4: Sí, clar, llavors...
0: Això estava desfet. Bé, hem d'anar acabant, Vaja. I com que anem acabant...
3: Però des d'aquí, recomanar a la gent que no... Sí. Que no
4: abusen d'algunes coses.
3: Que les drogues fora.
1: I tant.
3: I les drogues fora.
1: Jo no les vull anomenar, però és veritat.
3: Sí.
1: Estan destrossant la joventut.
0: Sí, sí. Qui vol? I cada vegada n'estan sortint més i més sintètiques, eh?
3: Ai, sí.
4: De tota mena.
3: Sí, sí.
4: De tota mena, perquè a més a més, si no descobreixen una avui, la descobreixen demà, per incitar...
0: Bé, que aquí tornarà la policia municipal per detindre aquestes dues dones que, bueno, van dir-los informatius de Ràdio Tordera, que anàvem carregades de droga, de peles i de tot el que vulguis. Vull dir que, esclar, hi ha veu gent que dius com pot ser, no, això?
4: Sí, sí.
0: Vull dir que...
4: I si el tenien és perquè hi havia per aquí gent que li
0: veia.
1: Sí.
0: Home...
4: Allà? Sí, segur. Per això, t'ho dic.
0: Bueno, acabem.
1: Bueno, doncs mira, us diré, la Paz Vega, se'n recordeu que el seu marit ha fet aquesta mala jugada, que l'ha deixat a la ruïna. Ell s'ho està passant molt bé a Ibiza.
0: Opa, que vinga.
1: I l'ha deixat a la ruïna. Doncs ha volgut canviar de look, perquè ja que ha passat tot això, ella, que sempre ha anat amb melena, doncs s'ha posat un nou estil, s'ha posat el cabellet tot així desfilat. Aquí està en la foto.
4: Està maca.
1: I, sí, és que és maca aquesta noia.
0: Sí.
1: És maca.
4: Sí. Un canvi de look, molt
1: llavors
4: bé.
1: Llavors ella diu, canvi de look, canvi de vida, i aviam si pot sortir-ne d'aquest pou que l'ha deixat el seu exmarit,
0: pues
1: perquè
0: bé.
1: No deixa que és el seu exmarit.
4: En aquest cas, aquesta parella no ha funcionat com calia.
1: No, però bé, bueno, després de 22 anys,
0: però
1: 23,
0: ella està molt enamorada, eh?
3: Sí.
4: És això, el que dèiem abans.
0: El que dèiem, que està molt...
2: Claro. I l'altre s'han anat amb
4: la butxaca plena
2: i, tot i amb una altra. Doncs
3: pues deu Hisenda, i la Pazdega sí. Deu molts diners.
1: Ah, Lucy, se va confiar amb el seu marit.
0: Antònia, sí. Gràcies per estar aquí.
2: A vosaltres.
0: Bona festa major, i tornem a retrobar la propera setmana.
2: Gràcies.
0: Angie, doncs també, bona festa major.
1: Igualment, per vosaltres, per tothom, per tot
0: Amèlica. Tu ja vas de sopar,
4: fins demà,
0: de Santa Llúcia,
4: fins demà i aquesta nit de sopar. Jo ja i començo la festa major.
0: Sí, tu ja comences. Bueno, jo també, en les habaneres,
4: jo també.
0: I escoltarem amb molta atenció amb en Toni, que és qui els retransmeten tot el seu equip.
3: Amb en Salvador, amb en Salvador Romans, en Lluc, l'Agustí, l'Albert Sabater i tota la colla de Ràdio Correra.
0: Molt bé, molt bé. Després us aneu a prendre un...
3: No anem a prendre res. Després anem, que demà s'ha de continuar.
1: Sí, una tònica fresqueta.
2: Un mojito.
3: No, un mojito no,
0: que ets un nos llevamos un mojito de champán bailando. Adéu-siau, amics. Bona festa major. Adéu-siau.
3: Glòria Sant Bartomeu.
4: Encara no, home.
5: Ara i aquí, d'estiu.
6: Infopodcast Tordera.
7: Benvinguts i benvingudes, soc en Genís Mas. Les tres paraules del dia són habaneres, fira i familiar. Habaneres. Les habaneres i la presentació del pubellatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. Fira. Avui torna la fira d'atraccions amb una hora fixada sense sorolls ni il·luminació, i la plaça de la Concòrdia acull avui dijous la fira d'artesania a la fresca. Familiar, el grup musical L'Hora del Patí farà ballar a petits i grans en família a la plaça de l'Església, i el Parc de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de Castell de Sorra, ideal per passar en família. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana, i va ajudar a expandir l'ordre del Cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Masters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps: avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà el temps serà més inestable, amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, això és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar a plantar enciams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Lucea, al carrer Amadeu Vives, i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec, i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana, i l'any passat el Pregó Infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
2: Vols fer realitat la casa dels teus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
7: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures

0: Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
4: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
5: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
4: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. Entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.

0: fet punt 1 FM.
1: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I bé, ara sí que arriba un dels moments que a mi més m'agraden del magazín. No que dir-ho, que bé, tots m'agraden. El nostre repertori musical. Avui us proposo, doncs, fer un petit viatge per cançons en classe, amb sentiment, i bé, amb aquell punt romàtic que es fa recordar persones i moments. I per què no dir-ho? Algun amor que encara volta per algun racó de la memòria. Perquè hi ha cançons que simplement sonen, i hi ha altres que ens expliquen una història, i avui escoltarem, bé, toquit una mica de tot. Cançons per somriure, per recordar, per enamorar-nos una mica més, i alguna que segurament ens farà dir, ostres, aquesta cançó fa anys que no l'escoltava. Doncs, com som plena festa major, deixarem que la música també faci la seva festa. Així que apugem el volum, posem el cor a punt i comencem el nostre repertori. Que soni la música, i ho fem amb aquesta veu inconfusible, elegantíssima i amb molta emoció, ideal per començar aquest bloc en calma, que és la Bàrbara Streisand.

Doncs bé, la Barbara Streisand, aquesta veu que està sonant, aquesta veu tan dolça, nacionalitat nord-americana i professions, cantant, actriu, directora, productora i també compositora. És llegenda perquè és una de les poques persones al món que ha guanyat els 4 grans premis EGOT: Emmy, més Grammy, més Oscars, més Tony. La seva carrera musical i el seu estil són pop, jazz, Broadway clàssic i discos venuts més de 150 milions. És la dona amb més discos d'or i platí de la història dels Estats Units. I bé, donem entrada amb un gran que formava part dels Beatles, i, com no, també un gran compositor. Ella és Elton John amb aquesta versió, Your Song.

Doncs aquesta versió que anem escoltant és un tema romàntic, conegut i també preciós. Té aquell punt tendre que funciona tan bé per anar escoltant. És llegenda perquè és un dels artistes que més discos ha vengut de la història, més de 300 milions. Bé, ha tingut premis reconeguts, l'Emmy, més Grammy, més Oscar i més Tony, i bé, la seva carrera musical dintre el seu estil rock, pop, glam, rock, piano i rock. Hem de dir que ell, música, més Bernie Taupin, les lletres, porten junts des del 1967. Una dona que aquí posarem classe de veritat, i si trobes una bona versió instrumental encara més. Ella és la senyora Edith Piaf amb la versió de La vida en rose.

Doncs bé, és una dona de nacionalitat francesa, la seva professió, principalment una gran cantant. I bé, la llegenda és que és la veu de França, la cantant francesa més famosa de tots els temps. Va convertir el dolor en cançons i va portar el chanson François al món sencer. Una vida, una història de pel·lícula, una infància dura, va cantar al carrer, i el seu descobriment va ser l'any 1935, quan un propietari de cabaret la va veure i la va batejar, la Mont Piaf, la Cotorreta. I bé, anem canviant de registres i ho fem ara sí amb el gran grup dels Beatles. Una cançó d'amor sense ensucrada, molt bona, l'escoltem, el seu títol és Summertime.

nosaltres venen compartint des de la ràdio cap allà on t'estiguis, on te trobis. I doncs crec que és moment de pujar una miqueta al Ràdio Restaurant, perquè són músiques tranquil·les, sí que són algunes doncs romàntiques, no n'hi ha cap d'ensucrada, per això, us heu fixat? Hem de dir que anem escoltant aquest grup musical, el més important de la història del pop. Ells són els Beatles, el seu origen a Liverpool, Anglaterra, i hem de dir que doncs del grup que es va configurar al principi, alguns doncs ja no estan a nosaltres. La llegenda, van canviar la música, la moda i la cultura. Quatre nois que van inventar el pop modern. Més 600 milions de discos venuts. Encara avui dia ningú els ha superat. Doncs bé, nosaltres ja anem caminant cap a la recta final d'aquest repertori. I ho farem ara amb el grup que ens aportarà aquest tema realment preciós, romàntic, absolut, ideal, doncs, perquè segurament quan l'escoltis diguis, ui, que bonica és aquesta música, un China Melody.

Doncs bé, és una d'aquestes melodies que segurament doncs, tots nosaltres, com l'escoltem, diem... quina cançó més bonica, quina cançó, doncs, per ballar-la i, com si més no, deixar-la sonar amb estones on estàs tranquil·lament amb la teva única i especial soledat. I anirem posant d'aquesta recta final amb l'imprescindible. Si busquem un romanticisme elegant i únic, ha de ser en la veu de l'Elvis Presley.

0: Info.
1: Doncs bé, un minut i ens posem ja directament a 1:15, el moment que ja saben vostès que posem aquest espai de fons, un espai exclusivament per professionals que ens venen a portar, doncs, la sabidoria d'haver estudiat, de poder-ho reflectir mitjançant les zones de la ràdio, i nosaltres que ho fem amb moltes ganes i molta il·lusió. Avui tenim a la psicòloga, la Sílvia Matas, i deixarem aquest espai, doncs, de música del repertori, i ho farem amb una cançó que es diu No és Miami, aquí som a Tordera, i tenim un gran control de so que és en Damià. I en aquest cas, aquesta cançó, que a ell li agrada, jo li dedico a ell, cap a en Damià. Quan...

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
6: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Dijous 20 d'agost a les 9 del matí a la plaça de l'Església hi haurà la pujada al campanar i la visita a l'Església de Tordera. A càrrec del Cercle d'Història Tordera hi cal fer la inscripció al correu joancarlesbarrera@gmail.com abans del dia 20 d'agost. Durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9, hi haurà la donació de sang darrere de l'Església de Tordera. També de 6 a 2 quarts 11 a la plaça de la Concòrdia hi haurà l'artesania, la fresca. A les 7 a la plaça, concert infantil amb l'hora del pati i a 8:45 a la pista de l'Amistat exhibició de twirling del Club Twirling Vila Tordera. I per acabar el dia a 10:45 a la plaça de l'Ajuntament hi haurà les habaneres amb el grup Pes Fregit i a la mitja part amb el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Tordereny que també podreu votar allà mateix.
8: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, sí que, com anunciava i com he dit al matí, doncs tenim la psicòloga, la Sílvia Matas. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Molt benvinguda.
1: Gràcies.
0: I bé, sí que en aquest mes d'agost hi parlàvem ja també amb tu, que totes, tu has fet algunes vacances, jo dic que estem a punt de fer-les, i bé, tu aquí, doncs, que tornant. I en principi ens hem volgut agafar una miqueta en tot aquest tema. La Sílvia, doncs, em va dir, oi, està prou bé, no? I bé, hauríem de descansar, hauríem de desconnectar, jo dic, perquè no sé si la majoria de la gent ho fa, i ara en parlarem. Tenim més temps per nosaltres, pels amics, però realment desconnectem, perquè potser hem deixat de treballar, hem fet la maleta, hem marxat de viatge, o instal·lant davant del mar, que bé, no? Però el nostre cap continua funcionant exactament amb ritme. Avui parlarem d'això, Sílvia, m'has comentat que és un tema molt interessant, jo considero que és interessantíssim, perquè no sé si la majoria de la gent doncs desconnecta, però veig aquí que el nostre cap, ja m'hi poso per aquí mig, no desconnecta. És tan difícil, com sembla, posar també el cervell de vacances?
1: Depèn. Depèn de la persona i de les circumstàncies. Però, en general, sí que sol ser bastant difícil. Portem uns quants mesos abans de les vacances, a tope, fent justament el contrari del que són les vacances. Sempre anem anticipant, organitzant, pensant en tot. I de cop i volta tenim vacances i sembla que d'avui per demà hauríem de dir, val, ara ja no penso en res.
0: Ja
1: ara
0: no penso en el programa i ni penso en res, no?
1: I això és difícil. És difícil i es necessita una mica de transició, normalment. Inclús a vegades hi ha gent que m'explica doncs, que quan agafa les vacances, els dies primers de vacances no es troba bé o té algun mal de cap que encara li pesa. Doncs, bueno, gent que se sent més cansada. Llavors, les vacances no són fer un clic de desconnexió immediat.
0: Hi ha gent que ho sap fer-ho, per això segurament, Sílvia? O la majoria de tu que has estat en contacte amb gent, doncs què et sembla?
1: És que també hauríem de distingir entre el que és més profund, la desconnexió més profunda, i la desconnexió més superficial.
0: Val.
1: Llavors, a vegades sembla que sí, no? Que com que fas una altra cosa diferent, ja estàs desconnectant. I no és sempre així, perquè potser estàs fent una cosa ben diferent de la que fas quan treballes, però el teu cap, com deies al principi, encara està amb, bueno, amb el patró d'organitzar, de córrer, d'anar de pressa, d'haver de fer això, de fer... Saps? És aquesta tranquil·litat falsa només perquè estàs fent una cosa diferent.
0: Sí. I per què ens costa tant, doncs, a desconnectar? Perquè, a veure, sembla que només ara jo anomenant-ho sembla que és fàcil. Però resulta que no... A veure, jo no ho faig mai, Vull dir, com estic de vacances, són d'aquestes que començo a pensar en la programació de la propera temporada i, bueno, no paro, I voldria parar, Té que haver-hi una cosa molt extravagant perquè el cap se me posi, doncs, que estic fent vacances.
1: Clar, això també és un agravant, perquè no tothom pot fer una cosa durant les vacances molt diferent, o com dius tu, molt extravagant. Un viatge lluny, fer una cosa doncs molt i molt diferent, a tots nivells. Hi ha gent doncs que, pel motiu que sigui, tampoc no pot realitzar coses tant de pel·lícula.
0: Clar.
1: Llavors, el truc seria gaudir, facis el que facis. Si te'n vas de vacances al Carib, enhorabona, i que gaudeixis del Carib, perquè si estàs allà pensant, com dius tu, en les programacions, tampoc no gaudeixes prou. Si algú no pot anar a un país tropical o un viatge meravellós i passa les vacances, per exemple, aquí a Tordera, també pot gaudir, i moltíssim. Però si continua pensant en les programacions, en la feina, tampoc no ho farà. Per tant, el truc seria viure l'ara i aquí. I m'encanta dir aquesta frase, ja ho saps.
0: Molt bé, molt
1: sempre
0: bé.
1: La dic, sí. I a més, ja saps que el programa doncs m'atrau molt, sobretot aquest títol, que sempre en fem referència. Estigui on estigui, si jo visc l'ara i aquí, sense pensar en les coses de la feina, ja estic desconnectada, ja estic fent vacances.
0: És a dir, ha de ser que tu interiorment pensis, a veure, penso en això del dia a dia i de dir, no, paro, i me poso a mirar el que tinc aquí davant i fer un esforç, perquè això requereix un esforç, Sílvia?
1: Sí, Sí, però també la pràctica fa que l'esforç cada vegada sigui menys. Si tu t'acostumes a gaudir d'un cafè, no sé, ara que veiem aquí que cal terrassar, de sentar-te sota aquests arbres preciosos i prendre alguna cosa o xerrar amb algú, això és una desconnexió al·lucinant. Però si no la gaudeixes perquè estàs aquí pensant que podries estar, doncs, no sé, a Tailàndia, no gaudiràs ni aquí ni on vagis. Llavors, penso que reprendre aquesta frase d'ara i aquí, en aquest cas, és molt, molt, molt important.
0: Durant l'any vivim, doncs, realment resolent, doncs, coses, ens anticipem també per organitzar, per recordar això. Veure, realment, el nostre cervell està contínuament, doncs, treballant, no?, i allò de dir el perfecte, no penso res, és com si fos una classe de pilates, ja, eh? No sé, veure, jo... És com és bastant complicat, eh? Sílvia, si el del tema de desconnectar.
1: Més que res, perquè moltes vegades ens agafem com una obligació l'haver de desconnectar. I com que a vegades ens costa... deduïm que hem de fer coses molt, molt diferents i molt grosses perquè puguem desconnectar. I potser aquí és on a vegades ens equivoquem. I jo mateixa, potser si no ens n'anem o no fem mil coses d'aquell dia o no estem amb mil persones rient i saltant, pensem que no estem fent vacances. I no cal. No cal. Hi ha d'haver una mica de barreja. Hi ha d'haver...
0: L'improvisació deixada, no? Potser o...
1: també, però no del tot, és aquell equilibri que hem de buscar. A les vacances hauríem de poder organitzar, sí, però sense pressió i que hi hagués una mica de tot, que hi hagués algun viatge, sigui on sigui, família, amics, pau amb un mateix, moments d'estar amb mi mateixa, moments de lectura, moments de badar.
0: Badar
1: és un verb que ja sabeu que m'encanta. Badar és una estona que es pot considerar de vacances total, que no tinc res més en ment que gaudir d'aquell moment. Badar.
0: Sí.
1: I tot això ajuda a desconnectar. No, com dèiem abans, fer coses extraordinàries.
0: I tu me comentaves abans d'entrar per antena, necessitem vacances de les vacances.
1: A vegades sí, perquè segons com ens estressem tant per fer coses durant les vacances que tampoc no descansem ni desconnectem. A les vacances hem de fer això, hem de fer l'altre, hem d'anar aquí, hem d'anar allà, hem de veure aquest... Està genial, però clar, tens un estrès de vacances. Llavors el nostre cervell no para, encara que sigui amb altres temes, i tampoc no és saludable. Clar. El cervell necessita, per això són les vacances, anar més lent, anar amb una altra predisposició. Encara que marxis amb un viatge molt lluny i molt organitzat, però sempre contemplant que el ritme hauria de ser més suau,
0: tranquil.
1: Més tranquil.
0: Escolta'm, se pot aprendre amb el temps a fer, doncs, el que estem comentant avui, desconnectar. Ja, per exemple, durant tot l'any, encara que no sigui temps de vacances, jo crec que té que haver-hi un mitjà o un sistema de lo que estàs fent, que t'està agobiant, de dir, escolta, em paro, ho desconnecto, i es pot fer això, es pot aprendre a fer-ho.
1: Per mi, claríssimament, sí. Jo recordo fa molts anys, jo soc de fer moltes coses, de no parar mai quieta, i clar, m'he hagut d'esforçar per aprendre-ho. Per tant, et dic claríssimament que sí, per experiència meva. Recordo fa temps, doncs, que em van recomanar un llibre que es diu Elogi a la lentitud. Anar a poc.
0: Elogi a la lentitud.
1: Ara no recordo l'autor, si vols ja en farem menció un altre moment, però el títol sí que em va quedar per sempre gravat. El vaig llegir, bueno, d'aquella manera, doncs, confiant poc en que jo pogués anar més lenta, perquè sóc, ja dic, molt inquieta, però sí que és cert que em va marcar. Me'n vaig adonar de que era molt fàcil aprendre a anar a poc. A vegades es pensa un mateix que cal un gran aprenentatge, una gran formació per poder fer segons quina cosa, i aquesta és bastant simple, i amb la pràctica la pots aprendre. I te canvia molt la vida. És la persona que va caminant superràpida, per exemple, per aquí al carrer ara passés algú caminant superdepressa, i en canvi és una altra persona caminant més a poc mm-hmm. Les dues arribaran si Déu vol, arribaran, però el que va més a poc segurament gaudeix més del camí, observa més, trepitja tranquil·lament al terra, té una experiència molt i molt diferent de la que va com un cuet.
0: Canyat, si a vegades no dic això.
1: La lentitud és una de les coses que jo mencionaria per ajudar en aquestes vacances.
0: Fins i com coses... ho podem lograr, Sílvia, això? Que el cap faci vacances.
1: Mira, anant més a poc seria com una mica el mètode. I com a pensament, el que et deia abans, ara i aquí. Amb això, facis el que facis i vagis on vagis, estaràs fent vacances. Perquè estaràs fent diferent del que sols fer en el dia a dia, de pressió, d'estrès, mm-hmm. D'aquestes obligacions de la feina que no tenen... Mm-hmm. Que les has de fer més de pressa perquè tens més obligació.
0: Mm-hmm. Sí que m'agradaria, doncs, que ja has comentat a l'àrea aquí, què és el que ens ajuda més a tornar, doncs, a l'àrea aquí? Perquè si vivim molt instal·lats en el després... on el que hi haurà tornar amb l'àrea aquí, què?
1: Tenim un gran avantatge, que són els nostres sentits. Mm? Per exemple, si estic a davant del mar, mirar-lo.
0: Mirar les onades, sentir les onades, no?
1: La vista, l'olfacte, el gust... O sigui, els nostres sentits ens ajuden molt i molt a viure en profunditat, i d'aquesta manera que jo et deia, l'ara i aquí. Si jo vaig a mar i em banyo i xerro i escolto música, que és magnífic, eh?
0: Sí.
1: Però si l'objectiu és realment desconnectar i gaudir, utilitza els sentits, observa el mar, escolta'l, toca l'aigua, banya't, o sigui, utilitza els sentits per realment aprofitar el que tens.
0: Perquè, és clar, ara mateix, com has comentat això del llibre, moltes persones, com estan a la platja, llegeixen, després allà no sé si gaudeixen de l'aigua de...
1: Ho respecto molt, eh? Sí. I m'encanta perquè sóc una gran
0: lectora. Però... ara t'he tocat la fibra, eh, Sílvia?
1: Sí, però m'és fàcil, suposo que la natura també hi ha col·laborat, que com que la llum m'enlluerna. En el mar tinc calor, m'agrada molt l'aigua, llavors no llegeixo normalment perquè no em puc concentrar en la lectura. Ja dic, la vista tampoc, no em puc posar les ulleres, bueno. Per mi això, doncs, és fàcil no fer-ho, tot i que sóc una gran lectora. Ara, quan veig la gent que llegeix, tinc com una dicotomia, no? Penso, ai, m'agradaria llegir.
0: Sí.
1: Però després penso també, s'estan perdent aquest lloc tan preciós, les onades, l'aigua, el paisatge... Llavors penso que si fas cada cosa en el moment que toca, també ho gaudeixes més. I a la vegada desconnectes més.
0: Clar.
1: Potser l'opinió és molt meva, eh? I algú més entès em diria que no tinc raó.
0: Bueno, però jo, si vaig a mar, no?
1: Jo aconsellaria, si vas a mar, gaudeix molt. I si tens mitja hora de lectura, gaudeix molt de la lectura. I si estàs dinant, gaudeix molt del gust del dinar, de la companyia...
0: Sí. Perquè ara molta gent, allò que anem parlant, els famosos mòbils, molta gent està menjant i el té allò al costat, eh? Vull dir, això també és una...
1: És difícil.
0: Una fórmula de dir, bueno, a l'hora de menjar i estar en família, doncs els mòbils desapareguts, no?
1: A mi m'agraden molt els mòbils, la tecnologia, soc una persona encantada de xafardejar i d'aprendre a través de les noves tecnologies. Però, com et deia, si estic dinant, si estic en un lloc... i parlo per mi, però aconsellaria a tothom, estigues pel que estàs fent en aquell moment. I més si estàs de vacances, perquè pot ser que algú estigui en un dinar de feina i hagi d'estar pendent del mòbil. I això, doncs, bueno, és diferent. Però si parlem de vacances, jo aconsellaria fer cada cosa concentrada en el que estàs fent.
0: Perquè sempre pensava en el després. Hi ha una... I després què faré? I després on t'aniré? I després... Bueno, això després ja ens acal, doncs, un estat de tensió, no? Després, a veure què... Allò que sembla que no pot ser si no tenim programat el després.
1: No hauria de ser així. Hauria de ser un després que ens creés molta il·lusió. Hauria de ser un després que el programéssim i l'organitzéssim, doncs, amb molta, molta il·lusió, perquè no ens angoixés. Perquè, clar, tampoc no pots fer segons què sense organitzar-ho. Llavors, el temps d'organització hauria de ser tan plaent, tan maco, com el temps d'anar on sigui o de fer el que sigui. Hauria de formar part d'aquesta il·lusió. Però clar, si la preparació ja et suposa un estrès, ja t'estàs perdent aquesta il·lusió. Sembla difícil, eh? Sembla com...
0: Sí.
1: Però ja dic, és acostumar-te, és fer la pràctica d'aquestes coses bàsiques, com et deia, de l'ara i aquí i d'anar lentament. Tot això et porta ja a un ritme que es va com encomanant i es va aprenent.
0: Sí, és la pràctica també, tot això. Sí. Vacances a la família, a veure, que tot això que genera conflictes moltes vegades i fa que, a veure, no disfrutem de tot el que teníem programat, que, bueno, està bé tenir-ho programat, però una vegada ho tens programat i és deixar-ho allà i anar seguint la ruta, no?
1: Tampoc ho hem de fer tots junts. Penso que amb la família, durant les vacances, si podem estar-hi, és magnífic, perquè és una època doncs, que permet estar, com dèiem, amb calma i amb atenció plena a l'estar amb la resta de gent, en aquest cas amb família, però amb la família propera també ens hem de mentalitzar que no cal fer-ho tot junts.
0: Va.
1: També podem, com et deia, parlant de l'equilibri, tenir alguna estona per nosaltres, alguna estona que sigui de més tranquil·litat, alguna estona que, encara que estiguem junts, no haguem d'estar saltant i rient tota l'estona. És combinar-ho, perquè
0: però
1: si no, ens ballarem.
0: Sí, hi ha molta gent que copeteja, eh?
1: Sí.
0: Perquè, per exemple, molta gent sento que diu no, ens anem a tal lloc perquè allà és família del meu marit o de família meva, no?
1: Pues ja perfecte, és... perfecte, però pensant molt bé... que estimes aquella família, que hi vas per gust i que no s'ha de pensar en els defectes ni en els problemes que hi poden haver, perquè això distorsionarà molt.
0: Clar.
1: Llavors, ja. La decisió ha de ser presa o bé per necessitat, que això és un altre tema, o si és presa per un tema vacacional, d'estiuejar, amb estima. Amb estima i sense buscar defectes. Perquè si no, passaràs l'estona malament o pendent de les coses que no van bé.
0: Uh-huh. I els amics?
1: Exactament igual. Les vacances per estar amb amics són magnífiques. És un temps d'estar amb els amics i de gaudir-ho i aprofitar. Però, ja dic, sense buscar que tot sigui perfecte. Atendre també el que desitgen els demés. És una combinació d'estimació, respecte, per gaudir. Perquè si t'has de trobar amb els amics, però t'has de disgustar, o has de pensar tota l'estona que no ho fan com tu voldries, o buscant tres peus al gap, com diguem, és probable que t'enfadis. Llavors, sense presses, també tot canvia, i les persones amb qui t'envoltes, si les estimes, o si et consciències de que en aquell moment l'estimació és molt important i les escoltes, comparteixes sense acrituds. Estar amb amics és molt important. Socialitzar, gaudir i estimar. Aquí, en aquest punt de família i amics, insistiria en l'estimació, perquè no sabem què passarà amb la nostra relació. Sabem, en aquest moment, que estem dinant junts, que estem gaudint junts d'una trobada. No sabem si aquesta trobada serà l'última o després hi haurà algun entrebanc, i em sap greu parlar així perquè semblo pessimista, però és la realitat.
0: I tant.
1: S'ha d'aprofitar.
0: Anem acabant. 5 petites coses perquè cap també faci vacances. I bé, en pocs dies... com sabrem? Ho notarem que hem desconnectat amb aquestes 5 consells o 4 els que t'assemblin de dins?
1: Bueno, seria l'ideal. Seria la idea de poder desconnectar. Donant-li voltes, aquests 5, jo he escollit el primer, per exemple, deixar algun espai sense programar, sense tenir totes les hores i tot el temps ocupat. Deixar una estona, hores, dies, sense programar. A veure què passa. El que deia abans, importantíssim, anar lentament, fer les coses que puguis més lentament, esmorzar més a poc, caminar més a poc, una dutxa a vegades és molt intensa si la fas lentament, parar-nos a llegir, poder no tot, poder no podrem amb tot, però sense presses, almenys en algunes coses, les vacances són molt diferents. Llavors hi hauria el tema dels sentits, com et deia abans. Recuperar els sentits. Recordar lo important que és veure un lloc, escoltar uns ocells, tastar algun menjar, tot el que són els sentits, inclús els sentits més de relació, poder abraçar tranquil·lament algú, tot aquest gaudir del que sentim. I una cosa que a mi em costa molt, cada vegada menys, que és canviar de plans. Jo ja et deia, soc molt organitzada i m'ha costat aprendre tot això de les vacances i del temps lliure, i ara que estic jubilada encara més. Llavors, intentar que si canvien els plans no se t'enfonsi el món, que això és, ja dic, per mi és molt difícil,
0: complicat,
1: potser hi haurà que no.
0: Sí.
1: Però el tema de canvi de plans, quan hi ha alguna cosa que és gira, a mi me deixava ja, ja no podia gaudir. I n'he après. Canvien els plans. Cau un xàfec. Doncs cau un xàfec. Ens esperem, ens vestim diferent i sortim amb paraigües. O sigui,
0: ens adaptem,
1: intentar
0: no?
1: adaptar-nos quan hi hagi un canvi de plans. I això sembla una bajanada, però almenys en el meu cas,
0: jo...
1: i crec que molta gent, és molt complicat quan canvien els plans. I una cosa que també és molt important, que seria la cinquena, jo he escollit aquesta cinc, que seria no voler obsessivament tenir unes vacances perfectes. Perquè et passes les estones, els minuts, els segons, totes les vacances, volent que siguin perfectes.
0: Sí.
1: I això ja fa que no siguin perfectes. Aquesta sensació de que han de ser obligatòriament perfectes ens fa moltes vegades perdre la mateixa perfecció, perquè... No, és impossible que tot sigui perfecte.
0: Clar, perquè, és clar, qualsevol cosa, meteorologia, que també m'agafo amb el que dius, vull dir, que, escolta, t'has programat anar a la platja i plou, i vas, bueno, tu...
1: Una persona que necessita quelcom, o una ruta que no t'encaixa, o canvi de plans a últim moment perquè hi ha hagut, bueno, algú que ha vingut s'ha de girar el plan, el que sigui, o s'ha cremat el menjar i has d'improvisar. Jo recordo una vegada a casa em va caure la paella per sobre, i clar, l'arròs se'n va anar a Norris, i tenia un munt de gent que veníem de la platja a dinar. Canviar de plans no ha de ser un dalt a baix tan important com a vegades és. Res més que això. Jo, perquè tampoc no vull pretendre que sigui tot molt formal per poder estudiar abans de fer les vacances. Però si tens en compte algunes coses, segurament les gaudiràs més i les viuràs millor.
0: Molt bé, Sílvia, per anar acabant, deixa'ns doncs un apunt, un consell més dels que ens vas donant, que a veure, hem de mirar d'intentar sí o sí de fer-los,
1: A mi m'agradaria insistir en una cosa, i amb negreta. Jo penso que les vacances hem de pensar que no n'hi ha prou en canviar de lloc, sigui on sigui. De vegades el que realment necessitem és només canviar el ritme. Fem el que fem, anem on anem, canviar el ritme. Encara que estiguem a casa, encara que estiguem en una situació a vegades precària, o, ja dic, fent un viatge meravellós. Si no canviem el ritme del nostre pensament, el cervell continuarà estressat i no desconnectarà. I això penso que és molt important.
0: I deu ser important també per la salut, no? Perquè el cervell, si el tenim sempre contínuament accelerat, això segurament potser deu repercutir en alguna altra part del cos.
1: Jo penso que en tot.
0: En tot,
1: En tot. La salut està completament vinculada tot amb tot. Llavors, aquesta cura de desconnectar, de frenar una mica el ritme, és saludable, jo penso que tant físicament com psicològicament, mentalment, com a nivell energètic. Clar. La teva energia, la teva vibració, tot va canviant, no és només una part cerebral, és una mica tot. Aquest ritme que afecta el cervell afecta a tota la resta de l'ésser, el cos, a la ment, i aquesta part més energètica, més d'ànima, o com vulguem dir-li.
0: Molt bé, Sílvia, agafem aquests apunts i d'aquestes raons que semblen tan senzills però són complicats, explicats
1: sí, però
0: i posats
1: són prou senzills.
0: Sí, tant que sí. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres,
0: Sílvia.
1: És un plaer.
0: Fins la propera. Bona festa major.
1: Gràcies, igualment.
0: Vinga, gràcies.
1: Merci.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui dijous 20 d'agost de 2026.

0: Les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes.
1: També tindrem el rom cremat que servirem a la mitja part on la comissió de festes l'estarà preparant. I també doncs, hi haurà la presentació dels candidats i candidates d'enguany del pubillatge tordarenc i també finalitzarem doncs, les votacions del propi pubillatge.
0: Per tothom que no pugui assistir-hi presencialment, l'esdeveniment es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també a la 107.1 FM. Avui torna a la Fira d'Atraccions amb una hora fixada, sense sorolls ni il·luminació. S'instal·larà des d'avui, dia 20, fins al 24 d'agost i se celebrarà el Dia del Nen aquest mateix dijous.
1: I el dijous 20 podrem gaudir del Dia del Nen. Comptem amb que també disposen de l'hora de música amb la música baixa, amb la il·luminació també més reduïda, una hora que és de 7 a 8.
0: El Dia del Nen, que recordem que té preus especials i descomptes a la fira per afavorir l'accés a famílies del municipi.

0: La plaça de la Concòrdia acull demà l'artesania a la fresca. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades avui de les 6 de la tarda fins a 11:15 del vespre a la plaça de la Concòrdia.
1: Que, bueno, muntarem una sèrie de paradetes perquè la gent pugui gaudir de la nostra artesania. Estarem a la tarda al costat del Patufet, a la plaça de la Concòrdia, i esperem que, bueno, que us agradin els nostres productes i que podeu gaudir d'una tarda divertida i diferent amb nosaltres.
0: I el Bar de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
7: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
8: Càpsules informatives. Dissabte 22 d'agost, de 9 a 8 del vespre, el pavelló dels Països Catalans acollirà el torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major que ha organitzat el CEP Tordera. A les 11 del matí, al pàrquing darrere l'església, hi haurà la passejada de motos clàssiques. Les inscripcions a partir de les 9. A les 6 de la tarda, el Camí Ral acollirà la baixada de carretons, que es recupera des de feia molts anys. A les 8 del vespre, al Pont de Ferro, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima farà un pilar caminant per tot el pont. Finalment, el dia acabarà amb les barraques, de 11:15 fins a les 5 del matí, al Parc del Prudenci Bertranes, amb els concerts de KS Kevan, Miquel del Roig, Tutu Keke i DJ Laia Jensen.
9: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
0: Atenció, des dels serveis informatius, a punt d'última hora, canvi de localització de les activitats d'avui a la Festa Major de Tordera per previsió de pluja. L'Ajuntament trasllada el concert infantil, l'exhibició de twirling i les habaneres a espais coberts, mentre que l'artesania a la fresca es posposa el proper dimarts. Davant d'aquesta previsió de pluges per aquesta tarda i

0: Twirling, al pavelló parroquial a 8:45 i a les havaneres i la resta d'activitats relacionades amb les havaneres a 10:45 a la pista de l'Amistat. Per la seva banda, la Fira d'Artesania a la Fresca, organitzada per artesanes de Tordera, queda ajornada el proper dimarts a les 6 de la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
4: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
7: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
6: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocem, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ocem Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
6: Autocars Barreda, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La ja ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines Mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
1: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'o molt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i, sobretot, nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
9: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
10: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
9: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
4: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
11: Amb un pressupost d'€11,5 milions, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via

0: com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
2: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
3: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la maneta.
2: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
5: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació si nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
4: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts, ja arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
7: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vila.
8: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
9: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa, que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
10: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
11: El proceso de regularización o de renovación tiene 3 procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
10: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que es present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.

0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
1: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
2: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
1: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
3: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
4: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
3: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actuar en benefici de la producció.
4: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
3: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
5: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
5: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
5: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: Minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
6: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
7: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
6: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
8: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
9: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
8: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu ja es van, ja han exhaurit totes les entrades.
0: Hi ha una festa major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
10: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
11: Aquest any veureu un canvi a Sitges, hem tingut que treure els catamarans, una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, a l'Espigó anirà molt més reforçat.
10: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
5: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
12: Para nosotros, el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa. Pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
1: Són les paraules, les declaracions de Larrumbide a la xarxa i l'entrenador del balonmano Granollers és Antonio Rama.
13: Són partits que no són fàcils, Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
1: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui, la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alagli egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit tot i no jugar i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
14: Bona nit, culers. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por vuestro support.
1: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
15: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
4: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien. O sea, he encontrado personas más buenas que malas.
3: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
4: Hasta Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
3: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
4: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
3: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
4: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
3: ¿Y quina feina fa la Mildre?
4: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
3: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
1: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs, on comencen des de rotgers, a teixir.
3: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cus els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
1: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
5: Sí, no?
1: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
3: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
1: Llavors, allí, a confecció, comencen des de remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
5: Sí, m'ho ensenyat, sí.
1: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
3: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
4: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
3: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
4: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a L'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
3: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
4: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada. Le presentaba a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues, ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así de como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que es muy... El catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
3: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
4: Sí, pues estuve en Barcelona. En Barcelona hice el básico 1. Y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borges, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
3: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna, que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La calor afluixa, notícia del dia, i és que avui no s'assoliran els 41 graus d'ahir i les temperatures poden baixar 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. Protecció Civil ha posat en marxa també en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. A partir de mitja tarda estan previstos a comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. Es pot deixar més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora al litoral i prelitoral també de Barcelona. I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants a la platja Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos a primera hora d'aquest matí. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants. Escoltem Elma Saiz, portaveu i ministra d'inclusió.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
2: Més temes, la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del 17 de juliol. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha visitat les obres.
4: Permet renovar integralment la via, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
2: I pendents avui d'un dels actes més esperats i multitudinaris de la Festa Major de Sitges, sempre al Castell de Focs, la nit de la vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir un dels millors escenaris per enlairar-lo aquest any, però la pirotècnia igual ja va anunciar que no s'utilitzarien els catamarans dels quals es dispara des del mar part de l'espectacle que s'havia fet habitualment. Això sí, la quantitat i la qualitat de la pólvora serà la de cada any, però centrada, això sí, enguany en altres punts. I avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, l'handbol de Sant Joan d'Espí, i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre, per cert, en directe per la xarxa Més.
0: Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera, un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

Jo l'huracà, tu la marinada. Jo l'incendi, tu la brasa. Jo la pressa, tu la calma.

0: Estem a dimecres i tornem a estar aquí una estona per acompanyar-te amb cançons i poesia de gent del nostre poble de Tordera. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: Pues aquí, amb ganes de fer aquest programa.
0: Doncs...
1: Ens acompanyarem una bona estona.
0: Una horeta.
1: Sí, esperem que els agradi.
0: Endavant, Joan.
1: Endavant.

sóc jo. Sóc jo qui et segueix les passes o t'assenyala el camí, qui dibuixa lluernes si és negra la nit. Sóc jo qui et cull si has caigut, qui et gaureix ferides del cor, qui pinta somriures per espantar la por. Sóc jo qui t'abreuja les hores quan es fa feixuc el temps, qui t'atura el rellotge si gaudeixes plenament. Sóc jo qui vol negligir llast, tempesta i obac, qui empaita somnis per poder volar. Sóc jo qui necessita la teva abraçada per dormir, qui xiu-xiuegi a cau d'orella el que tant m'agrada sentir. Sóc jo qui et besa la pell, qui coneix la teva olor, qui camina amb tu, qui et regala l'amor. Margarida Projai Pujol.

l'amistat. Els meus amics, aquells que quan fa dies que no veus, enyores, els que riuen i ploren amb tu, els que saben dels teus malsons i els teus desitjos,

penediment. Tes ullets de miradols que alegraven el que veien eren dos formosos sols que tot hora en somreien. De tes ulls, aquest cel clar, un dia van nuvolar-se i amb el teu amarg plorar tes galtes varen banyar-se. Vaig veure tes ulls divins amarats d'amargues llàgrimes i vaig ser jo aquest malvat que tes ulls van fer plorar-ne. Cada llàgrima que queia dels teus ulls era una espasa que es clavava en el meu cor i em feia sagnar-me.

l'ànima. Per malvat que sigui jo, van commoure'm tes llàgrimes, fent que l'arrepentiment vingués al cor a trucar-me. Ja sé que sóc un cruel, un malvat i un miserable, i que quan tinc de malvat, tu tens de bona i de santa. Sé que t'he fet molt de mal, sé també que vols venjar-te. No m'importa que et vengis, tan sols vulguis perdonar-me. Al suplicar el teu perdó, no és que temi ta venjança, és per el remordiment que em rosega les entranyes. Demostra'm, formosa nina, que ets molt més noble que jo, que de ta boca divina surti per mi el teu perdó. Tota culpa mereix càstig. Castiga'm, doncs, fort, ben fort. Castiga'm amb el que vulguis, menys negar-me el teu perdó. Lluís Puig i Martori, 1931.

sentiments. Les terres joioses naixer et veieren com l'arbre pujaràs arrel enfondit. Anys d'infantesa que ja mai s'obliden. El món que t'envolta, mon cor va farcint. Més ahir, ai, eixa vida, n'és dura com roca, no té sentiments, amarga és, i roi amb la pena, i t'obliga a obrir la ferida dels dies infant, apartat del camí. I veus noves terres galanes i velles, amb força que t'envolten marcant tu destí. Riquesa promeses, són terres ufanes, faran a la vida el fer ressorgir. Però aixes terres, on vius i treballes, igual que les teves, es tenen i tenen un passat. Història crua, de penes, d'angoixes, per a mantenir-se amb sa identitat. De lluita feréstega, no sempre guanyada, reneix en gran força, no pot mai morir. És terra valenta, és terra aimada, també és ja ara l'orgull dels teus fills. A tu, que n'enyores la terra aimada, t'és fàcil comprendre aquest sentiment, car mai no oblidis que la terra llunyana, que dins tot cor guardes fervosament. A tu, que anheles arribi el dia de novament veure la teva llar de minyó, t'és fàcil entendre l'amor a la terra, per ella desitges tot el que és bo. A tu, que receles davant eixa terra, que son cor t'obria tan sols a l'arribar, no li neguis ara tan tendra mirada, dolçament acull-la en ton cor llunyà. En l'hora d'entendre l'esperit, la noblesa, la dansa, cultura, sa llengua parlar, que sense deixar-ne l'amor d'infantesa, també es pot ser un bon català. Maria Rosa Viñas, any 1988.

I ara aquesta poesia porta el títol L'inexplicable. Aquesta poesia va sobre aquesta paraula. Tòpic de poetes. Lletra de totes les cançons. La raó de les roses vermelles. El somni dels somiadors. Dolç caramel mentre el somies. Del tot salat si has despertat. Àcid quan el desitges. El més amarg si ha marxat. Ell són les paraules buides. Els silencis que diuen molt més. També aquelles mirades cegues que ja no esperen veure més. És entre fràgil i transparent, tot i que fort i lliure. És un vidre innocent encadenat a un somriure. Jugant amb ell, marxaran els dies. Et fugiran entre les mans, buscant petons, cercant carícies. Oblidaràs el pas dels anys. Masses els que el volen escriure, sense saber-lo ni explicar. Ben mirat, no hi ha més paraula que la impossible de trobar. És qui ha omplert aquest paper, aquell mot inexplicable, aquell que només podia ser l'etern amor inolvidable. I potser no són més que paraules buides i sense sentit, o frases fetes que intenten no dir res del que he dit. I va ser un primer premi a les Escoles Folladosa l'any 2008. I va ser escrit per Júlia Manresa als 16 anys.

¿Qué podría ser? Què podria ser? Vaig pensar un dia de matinada, un gran mariner o una bonica fada? Caldria repensar-s'ho. Val més no fer feinada. Però també podria ser un bon mosso d'esquadra. Podria tenir banyes o ser un cavaller infernal. També un gosset de llanes i un home especial. La meva carrera serà de bulldog, vigilant, amb un collar de punxes i un os de tant en tant. M'agradaria ser un bruixot d'aquells poderosos que tenen un anell d'or i et poden convertir en ossos. Desitjaria ser heroïna d'una aventura sense fi per anar a nedar a la Xina damunt d'un gran dofí. Ja ha arribat la nit. No tinc massa cosa pensada. Faré alguna cosa de profit. Fins demà, a la matinada.

0: I ara us faré arribar la tercera... Bueno, bé, no, la tercera no. Una de les tres poesies que he escrit. No, no en tinc més perquè és que no me surt.
1: Bé, això has d'esperar les temporades.
0: Sí, que no me surt.
1: Tens inspiració.
0: I aquesta és... vaig fer una per a aquell amic que vam... poeta... Antonio Requena, vaig fer una per al meu pare, i llavors aquesta del meu germà petit, que hi tinc una nota aquí posada que diu: el contingut d'aquesta poesia està basada en fets reals i en sentiments viscuts.
1: Molt bé.
0: Està dedicada al meu germà petit, que neix quan la mare ja tenia més de 40 anys. Ara això és normal, tenir fills a aquestes edats.
1: I tant.
0: Però abans no. I és el que vaig sentir i és el que vaig escriure. I diu així: fill de la tardor, germà petit, vingueres al món quan ningú ho esperava, quan et movies dins el ventre de la mare i jo la veia ella ja gran, amb el rostre afligit, i perquè me l'estimava, i ja que jo n'era casada, li deia Déu com en una pregària, com en un crit: Senyor, a la mare la podíeu haver fet àvia i aquest fill haver-me'l donat a mi. Fill de la tardor, germà petit, tu que vingueres al món quan ningú t'esperava, quina joia, quina alegria! De tots els germans n'eres la joguina. La mare ens mirava cofoia, no li pesaven els anys que tenia. El teu cos menudet a tots ens omplia, que en vares ser de ben acollit. I convertit en el rei de la casa, enmig d'aquell goig anaves creixent. Però quan et vaig veure jovenet encara, assegut al llit de mort del pare, atensant l'orella al seu pit, buscant el batec d'aquell cor, quan l'alè de la boca ja li havia fugit, llavors vaig preguntar-me: el fill de la tardor, el germà petit, el rei de la casa, tot just començant a viure, quants éssers estimats veuries morir? Serà per això que quan tan sols tu en movies dins el ventre de la mare, ja tant t'estimava que fins i tot et volia per mi?

0: eternitat. Un sospir. Només això separa el temps de viure d'un altre temps incert, d'una esperança. Comença així la meva eternitat.
1: I quan la nau recali a l'últim port, després de tants embats i malpensades, i no li calguin veles ni ben fort, trobarà aigües clares i encalmades. Jo escoltaré els vells cants de les onades i no voldré més nits ni més albades.
0: Llavors, a ulls clucs, gaudint la nova llum, tan bell serà el paisatge i resplendent que ton mon esperit s'omplirà de perfum i sentiré el meu front com m'acarona el vent. Serà el moment de rebre el nou alè que ja temps ha m'ha fet tastar la fe.
1: I el temps s'haurà aturat dins del meu cor com el rellotge vell del campanar. Si tinc, senyor, per companyia el vostre amor, ni els seus batecs no trobaré a faltar. Lleugera com les aus, solcaré el cel cercant la llum ben clara d'un estel.
0: Tot l'univers serà la meva estança. Coneixeré els misteris de la nit. Res mancarà, ni sentiré enyorança del meu viure passat, que haurà finit. Serà el camí tan vell, silent i suau, que no voldré res més que el meu cel blau. Això serà per mi, com ho he somiat, el dolç repòs, la pau, l'eternitat. Maria Teresa Reñé i Romaguera, primer prèmit L'Esplai 2000.

amics. Hi quedaran quatre gats entre els remors del fum i els rumors del carrer. Hi quedaran quatre gats cap al carrer solitari i al passeig de la nit. Hi quedaran quatre gats enfilats per la boira en el retorn de casa. Hi quedaran quatre gats alegres per la nit, caminant el camí, somiant el seu destí. Hi quedaran quatre gats a les llums dels fanals i vorejaran els fangals i arribaran al destí. Hi quedaran quatre gats. Miquel Cabrera i Espósito, any 1988.

I ara, del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia que aquestes poesies que hi han totes van acompanyades d'un dibuix d'en Colomer Camarasa, i és el dibuix de l'església agafar i el riu, o sigui, és agafar de l'església des de darrere i a primer pla hi ha el riu, i hi ha unes lletres que diuen el pont de ferro absent, i diu així: un cel de plom, tardor grisosa, mandra pesada, tots tancats a casa, esperem tempestes que hauran d'arribar. Els llamps les dibuixen, venen de marina, finestres ben closes, vidres entelats, toquem la fredor amb el nas. Els arbres tremolen i perden les fulles, el vent les belluga, porugues voleien. Carrers sense gent, un gat que s'amaga. Baixarà la riera? Veurem més riades? Els joves escolten. Tu no ho vares veure. Hi ha un pont que va caure. Pont de ferro mític. Encara existeix. Jo el recordo amb precisió, havent-lo viscut en el relat tan sols d'aquell dia que va caure. I no es va aixecar mai més. El derrotar l'aigua, la mateixa que ara falta, deixant nua la riera que lentament mor, esperant tempestes. Helena Serra.

0: fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Aquesta setmana sí que us volem desitjar que tingueu una bona festa major. No, Joan, i tu també, que tinguis una bona festa major.
1: Moltes gràcies, Elvira, per tothom, que podem gaudir com cada any d'aquesta festa. I, bueno, si no, des de Ràdio Tordera podeu distreure's molt bé. Potser escoltareu també un trosset d'aquest programa.
0: Molt bé. I nosaltres tornarem passat tot això.
1: Sí, jo crec que sí, que encara es quedarà una setmana més de riu de versos.
0: No dugues, no sé, a veure.
1: Però estarem aquí, segur.
0: Molt bé, si no amb el riu de versos, amb el temps de paraules.
1: Que sí, que recuperarem, si Déu vol, el temps de paraules.
0: Doncs vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a l'altura de Juneda, les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Picamoixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots els majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Félix Larrosa.
3: Perquè és molt desestructurades a l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia, són entorns que no ajuden per a res, a que quan surten al carrer es queden amb la paneta.
2: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua del mar va rècords enguany. Ha arribat, per exemple, els 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
4: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
2: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxés al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.

0: Benvinguts, benvinguts a un mar de música.
1: L'invotem una mica, un, dos, tres.
2: No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies.
0: No, no som a Miami, som a terres catalanes, aquí a Ràdio Tordera, a un mar de música, on trobareu la música per escoltar aquest estiu.
2: Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé.
0: Quan si aneu a la platja, quan si esteu a casa, amb l'aire condicionat, perquè aquest estiu, tela, sense aire. Feu el que feu aquest estiu, ara amb el cotxe, amb el cotxe, amunt i avall, sempre escoltant un mar de música.
2: Ens adormim quan la lluna se'n va, ressuscitem si ens tornem.
0: Un mar de música només es fa a l'estiu, per vosaltres, aquí, des de la Ràdio Tordera. Eps, sóc la Teresa.
2: I les Maldives, mediterràniament, aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles.
0: I comencem regalant petons.

0: maca, aquesta cançó de regal a petons. Us en recordeu? La setmana passada es vaig posar en res, tres em sembla, que van ser...
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: aquesta, què tal?
1: Aquesta, què tal? Que és tan maca. A Where We Belong. Ai, senyor, Joe Cocker, Joe Cocker. Hi ha una altra versió de Joe Cocker amb Jennifer... Wenzo, o alguna cosa així. I... posa una miqueta, va. Pista, pista. Oficial y caballero.

0: tenim una altra i ja acabem amb les de pel·lícules. Però m'agrada recordar, perquè hi ha pel·lícules boníssimes. Aerosmith va ser tot un èxit amb aquesta cançó. I don't want to miss a thing. I direu, què diu ara aquesta boja? Armagedón, no us en recordeu? Bruce Willis és el pare i la cançó és d'amor.
1: Ràdio Tordera.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Manfollada. Avui és dijous 20 d'agost. I us acompanyaré en el repàs de l'actualitat de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i un cel bastant ennuvolat. S'esperen pluges aquesta tarda i aquest vespre. Ara us avanço com farem aquest informatiu. Primer, explicarem els titulars. Després, us explicaré les notícies amb més detall. Més tard, farem una pausa musical curta i, finalment, tornarem a repassar els titulars perquè tot quedi ben clar. L'Ajuntament fa les activitats d'aquesta tarda sota teulat per la pluja. La Fira d'Atraccions obre avui dijous amb una hora sense soroll ni llums. El Parc de la Sardana rep el concurs de castells de sorra divendres al matí. Les havaneres i el rom cremat es fan aquesta nit a un espai cobert. La policia local demana portar roba llarga per no cremar-se al correfoc de diumenge. Ara us explicarem les notícies amb més detall. L'Ajuntament de Tordera canvia el lloc dels actes d'aquesta tarda perquè s'espera pluja. El concert infantil de les 7 i les havaneres d'aquesta nit es fan a la pista de l'Amistat, mentre que l'exhibició de Twirling es farà al pavelló parroquial. La Fira d'Artesania es canvia de dia i es fa dimarts que ve. La Fira d'Atraccions comença avui, dijous, al poble. Cada dia hi haurà una hora sense música alta i sense llums fortes. Aquesta hora tranquil·la és de 7 a 8. A més, avui dijous és el dia del nen i els tiquets són més barats. El Parc de la Sardana acull divendres al matí el concurs de castells de sorra. La competició comença a les 11 del matí. Hi ha 5 categories diferents segons l'edat dels nens. Les famílies també poden fer castells de sorra tots junts. La cantada de havaneres es fa aquesta nit a les 2:15 a la pista de l'Amistat per la pluja. El grup Peix Fregit canta les cançons. A la meitat de la festa es serveix el rom cremat. En aquest descans també es presenten els joves del pubillatge. La policia i Protecció Civil expliquen com anar al correfoc. Cal portar roba de cotó amb màniga llarga i pantalons llargs. També cal portar barret, sabates tancades per no cremar-se amb el foc i està prohibit portar petards de casa. Ara farem una petita pausa musical.

0: Ara tornem a repassar les notícies d'avui en poques paraules. L'Ajuntament fa les activitats d'aquesta tarda sota teulat per la pluja. La fira d'atraccions té una hora sense soroll de 7 a 8 del vespre. El concurs de castells de sorra es fa divendres al matí al Parc de la Sardana. Les havaneres i el rom cremat es fan aquesta nit a la Pista de l'Amistat. La policia demana roba llarga per no cremar-se al correfoc de diumenge. I fins aquí l'informació d'aquesta tarda a Tordera. Moltes gràcies per la companyia, passeu una molt bona tarda i fins la pròxima.
1: Vos saps que pot...

0: Bé, amics, la sèrie se m'ha escapat allò, ara estem en el capítol 36 i avui fem una visita al Passeig de Gràcia, amb un pis. Els intèrpretes són la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Joan Madrid, el Lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, servidor de vostès, el vigilant, en Josep Mates, el taxador, en Xavi Mates, i l'Eulàlia, la Maria Teresa Formiga. Bé, la Filo i el Genaro ja tenen clar que han de visitar el pis del Passeig de Gràcia i són un sac de nervis, ja que tenen clar que l'endemà de saber-ne l'existència frisen per saber com és. Surten de casa de bon matí direcció aparcament de la plaça Castilla. L'aire està carregat de fum de tub d'escapament. El Genaro es baralla amb un caixer automàtic del pàrquing. Porta les ulleres a la punta del nas i un tiquet arrugat. La Filo va vestida de diumenge per anar al Passeig de Gràcia, esclar. Agafa el ronyó mentre sosté la gàbia d'en Quico, que està tapat amb un drap de la cuina de quadres.
1: Màquina de mil dimonis, però què vol dir introduir el xip? Si el xip el tinc jo al genoll de la Seguretat Social. Filo, això em demana la targeta i jo aquí només veig una ranura que sembla una bústia de correus.
2: 9.800. 9.800. Genaro. Pobre. Pobre.
3: Calla la boca, Quico, que ens faràs quedar malament. Genaro, pren el botó groc, que ho ha dit la noia del costat. No te t'avalis, que avui som rics. Som propietaris al Passeig de Gràcia.
1: Rics? Rics seran aquests del pàrquing. 3 minuts i ja ens cobren el preu d'un pollastre a l'ast. On s'has vist, això?
2: Metre quadrat a preu d'or. Ripi, pipi, Genaro. Paga i calla.
1: Com torni a dir 9.800, li venc la gàbia a un drapaire del Raval. Filo, agafa el tiquet, que ja ha sortit. Som-hi. Anem cap al triangle, que vull veure si venen calculadores. Si venen calculadores de les de tota la vida, que aquestes màquines m'enganyen.
3: Primer, el triangle. Però recorda, res de renovar contractes, que el taxador diu que el pis val una fortuna i jo vull aquelles cortines de vellut que vaig veure a la tele.
2: Especuladors! Especuladors! Pip, pip, pip, pip!
0: El Genaro camina amb un mapa de paper desplegat que li tapa la cara a mitges. La Filo avança amb un pas decidit, balancejant la gàbia del Quico com si fos una bossa de mà de luxe. Els turistes l'esquiven amb cara de sorpresa.
1: T'ho dic jo, per aquí anem malament. Aquest carrer fa baixada al Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia fa pujada. Ens estem allunyant dels milions.
3: Que no, Genaro, que anem al triangle, que vull veure les sabates aquelles que portava la presentadora del migdia. Ara que som rics, no puc anar amb les espardenyes de fer la compra.
2: Cota crisis! Volem vellut! Volem vellut!
1: Calla la boca, lloro de mal augur. Mira, Filo, una botiga de discos. Te'n recordes quan compraven vinils de Luis Aguilé? Ara tots són maquinetes.
3: Deixa't de discos i camina, que el taxador ens ha dit a les 12 i encara hem de creuar la plaça Catalunya, que allò sembla el desembarcament de Normandia amb tant de colom.
0: Entren en el centre comercial, el triangle. L'aire condicionat els rep amb un cop de fred. Genaro es queda clavat a l'entrada mirant el sostre.
1: Ah, això sí que està ben muntat. Mira quina llum, Filo, aquí... El metre quadrat deu valer el que val un ronyó al Mercat Negre.
0: La Filo s'atura davant de l'aparador dels perfums.
3: Mira, Genaro, mira quin flascó més bonic. Essència de l'Eixample. Segur que fa olor de diners. Escolta, tu creus que el taxador ens demanarà si el pis té aluminis?
1: Què dius ara? Al Passeig de Gràcia no n'hi ha d'aluminis, Filó. Allà hi ha una fusta noble, de la que no es podreix. O marbre, jo crec

0: òptics dintre del centre comercial. Si no van ben tapats, o amb transport homologat.
1: Exòtic, diu. Escolti, que aquest lloro és més de Barcelona que la Font de Canaletes. I vigili com ens parla, que som els futurs propietaris de mig passeig de Gràcia.
2: La Filó estirant el Genaro de la màniga.
3: Vine, Genaro, no busquis embolics, que encara acabarem a comissaria i el taxador se n'anirà. Quico, tapa't la cara amb el drap.
4: Polítics, llibertat d'expressió.
2: Sortint del triangle amb pressa en direcció a la plaça de Catalunya, mentre Genaro intenta guardar el mapa i la Filo es mira les sabates dels aparadors amb ulls de desig. Són les 12 del matí i davant d'un portal senyorial amb columnes de marbre i una porta de ferro forjat que deu pesar una tona. Al costat una botiga de Gucci o Prada amb un guarda de seguretat que sembla un model de passarel·la. En Genaro intenta mirar-se al reflex del vidre de la botiga de Lutze per posar-se bé el serrell. La Filo sua una mica i ventalla el Quico amb un tiquet del pàrquing de la plaça Castilla.
3: Genaro, corda't el botó de dalt, que sembles un perdulari. Mira quina gent que passa per aquí. Tots semblen que vinguin d'un casament.
1: Escolta, Filo, que el propietari sóc jo. O millor dit, l'hereu. Aquí es ve a marcar paquet. Mira el terra, si brilla més que les teves paelles.
2: Apareix el taxador, 30 anys, vestit amb un vestit blau estret, slim fit, sabates sense mitjons i un pat a la mà. Es mira la família amb una barreja de curiositat i d'espant.
5: Bon dia, família Filo i Genaro. Sóc en Marc, de Luxury Assets i Partners. Heu portat les claus del tercer segona?
2: El Genaro donant-li la mà amb massa força.
1: I tant, noi, aquí les tens. Una clau de les d'abans, de ferro de veritat, no aquestes targetes d'hotel que teniu ara. I aquest és en Quico, el nostre assessor financer.
2: El Quico des de la gàbia imitant el soroll d'un xiulet de la policia.
5: A, peix que porten fauna autòctona. B, l'immoble és una peça única. Comprat en pessetes, em deien. Això és una revalorització de 3.000%, com a mínim.
3: Això vol dir que podrem comprar el xalet de Torredembarra amb piscina de ronyó?
5: Senyora, amb el que val aquest pis, es podrien comprar tot una illa a les Maldives si volguessin. Però abans hem de parlar dels llogaters.
2: En Genaro es posa nerviós i molt seriós i s'apropa al taxador gairebé tocant-li el nas.
1: Escolta, Marc, Luxury, o com et diguis, els llogaters, res de renovar, eh? Que porten aquí des de que l'estatut era de paper de fumar. Volem el pis buit i els diners calents. Com ho veus?
5: Home, és un contracte de renda antiga. La senyora Eulàlia té 85 anys i dret a pròrroga vitalícia. I el seu nebot diu que té un dret de subrogació perquè cuida els gats de l'escala.
4: Ocupes! Ocupes! Em bata! Fes-los fora, Genaro!
3: Escolta, i si pugem i els hi diem que s'ha acabat el bròquil, que ara mana el poble?
5: Jo no ho recomanaria sense un advocat, però si volen veure l'estat de la finca, pujarem. Però, si us plau, tapin l'ocell, que la senyora Eulàlia té fòbia a les plomes.
2: El taxador obre la porta amb una clau de ferro que grinyola com en una pel·lícula de por. L'aire està estancat, com olor de naftalina, cera de mobles antics i una mica de gat. Dins del pis és un palau congelat en el temps, sostres de 4 metres amb motllures de guix, algunes mig caigudes, làmperes de cristall de Murano cobertes de tranyines i que

0: i fes perses que han perdut el color.
1: Bé, aquí ho tenen, 300 metres quadrats d'història viva de Barcelona. Un diamant en brut, molt brut de fet.
0: Caminant amb les mans a l'esquena, estan inspeccionant les parets.
2: Filó, mira aquest sostre. Aquí hi cap un elefant dret i encara s'obre espai per posar-li una bandera del barri. Escolteu, Marc, aquests quadres de senyors amb perruca van amb el lot?
1: Són retrats d'avantpassats, suposo. Tot això s'hauria de buidar per fer un open space de disseny nòrdic. Menys parets, més llum.
0: La Filó tocant una butaca de vellum vermell que treu un núvol de pols.
3: Oi, Genaro, mira quines cortines. Això és vellut de veritat, no el que venen ara al mercat. Però escolta, i la senyora Eulàlia? On és? Que no sento ni el ràdio caset ni res.
0: El Quico destapat, mirant fixament una estàtua d'un àngel sense braç.
4: Mor dalt del sostre, Pipi! Herència lliure d'impostos, Pipi, Pipi!
1: No digui això, ocell. La senyora Eulàlia deu ser a la cuina o a la seva habitació del final del passadís. Té dret d'ús de 3 estances per contracte de l'any 1954.
0: Se sent un soroll de rascada darrere d'una porta de roure massís. Apareix la senyora Eulàlia, uns 85 anys menuda, amb una bata de boitiner rosa i unes ulleres de cul de got. Porta un plat amb llet i galetes. Galetes Maries a la mà.
5: Qui són vostès? Venen de la revisió del gas? Ja els vaig dir que l'última vegada em van cobrar de més pel tub de goma.
2: No, senyora, som els nous propietaris. Jo sóc en Genaro, l'hereu de la branca de la Filó Genaro, i venim a veure com està la finca.
5: Això és un colom? No vull coloms a casa, que embruten al balcó. I després m'he d'enfilar a la cadira per netejar-ho.
4: Colom! Colom de la teva àvia! Sóc un citàcid de la Amazònia! Fora de casa, Pipi!
1: Senyora Eulàlia, només estem fent una valoració de mercat. No s'atabali, però digui'm, el bany de la suite encara té la banyera de potes de lleó?
5: I tant que sí. I el bidet per aigua, des de la victòria del Barça a Basilea. Si el volen arreglar, ja triguem.
3: Genaro, aquesta dona no es mourà d'aquí ni amb l'aigua calenta. I el taxador diu que el pis val milions i amb ella dins no ens donaran ni per un piso franco a l'Hospitalet.
2: Tranquil·la, Filó. Deixa'm fer a mi. Escolta, senyora Eulàlia, vostè no estaria més bé en una residència d'aquelles amb jardí i un senyor que toca l'acordió els diumenges?
0: Mentre el Genaro i la Filó discuteixen amb el taxador i la senyora Eulàlia, el Quico ha aconseguit abrir la porteta de la seva gàbia amb el bec i ha volat fins a sobre l'escriptori tipus secretaier de fusta de cova, ple de calaixets, secrets i pols acumulada de la postguerra, xafardejant amb el bec en un calaix mig obert.
4: Tresor! Tresor! Genaro! Vine aquí! Tros de suco!
2: Què passa ara, Quico? Se m'ha ratllat la fusta d'aquest noble? Et quedes sense pipes, eh? Un mes.
0: Estirant un sobre groguent i gruixut amb el bec.
3: M'he perdut.
4: Pessetes, pessetes! Olor de ranci, Pipi!
2: Veiem en Quico que ens ha trobat. El sobre aquest, lacrat, que al pas del temps ja m'ha almès. L'ha ressecat i s'obre sol. Vaja, no hi ha bitllets. Si no uns papers, amb segells oficials de l'època de la República i unes monedes de plata que brillen sota la pols.
1: Un moment, deixi'm veure. Això no són pessetes corrents. Són obligacions de l'antic ferrocarril de Sarrià. I, Déu meu, aquestes monedes són de plata de llei.
3: Se m'han posat uns ulls com les ulleres de la Ruscalleda. I això val diners. Això val diners, Marc? O és ferralla com el que guarda en Genaro el garatge?
1: Això és col·leccionisme pur. Però esperi, què és aquest paper de sota?
0: En Genaro treu un document escrit a mà, amb una lletra elegant. El llegeix en veu alta, però en dificultat.
2: Jo, l'hereu de la finca, declaro que sota el doble fons de la llibreria de la biblioteca hi ha una caixa de cabals amb les joies de la tia Enriqueta. Per si venen mai temps de fam.
0: Tots es queden en silenci. Es miren els uns als altres. La senyora Eulàlia somriu per sota el nas ensenyant una dent d'or.
5: Ah, la tia Enriqueta? Deien que era una mica esbojarrada, però de fam no em va passar mai. Jo pensava que les joies se les havien portat al nebot que va fugir a Suïssa.
4: Anem a la biblioteca. Volem llibres. Pipi, sóc un lloro ric.
3: Escolta, Genaro, si trobem les joies, potser no cal que fem fora la senyora Eulàlia tan de pressa, oi? Que a la pobra ja li va bé viure aquí amb els seus gats i el seu bidet que perd.
2: Marc, quan valen unes joies de la tia Enriqueta al mercat actual?
1: Depèn de si són maragdes o vidre de colors, senyor Genaro. Però si són de l'època, podríem estar parlant d'un altre milió.
0: La biblioteca és una estança circular amb les parets folrades de llibres amb lloms de pell. Hi ha una escala de fusta amb rodes. En Genaro, suant com si estigués cavant una rasa, aparta una fila d'enciclopèdies de la història universal. En Quico vola fins un prestatge alt i comença a picar amb el bec una fusta que sona buida. Genaro prem un ressort dissimulat i amb un soroll sec de mecanisme antic una part de la llibreria pivota. Apareix una caixa de cabdals de ferro colat amb una clau posada. En Genaro la gira amb les mans tremoloses.
3: Mare de Déu del remei que em donarà un perús. Genaro, obre-la ja.
0: La porta de la caixa cedeix. La llum que entra pel balcó del passeig de Gràcia incideix directament a l'interior i l'habitació s'omple de reflexos de colors. Diamants, rubins i collarets de perles que farien ombra a la joieria més cara del carrer.
1: Per l'amor de Déu, són peces d'estil art déco autèntiques. Aquest fermall de diamants sol ja val més que el meu cotxe.
0: La Filo agafant el collaret de maragdes i posant-se'l per sobre la bata com si fos un mocador.
3: Genaro, mira com em queda. Semblo la marquesa de la part alta. I aquestes pedres verdes combinen amb el color del Quico.
4: Brrr. Soc un lloro de luxe. Pipi. Vull un banyer d'or. Adéu, pobreta.
2: Filo, amb això no es comprem el xalet de la torre, és que comprem tota la platja. I escolta, mira la senyora Eulàlia, que s'ho mira tot amb un somriure de pau.
5: Que bé, fills meus, ara que teniu això, potser ja no caldrà que vengueu al pis tan de pressa, oi? Que jo estic molt sola i aquest ocell que parla m'ha caigut amb gràcia. Diu les coses pel seu nom.
2: Escolta, Marc Luxuri, Pots anar guardant la tauleta. El pis no es ven. Ens el quedem. Ens traslladem aquí. Jo vull veure les processons des d'aquest balcó i anar a comprar el pa amb sabates de xarol.
3: I la senyora Eulàlia es queda amb nosaltres a l'habitació del final. Que algú m'ha d'ajudar a acordar-me aquests vestits nous que em compraré al Triangle.
1: Però, i la meva comissió? I el target d'inversors de Dubai?
4: A Dubai es passa molta calor. Fora el taxador. Pipi! Portin xampany i pipes de girassol a les cares d'aquestes tan cares.
0: El Genaro, agafant la Filo per la cintura i mirant pel balcó del passeig de Gràcia...
2: Mira, Filo, la família Filo i Genaro, el carrer més car de Barcelona. Qui ho hauria de dir quan anàvem amb pessetes a la fira?
4: Visca, visca, aquella riqueta, i visca la mare que em va parir.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
5: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
6: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
7: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb plets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: dia més amb vosaltres, intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura, per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi a qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
0: Què tal?
1: Bé, molt content de tornar un altre cop.
0: Sí, no? La setmana passada vaig tenir lumbàlgia i vaig haver de quedar a casa, vull dir que no em podia moure. Ara avui tinc una miqueta de dolor, però vaja, ja la cosa ha anat remetent i molt bé. Bueno, ja sabeu que ara a l'estiu aquest programa se'n va a l'ombra dels tilers perquè fa molta calor, molta, molta, tot i que avui ha plogut una mica, però em sembla que aquesta pluja el que ha fet és aixecar més la calor del terra i em sembla que, bueno, a veure si s'acaba d'una punyetera vegada per l'ample. Jo no estic ben farta, jo no sé com esteu vosaltres, però jo penso que estem tots molt farts de la calor. És a dir, bé, estem en plena festa major, el tret de sortida va ser el divendres 14 amb el sopar de colles i acabarà el dimecres 26 amb el tradicional sopar popular i el concert i ball final de festa. I clar, avui ja havien de tenir un convidat que a més que toqués el tema, que és el tema de festes. Per tant, tenim aquí el regidor de festes, joventut, comerç i mercat, l'Aniol Canals, i parlarem amb ell bàsicament de festes. Bona tarda, regidor.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
2: A vosaltres.
0: Bueno, i a més amb aquest dia, no?, que penso que igual pensàveu que no podríem fer les havaneres.
2: Bé, ha sigut un dia... Estem acostumats, perquè sempre en alguna festivitat ens acaba fent algun temporal. Llavors, com que ja els hem patit, ja tenim alternatives, i quan programes la festa major o qualsevol activitat ja busques quines opcions tens, no?
0: Yeah.
2: I en aquest cas, en el dia d'avui, sabíem que això podia passar. Uh-huh. De fet, no ho volíem, perquè l'entorn de l'església, el campanar,
0: maco,
2: no té res a veure amb una terracó del poble.
0: No.
2: Per molts racons bonics que tenim, aquest és com el racó més emblemàtic,
0: sí,
2: no?, de la festa major.
0: Sí.
2: Jo crec que tots, quan pensem en festa major, pensem en la plaça.
0: Sí.
2: Llavors, doncs, no volíem que passés, però per circumstàncies que no podem controlar, doncs el que és el temps, hem hagut de traslladar el que és el concert infantil i les havaneres a la pista de l'Amistat, per precaució, perquè s'esperen temporals i fa cosa de una hora o així, doncs, ens ha plogut i estem activats que podria passar, doncs, això més endavant.
0: Que torni a passar.
2: Clar, i no ens la volem jugar. Al final hem de ser... hem de pensar en tothom, hem de prevenir, i és la nostra feina, doncs, de poder garantir la festa i que no a mig concert o a mitges havaneres haguem d'aturar.
0: Han de sortir corrents, no?
2: Exacte. I després, doncs, el twirling l'hem passat en el pavelló parroquial, que està res a 100 metres, però així d'aquesta manera podem també garantir els horaris que ens havíem plantejat i gaudir de la festa major sense cap mena d'interrupció.
0: Pues bé, fixeu-vos, tenim com una primícia, sabem exactament on es faran les diferents activitats que estaven programades per aquesta tarda, per tant, el twirling se'n va al pavelló.
2: Al parroquial, sí.
0: Al pavelló parroquial. I les havaneres se'n van a la pista de l'Amistat, perquè si de cas plou, igual no plou, però com que no ho sabem, no? És a dir, en el
2: sí,
0: temps no hi manem. No
2: ens
0: manem.
2: Havien dit que aquesta tarda vespre podrien caure ruixats, sobretot a la matinada, i ens trobem que les havaneres és una hora una mica...
0: Sí.
2: Bueno, complicada, no?, per aquest període de possibles pluges, llavors hem volgut assegurar.
0: Molt bé. Com deia la presentació, la festa ja està en marxa i nosaltres, repassant el programa, veiem que és un programa molt equilibrat, que té en compte les diferents franges d'edat, i per poder fer tot aquest exhaustiu programa tenim la curiositat de saber quan es comença a preparar un programa de festes, perquè això dona molta feinada, no?
2: De fet, perquè ho sàpiga la gent, no? Però un cop acabes la festa major,
0: sí,
2: d'enguany,
0: sí,
2: al setembre, que són, res, 5 dies de diferència amb l'agost,
0: sí,
2: estem agafant les orquestres.
0: Jolín, no.
2: Perquè, si no, et quedes sense orquestres. I Tordera estem acostumats a portar unes orquestres de bon nivell, de molt de renom, i si volem tenir aquesta possibilitat, les has de tancar amb un any de diferència. si no et trobes que et quedes sense disponibilitat. Llavors, la teva pregunta és, doncs, a dies després d'haver acabat aquesta festa major.
0: És a dir, que el programa de festes és continu, com si diguéssim.
2: És continu, sí que hi ha activitats, no?, doncs, o que serien les entitats, que sí que amb alguna pots treballar una miqueta abans, depèn de la idea que es tingui i de la logística de la pròpia activitat, però la gran majoria ho treballem a 3 mesos vistes, i després la resta de la programació que fa més concerts o focs artificials, correfoc, tot això sí que ho treballes mig any, 8 mesos abans, tranquil·lament.
0: Ja, ja. És a dir, que s'ha de ser previsor, senzillament per les orquestres, perquè tinguis, perquè els vol, no tinguin altres bolos i llavors no puguin venir.
2: Clar, com que és el que parlàvem, no? A voler, doncs, agafar tots aquests músics de nivell i amb molt de renom, hem de, no podem deixar perdre l'oportunitat i un cop acaba la festa major que s'estigui transcorrent, doncs, en aquell any, ja has d'agafar tots els grups i orquestres del següent any.
0: Bé, i és que, a més del programa de festes, tenim el programa de tortilla festiu, és a dir, sí, que vostè tampoc no para, no? Que comença el mes de juny, que presenta totes les activitats que es va fent des del mes de juny, i en el seu cas, en particular, hi ha un apartat dedicat al Casal de Joves, que és un molt, molt, molt interessant, tots els dimarts, amb el nom de Nits d'Estiu. Ara que s'ha acabat, quina valoració voldria fer vostè d'aquesta activitat dels dimarts en el Casal de Joves?
2: Estem molt contents, perquè vam canviar una miqueta la dinàmica, no?
0: Sí.
2: Perquè abans celebràvem cada any l'aniversari del casal, no?
0: Sí.
2: I es feia a la plaça. Llavors, també per voler remarcar on assagen tots els grups del Casal de Joves, voler que la gent s'acosti al casal i després també tindre un espai on la gent pugui sopar mentre es veu la música en directe i també, doncs, aquesta combinació que fem de música, monòlegs, alhora també aquest any un mag. Creiem que és una alternativa d'oci nocturn que afavorim, doncs, també que la gent de Tordera a les nits tingui activitats. I la veritat és que només s'han de veure les reserves. Vull dir, el bar del Casal de Joves, cada dimarts, durant el mes de juliol, ha tingut ple.
0: Ja.
2: Llavors, això vol dir que ha sigut un èxit. Estem molt contents perquè, a part, doncs, de les taules que té el bar del Casal, també tenim cadires per al públic que no ve a sopar i s'esgoten. Llavors, bueno, ens orgulleix que aquesta activitat estigui funcionant tan bé i que la gent de Tordera, doncs, comenci a sentir molt seva.
0: Moltes felicitats. A més, penso que és molt interessant que el Casal de Joves, tothom, aquell espai, tothom el conegui, no? Perquè
2: sí,
0: no tothom s'hi acosta, no? Com que el Casal de Joves està una mica, com si diguéssim, una mica apartat del centre, a vegades tendim molt a venir al centre, a la plaça, a aquest espai molt més conegut, i llavors el Casal de Joves està lluny, i per tant a fer aquesta activitat em penso que és donar una esbranzida allà a la cafeta, al bar,
2: sí,
0: i a més al casal.
2: Totalment, no? De fet, és que no hem d'oblidar que Tordera és un municipi de 84 quilòmetres quadrats, no?
0: Sí.
2: Llavors tenim molta extensió de territori i des d'aquí, aprofitant, doncs, que estem a la ràdio, vull agrair totes les entitats del nostre municipi i associacions de veïns, perquè gràcies a elles i gràcies a la programació de l'Ajuntament, el treballar d'aquesta forma conjunta ens garanteix que pràcticament a tot el municipi hi hagi activitat.
0: Uh-huh.
2: No? I com bé deia, no? Casal de Joves, que ens podem trobar que estem una miqueta més apartat del nucli antic, perquè al final Tordera s'està fent gran
0: s'està fent
2: i
0: gran,
2: s'està
0: exacte.
2: Connectant, s'està connectant tot. Doncs també totes les festes de barri, de totes les veïnats, el que fan és afavorir que també la gent es mogui i la gent de la pròpia zona també tingui una festivitat a celebrar i un oci a poder gaudir. Llavors ens orgulleix i volem seguir treballant tots aquests indrets del nostre municipi per aprofitar-los, perquè tenim racons molt bonics i, doncs, també per poder-li seguir donant vida.
0: Molt bé. Tal com hem comentat, la festa procura donar diversió i activitats a tothom perquè tothom s'hi senti protagonista, no? Tothom participi. Si li sembla, comencem pels més petits. Quina seria l'activitat que destacaria per la mainada, si és que hi ha una que sigui per la seva complexitat o per l'hora de preparar-la o per alguna característica sigui una mica diferent, no? O qualsevol d'elles és important.
2: Penso... Bé, és que és un conjunt, no?
0: Sí.
2: Però volem remarcar totes aquestes activitats més tradicionals,
0: sí,
2: no? Tot el que seria, doncs... De fet, aquests dies la gent pot veure pels aparadors, els ciutadans de Tordera, els aparadors dels comerços,
0: sí,
2: unes banderoles, que aquestes banderoles les hem fet perquè el comerç del poble... doncs també celebri la Festa Major. I en aquestes banderoles podran trobar les activitats més tradicionals de la Festa Major. Doncs parlarem dels castells de sorra, del cos, dels focs artificials, parlarem dels gegants, del correfoc, doncs la passejada de motos clàssiques, tota una sèrie d'activitats que ens identifiquen molt, no? El pregó, les sardanes, les orquestres... Llavors... Volem seguir donant molt i molt de valor a totes aquestes activitats tradicionals i alhora, per això et dic que és un conjunt, ajudar i col·laborar amb les entitats perquè ens segueixin aportant programació i que tothom doncs, pugui saber la seva activitat,
0: sí,
2: i poder proposar o activitats noves o recuperar-les.
0: Uh-huh.
2: No? Activitats noves com podria ser, per exemple, el Nobadis, que està organitzat conjuntament amb l'Esplai al Garbell, que estem molt contents de la feina que fan. Han fet una activitat que no vull enganyar, però més d'una cinquantena d'equips segur, i força, força més. El que passa que ara no recordo el número. No sé si anàvem a voltants del 90, o sigui que...
0: Molt bé, no?
2: De 90 participants, crec. Llavors, és una activitat nova, de fa un parell d'anys, que funciona... Molt bé, que el que fomenta és la participació en les activitats de la Festa Major. I des d'aquí, doncs, també agraïs la gran feina que fan. I alhora, per exemple, doncs, una activitat que van promocionar des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes, que és la de Troba el Tort.
0: Van fer... Sí, és molt divertit,
2: sí,
0: això, no?
2: Van fer l'escut de l'Ajuntament de fusta, i el que fem és amagar el tort, que es separa de l'escut, no? I l'amaguem en algun indret del poble. Aquest any, de fet, a l'ermita de l'Arola el vam amagar i anem penjant pistes cada dia fins que el troben. Ens el van trobar el segon dia. O sigui que els tordarencs i tordarenques realment es coneixen molt bé al municipi perquè la primera pista era una poesia,
0: yeah,
2: i la segona era una foto molt i molt de prop del que és l'arbre. I parlant amb els guanyadors, doncs van pensar a quines zones hi ha alzines a Tordera.
0: Yeah.
2: I doncs van anar a l'Arola i el van acabar trobant, no? I d'activitats que parlàvem de poder recuperar, doncs seria, per exemple, aquest any la baixada de carretons.
0: La baixada de carretons. Jo la baixada de carretons tinc un record. Jo fa 38 anys que visc aquí a Tordera, és a dir, que ja fa temps que... la meitat de la meva vida estic aquí, he estat aquí, no? Recordo que quan vaig venir... es feia la baixada de carretons pel riu. Era la baixada del riu. Jo pensava, però si no n'hi ha aigua, no? I recordo aquella cosa i que va ser com una sorpresa, no? És a dir, i la veritat és que tornar-ho a recuperar, encara que no sigui en el riu, perquè en aquests moments hi ha zones que estan protegides i, per tant, no cal fer-les malbé,
2: sí,
0: no? I llavors, però és una molt bona pensada, aquella no? Tornar a recuperar,
2: sí,
0: no?
2: Aquella activitat era la baixada en barca.
0: Sí, la baixada en barca.
2: I és una activitat que jo no la vaig poder veure perquè no havia nascut. Però sí que mirant l'arxiu històric de Tordera, doncs vaig poder veure ple de fotografies.
0: Era molt divertit.
2: I deies, ostres, quina xulada, no? I de fet, parlant amb la gent, la gent es quedava ben parada per al tipus d'activitat que era,
0: ah,
2: i dèieu, baixeu barques pel riu sense aigua.
0: Sense aigua.
2: I que a vegades, doncs, si no veus una foto, una fotografia, no t'ho imagines, no?, del que es feia. I la baixada de carretons hem pogut recuperar el circuit històric també, doncs, que era carrer Més i Camí Ral, i ens fa molta il·lusió, gairebé una trentena de carretons.
0: Molt bé.
2: Molt contents de que quan recuperes una activitat o fas qualsevol activitat tingui aquesta participació.
0: Exacte.
2: Perquè això vol dir, doncs, que
0: la gent
2: la volia, no?
0: La volia, sí.
2: I ens va molt bé, també, que és una cosa que sempre dic quan puc parlar per la ràdio, és que la gent respongui l'enquesta de valoració de la Festa Major. És molt important per nosaltres que un cop acabi la Festa Major i l'Ajuntament doncs penja a la pàgina web l'enquesta, que la gent la respongui, perquè la baixada de carretons en part és gràcies a la demanda de la gent.
0: Ah, molt bé.
2: Que ho demanaven a l'enquesta, no? Llavors vam estar estudiant com ho podíem fer, perquè no era fàcil recuperar l'activitat, i ho hem aconseguit, però en part això, no? Doncs una demanda de la població gràcies a contestar aquesta enquesta.
0: Molt bé. Una altra cosa, vull dir, dintre de totes les activitats que hi ha, que ja hem mencionat algunes, no?, com les tradicionals de sempre, hi ha una que jo trobo que, bueno, me fa una mica de pena que aquest any, bueno, a mi em fa pena, vull dir, no sé, que aquest any tenim tan pocs pobillos i tenim poc. No sé què passa, regidor, no sé si és que la gent jove això ho veu com una mica obsolet, o és que no sé, és a dir, no sé quina manera de posar-ho en marxa, perquè costa, costa
2: bé,
0: molt.
2: Bé, el pobillatge, jo trobo que va tenir un punt d'inflexió fa uns quants anys endarrere, que va ser quan no podies votar els ciutadans, els joves i les joves de Tordera de l'edat que podien doncs participar-hi, uh-huh, a través del cens que ens arribava a les cases. I yeah, després dels màxims votats, doncs després eren candidats i la gent acabava votant. Per la llei de protecció de dades això es va haver de deixar de fer, llavors ara la gent s'ha de presentar.
0: Yeah.
2: Hem perdut com aquesta part de tradició i de representació a través també del cens municipal, del vot dels ciutadans de Tordera,
0: sí,
2: que crec que això no ajuda. No ajuda a que la tradició pugui seguir, segueix viva i segueix amb molta força, però que no hi hagi tanta participació.
0: No.
2: I aquí hi ha una feina també molt gran que no es veu, que és per part dels delegats del pobillatge tordarenc. En Jordi i la Carla fan molta feina, ells han gaudit del pobillatge des de dins, siguent doncs hereu i pobilla de Tordera en, si no vaig equivocat, 2023-2024, més o menys, aquells anys, i després doncs també van ser representants del Maresme, i ara doncs ocupen aquest càrrec de delegats. I ens ajuden molt a trobar aquesta representació. Aquest any, malauradament, ens falta la figura de l'Arauet,
0: sí,
2: que és la que ha quedat descoberta, no? Sí que tenim hereu i pobilla, però només un hereu i una pobilla, i després doncs tindrem la votació de la pobilleta, i sortir tindrem doncs pobilleta i dameta. Sí que és cert doncs que aquest any doncs perdrem, que tampoc ho vam tenir l'any passat, no? La figura doncs del fadrí, no? La dama sí que la vam tenir l'any passat. Al final és un canvi constant, perquè trobaràs que potser un any vas més coix, però el següent any has trobat alguns joves amb més ganes i que s'hi volen apuntar, i tornes a recuperar doncs totes les representacions del pobillatge. Però no és gens senzill. I a vegades, o sigui, la llei de protecció de dades va molt bé, però per algunes coses doncs ens posa traves de fomentar la participació.
0: No, bueno, vull dir, nosaltres, és a dir, tenim, bueno, a les 6 tenim notícies una altra vegada, vull dir, jo llavors he previst que vostè estigués aquí mitja hora perquè penso que deu tenir molta feina i, per tant, li deixarem que continuï amb la seva tasca, però si vostè volgués dir quin seria el lema, quan vostè pensa en la Festa Major, vull dir, quin és el seu... la seva idea de com ha de ser aquesta festa, si li hagués de posar una etiqueta, quina etiqueta li posaria?
2: Doncs ha de ser una festa major de retrobament.
0: Perfecte.
2: Un espai familiar i on tots els tordarencs i tordarenques facin valer que són de Tordera i que es noti, que és el que volem, no? Doncs que la gent de Tordera s'orgulleixi, que creguin doncs molt amb la seva Festa Major i l'anunciïn a tots els llocs on van, i que segueixi tinguent doncs la força que té, però sobretot que sigui l'espai de trobada que volem que segueixi sent.
0: Jo crec que vostè ho està aconseguint, no? Senzillament perquè, primer, és molt variada, té moltes coses diferents, per tant, engloba moltíssima gent de diferents edats, i si no t'agrada una cosa pots anar a buscar una altra, és a dir, que no és allò que diguis, bueno, és que no pots seguir-ho tot, tampoc. Seguir-ho tot és quasi bé impossible. Però, si més no, vull dir, segur que tens algun moment en què tens ganes de participar-hi. I també el fet de passar una enquesta, que faci una valoració, que faci propostes, i que l'Ajuntament les reculli, des de la seva regidoria es recullin, penso que és força important perquè aquesta festa cada vegada sigui més maca o més, bueno, millorar-la, no? Perquè en realitat sempre les coses es poden millorar, encara que sigui poquet, però sí, no?
2: Totalment. Sí, la festa major ha de seguir sent un espai de conservació d'activitats, de fomentar la participació, de fomentar noves activitats i, doncs, de poder-la gaudir, bàsicament.
0: Bé, regidor, jo penso que, des del control que tenim un minut, penso que no sé què si vol dir alguna cosa que jo m'he deixat perquè vostè vulgui afegir a tota aquesta...
2: Que aprofitem tots aquests dies per gaudir tots plegats i des d'aquí desitjar molt bona festa major.
0: Recordeu també que hi ha hagut canvi de lloc de les diferents activitats. Recordeu que el twirling es fa amb el pavelló parroquial i que, a més, tenim les habaneres que es traslladen des d'aquí de la plaça, se'n van a la pista de l'amistat. Per tant, és a dir, haurem d'anar a un altre lloc, però sí que es podem continuar trobant. Moltes gràcies.
3: Tordera. Serveis informatius.
4: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les habaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical d'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El Barri de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major, el CEP Tordera, últim als preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre l'exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Vila de Tordera es durà a terme al pavelló parroquial.

0: I acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: cançó de vacaciones de verano, és a dir, perquè quasi bé tothom, o hi ha molta gent que està de vacances, i a més aprofitarem... aprofitarem aquests dies per gaudir de la Festa Major. En aquest programa, que avui dediquem bàsicament a la Festa Major, parlarem ara amb el president de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima, en Jan Serra, que ens comentarà les activitats que tenen programades aquests dies, a més fins als 5 cèntims de la seva associació. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com anem?
1: Molt bé. Acalorats, suposo, com tothom.
0: Quina calor, no? Us ha plogut a vosaltres? És que no sé des d'on en parles, tu.
1: Bueno, ara mateix és de Calella, des de casa meu.
0: Ah, vale, vale. Aquí a Tordera ha plogut, però el que ha servit ha sigut per aixecar una, molta més calor que abans, és a dir, fa una calor terrible. Bé, aquest programa durant tot l'any es diu a l'ombra de... Això és cultura, però a l'estiu ens n'anem a l'ombra dels tilers, tenim tilers aquí davant de la ràdio, i ens n'anem a dir una mica de la fresqueta que donen aquests arbres. Per començar, voldríem saber una mica més de la vostra entitat, quan es funda, quan sou, una mica que ens fessis 5 cèntims.
1: Bueno, som una entitat que ens dediquem a fer castells, bàsicament, com bé diu el nom. El 13, finals del 2013, principis del 14, i des de llavors ja cada any fins al dia d'avui. Quina era la pregunta?
0: La pregunta era, ens expliquessis una mica de quan es funda, quan sou... quan es trobeu, què feu, una mica que tu ens expliques la vostra associació, com funciona.
1: Molt bé, doncs bé, assagem un parell de cops a la setmana, assagem dimarts i divendres, el local d'assaig és el Forroll, davant del Marinelan a Palafoll, i durant la resta de l'any doncs ens dediquem a anar per les diades tant nostres com les que som convidats per altres colles castelleres, i anar per arreu de Catalunya a portar els nostres castells que assagem cada setmana.
0: Bé, vosaltres, quin nombre de persones forma l'associació?
1: El número de socis afiliats a l'entitat seríem pel voltant d'unes 100-150 persones.
0: Molt bé.
1: I després, doncs, que... i assaig, més o menys, rondaríem els 40-50.
0: Bueno, és a dir, no sempre tothom assaja, és a dir, bueno...
1: No. Al final la gent ve quan pot, cadascú té les seves pròpies activitats i altres temes, i anem quadrant una mica amb el calendari que tothom pugui.
0: Bé... els castellers és una tradició molt antiga. Jo he estat buscant informació i sembla ser que ve de València, no? que nosaltres a Catalunya la transformem una mica, no? I agafem la part que és més de fer castells humans, i té una tradició de 200 anys, no? És a dir...
1: Sí.
0: És a dir, una cosa que jo no creia que fos tan antiga, no? Creia que sí que era antiga, i que, bueno, a més, on agafa gran renombrada és a Valls, no? Que a Valls és...
1: Exactament, sí.
0: És on realment allà es forma, agafa, es brandida per fer castells. Què necessita una persona per ser casteller?
1: Doncs... realment és una activitat on hi té cabuda qualsevol tipus de persona, i al final totes les mides, totes les tipologies de persones tindran un lloc, tant sigui la pinya, el tronc, els més petits de dalt, el pom, músics, paradetes, gestions, tothom pot trobar un lloc on sentir-se útil.
0: Tu ara, quan ens explicaves, ens deies que pot haver-hi molts tipus de gent diferent, no? I que, a més, no cal una cosa determinada. Però sí que ens has parlat de diferents moments per construir el castell. Ens els expliques una mica? Perquè els que no som neòfits, o sigui, no hi entenem.
1: Sí, quan, oi tant.
0: Pues ens expliques una mica des de baix com anem pujant i com es diu cadascuna de les parts d'un castell.
1: Sí, bàsicament serien tres parts. La part que toca el terra seria la pinya, que és el gran gruix de gent. És tota la gent que aguanta tot el que pujarà cap a dalt. Llavors, per sobre de la pinya hi ha el tronc del castell, que es diu, que seria l'estructura del castell, el cos del castell, i a la part de dalt, a la part de dalt, són tres pisos sempre, que se'n diu el pom de canalla, que són els més petitons, més fàcils d'identificar perquè van sempre amb casc, i són els petits de la colla que pugen a dalt a coronar-lo.
0: Molt bé. Llavors, jo penso que no, jo t'anava a preguntar quina edat que tenia algú per apuntar-se a fer castells, però em sembla que no cal tenir una edat determinada, no?
1: Bé, sí, per fer canalla al mínim són 4 anys. A partir de 4 anys ja poden començar a assajar i a veure com es va desenvolupant la pràctica. I per fer pinya sí que al mínim són 16.
0: Per fer pinya, 16. Perquè, a més, la pinya és una cosa que també agafeu el voluntariat, no?
1: Sí, a vegades, acceptem totes aquelles persones que vulguin venir donar un cop de mà i a provar l'experiència i a veure com és el fet de portar un castell a plaça, tothom és benvingut.
0: Bé, vosaltres, no és la primera vegada que actueu aquí a Tordera, heu vingut en diferents ocasions. Com veieu, és a dir, com reacciona la gent de Tordera? Vull dir, realment veieu que s'implica força, que s'ho mira o que realment participa en aquesta part que seria la pinya, no? Perquè és la que podem participar.
1: Sí, jo crec que hi ha una bona implicació, tant de Tordera com dels pobles quan se'ls necessita, quan sempre que hem fet crida als pobles en respost. I fa 2 anys, per exemple, vam fer crida per anar al concurs de castells i érem quasi 200 persones.
0: Molt bé.
1: Anant cap allà vam omplir 3 busos i a la vista està que quan fa falta i quan s'ha fet crida, la gent dels pobles es fan notar.
0: Perfecte, no? Vull dir, això deu donar ànims, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè quan fas coses, en realitat també vols que la gent participi, no?
1: Si no, oh, i tant.
0: Bé, si t'assembla, ara podríem parlar...

0: i com és sentir-se des de sobre d'una persona. Hi pot participar tothom, tothom és benvingut, i si el que li agrada en el taller, si el que veu i fa en el taller li agrada, doncs ara està convidadíssim a venir als assajos que fem setmanalment al Forroll a provar, a veure si vol seguir fent.
1: Bé, llavors, és a dir, tu dius si algú dels que demà ve a la tarda a participar en aquest taller té ganes, és a dir, el Forroll està a Palafolls, no?
0: A Palafolls, sí.
1: I està a prop de Marineland, no m'has dit?
0: Just davant del Marineland.
1: Just davant del Marineland. I quin horari feu?
0: Doncs mira, assagem dimarts i divendres. Els dimarts fem primer l'assaig de canalla, dels petitons, de 7 a 8, i l'assaig general de 8 a 10. I els divendres, assaig de canalla de 7 i mitja a 8 i mitja, i l'assaig general de 9:15 a 10:45.
1: Vale, és a dir, que de tota manera, suposo que demà, si hi ha algú que digui «Ai, mira, jo això m'ha agradat molt, vull continuar, m'agradaria col·laborar», vull dir, tu i vosaltres...
0: Estarà convidadíssim a venir demà mateix a assaig.
1: Assaig, molt bé, perfecte. Bé, llavors dissabte, és a dir, això seria per demà l'activitat que feu, però dissabte feu un castell caminant pel pont de ferro, que a mi això em sembla com a molt... que té una dificultat afegida, no? Això de fer caminar el castell, no? Perquè una cosa és que està en un puesto allà quiets i que pugeu i que llavors a dalt puja l'enceneta i tot, i tothom estem allí mirant a veure... Però caminant?
0: Sí, és un castell que té una complexitat afegida, que és el fet de portar-lo caminant cap a un altre lloc, però és un castell que ens agrada molt... A Blanes hem fet sempre el Pilar caminat a la pujada fins a l'església.
1: Perquè a l'església hi ha una pujada important, eh? A l'església de Santa Maria, vols dir, no?
0: Sí, aquesta mateixa.
1: Juli!
0: Sí, és una activitat que el poble té molt bona rebuda, encanta a tota la gent i s'omple el carrer, s'omple la plaça i està tothom molt expectant del Pilar i és un moment molt emotiu de la colla i esperem que això amb el pont de ferro a Tordera pugui ser també una activitat similar.
1: Penso que sí, perquè a més el pont de ferro és un lloc emblemàtic aquí a Tordera, no? Vull dir, és un pont que es va construir.
0: És un lloc emblemàtic, és un pont bastant llarg pels assajos que hem fet. S'acaba fent llarg, una mica estret, però bueno... Portem les mesures de seguretat necessàries i ho hem assajat molt bé. Llavors esperem que dissabte vingui molta gent a veure'ns i que anirà molt bé.
1: És a dir, que nosaltres us haurem de veure des de baix, no? O des de fora, clar.
0: Des de baix, des de ja el pàrquing de l'església, des de la vora del riu.
1: Sí, clar, perquè vosaltres ocupareu tota la zona, no?
0: Sí, el pont el necessitarem tenir lliure perquè si no ens anirem entrebancant amb la gent.
1: Vale, és a dir, que vosaltres muntareu el d'això, anireu caminant i nosaltres, els que vulguem veure aquest castell que camina, és a dir, haurem d'anar o bé a l'aparcament de darrere de l'església o bé haurem d'anar a l'altra banda del riu, és a dir, quan s'acaba el pont de ferro, o des de baix.
0: O des de l'altre pont.
1: Clar, des de l'altre pont també ho podrem veure, sí.
0: Des de l'altre pont suposo que hi haurà bones vistes.
1: I quants pisos fareu, llavors?
0: És un pilar de 4.
1: És un pilar de 4.
0: Sí, comptant la pinya, 3 persones a sobre la pinya.
1: Molt bé. Julín, vale, jo que tinc vertigen, jo penso que a mi no me trobareu pas, vull dir, tinc molt de vertigen, és a dir que, bueno, però bueno, sempre gaudeixo molt de veure-vos, és a dir, m'agrada moltíssim, no? És una tradició preciosa, no? Una tradició molt nostra.
0: Moltes gràcies.
1: I molt
0: sí, bona. sí, oh, i tant.
1: Bé. No sé si vols afegir alguna cosa més. Jo penso que una mica hem informat els nostres oients de què podran veure i què poden fer si volen ser castellers, que no sé, bueno, jo penso que hem donat força informació, però sempre ens pot quedar alguna cosa que tu creguis que has d'afegir, doncs tu mateix.
0: Bé, repetir-me en el fet de que és una activitat per tothom, tothom hi té cabuda, que al final ser part de la colla no és només fer castell.

0: ells també hi té moltes coses associades, activitats socials i activitats extracastelleres que fem. I res més, que qui vulgui venir és convidat a venir a provar i l'esperem, tant dissabte com demà al taller.
1: Una pregunta, vull dir, vosaltres ara, després d'aquí de Tortera, on marxeu? Si teniu algun lloc ja previst per marxar, per anar a fer un castell, o no?
0: Doncs mira, aquest cap de setmana, el diumenge, tenim dia de Lloret.
1: Ah, mira, veus? És a dir, que si volguéssim, a més, bueno, nosaltres diumenge aquí tenim la festa, bueno, estem en plena festa major, no?
0: Sí.
1: Però si algú té ganes o li agrada o no sé què, sapigueu que, a més, el diumenge seran a Lloret. A quin lloc de Lloret?
0: A la plaça de l'Ajuntament, ben bé davant de l'Ajuntament, el diumenge per la tarda.
1: Molt bé. És a dir, que a més, no marxeu gaire lluny, també?
0: No, ens quedem a propet aquest cap de setmana.
1: Aquest cap de setmana marxeu, esteu molt a prop. Doncs gràcies, Jan, per haver volgut participar aquesta tarda en aquest programa, que bàsicament aquest dia estem dedicant-lo a la Festa Major, i gràcies també per col·laborar amb la nostra festa, en el nostre poble. I ja saps, si alguna vegada tens ganes d'informar-vos d'alguna cosa de la vostra associació, ja tens el meu telèfon i cap problema per parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu. Bona tarda. Adéu,
0: Bona
1: Jan.
0: Bona tarda. Adéu.
1: Bé, i ara posarem una mica de música. Escoltarem Amics, Tiets i Coneguts, una cançó d'estiu de fa 5 anys que veureu que us agradarà molt.

0: Bé, doncs agrair també a en Jan que ens hagi explicat una mica què és el que es farà a través de la seva associació dels castellers, és a dir, dels castellers d'aquí, de l'Alt Maresme, i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que hagi estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ja sabeu que el que faran serà fer un petit taller que, a més, es pot apuntar a qualsevol per veure què és el que es pot fer, com es fan els tallers, com es puja, tot això. I, a més, el dissabte faran el Pilar caminant pel Pont de Ferro. Recordeu que el Pont de Ferro estarà exclusivament per ells. I si voleu veure aquest Pilar que camina, vull dir, haureu de veure-ho des de l'aparcament de darrere de l'església o al final del Pont de Ferro, o si més no, doncs, jo que sé, a l'altre pont, és a dir, bueno, com que estaran amunt, els podrem veure fàcilment. Us recordo que, bueno, hi ha hagut canvis degut a aquesta pluja que avui ens ha caigut, que sembla ser que també pot tornar a caure aquest vespre. Us recordo que l'exhibició de Twirling s'ha passat al pavelló parroquial, i que és precisament a 8:45 del vespre amb el Club de Twirling Vila de Tordera, i que a més les Havaneres també hem hagut de marxar d'aquí de la plaça, tot i que sigui el lloc més emblemàtic per la Festa Major, i ens anem a la Pista de l'Amistat per les Havaneres. En aquest cas, aquesta nit podrem escoltar Havaneres amb el grup Peix Fregit, i a la mitja part hi haurà el tradicional ron cremat, com sempre, la presentació dels candidats i candidates al pubillatge Tordarec, i durant la nit també hi haurà un espai per poder votar les candidatures al pubillatge Tordarenc. Recordeu que heu rebut a casa vostra un full en el que podeu emplenar qui és, bueno, només podem votar, que en aquest cas la pubilleta, perquè la pubilla i l'hereu bàsicament sortiran perquè no hi ha ningú més. I ara ens n'anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona Festa Major!
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
7: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
8: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
7: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona Festa Major.
11: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
12: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
13: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demanen cita i torna a caminar sense dolor.
0: Bé, doncs continuem amb aquest programa bàsicament destinat a la Festa Major, a fer un repàs de totes les seves activitats, i hem parlat ja amb el començament amb el regidor, amb l'Aniol Canals, sobre algunes coses de la Festa Major. Després també hem parlat amb en Jan, i després una mica més tard parlarem amb en Carles Llopart, que recordeu que enguany es celebra el 50 aniversari de la creació de la nostra dansa, i dins de la multitud d'activitats que han preparat i dins del concert de Festa Major del dilluns, el dia de Sant Bartomeu, a càrrec de la Cobla Orquestra La Nova Blanes, a les 6 de la tarda a la Pista de l'Amistat, s'estrenarà la sardana del 50 aniversari composada pel músic tordarenc Carles Llopart, amb el que podrem parlar per telèfon. Però de moment, abans que el truquem per telèfon, perquè a més en Carles està fora, no està aquí a Tordera, per tant podrem parlar amb ell, escoltarem una mica de música. No sé si heu sentit aquests dies a la ràdio o a la televisió que l'aigua del mar està molt calenta, no? És a dir, que l'aigua del mar està excessivament calenta, que possiblement això provocarà tronades i canvis... Bueno, gaires coses no gaire bones. Una altra cosa que us vull dir és aquí que m'ha arribat una notícia ara que s'està fent donació de sang a darrere de l'església de Tordera. Hi ha una persona que ha anat a donar sang i ha dit, sisplau, que la gent hi vagi perquè sembla ser que es necessita força sang. Jo ja, a l'edat que tinc, ja no puc donar. Havia donat sempre. És una cosa molt fàcil. Te senten allà, vull dir, dones la sang. És una cosa que es recupera molt aviat. Te donen un suc o alguna cosa perquè tornis a fabricar sang, perquè les únics que podem fabricar sang som nosaltres. Per tant, és a dir, recordeu, és una necessitat primordial donar sang. Per tant, totes aquelles persones que puguin donar sang, acosteu-vos vosaltres aquí a la darrera de l'església, que estaran aquí al banc de sang, està fins de les 5, bueno, estava des de les 5 fins a les 9 del vespre. Per tant, acosteu-vos i feu donació d'aquest bé primordial per la salut. Bé, i després, tal com us deia, escoltarem una cançó, jo deia del mar, perquè, mira, m'he recordat una cançó italiana de fa molts anys, de l'any 63, que cantava un cantant que es diu Gino Paoli, amb arranjaments de l'Enrico Morricone, que segur que el coneixeu per pel·lícules molt importants, que ell ha fet moltes bandes de moltes pel·lícules, i era una cançó que es diu Sapore di sale, Sabor de mar, i Paoli va declarar que havia compost la cançó per una actriu, la Stefania Sandrelli, que era la seva parella en aquell moment quan la va composar. Per tant, anem a escoltar una cançó bastant antiga, però que segurament que es portarà molt bons records. Sapore di sale.

0: Bé, doncs... Està? Estem trucant amb en Carles Llopart per poder parlar amb ell per telèfon, és a dir, de moment no ens han connectat. Recordeu-vos el que us he dit, els canvis que hi ha d'ubicació del concert infantil, també, és a dir, a la pista de l'amistat, l'exhibició de Turling, que es farà al pavelló parroquial, la retransmissió de les avaneres, de la pista de l'amistat. L'exhibició de Twirling es farà una retransmissió per Ràdio Tordera, per tant podeu veure-la i també podreu escoltar aquells que no pugueu venir a les avaneres, les podreu escoltar en directe a través de Ràdio Tordera, que us facilitarà la possibilitat d'escoltar-la des de casa. Em sembla que ja tenim en Carles Llopart, no?
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carles, què tal?
1: Què tal? Com va? Tot bé per aquí?
0: Bé, i tu què tal per aquí caminant?
1: Aquí estic jo, des d'un poble, un poblet del País Basc, que es diu Pessain.
0: Molt bé. Vull dir, què tal? T'està agradant aquest Camino de Santiago?
1: Sí, sí, sí. Justament avui estic, que fa un dia plujós, i estic amb jaqueta, amb el jersei, a punt de ploure.
0: Ostres, que bé. Aquí ha plogut una miqueta aquesta tarda. Res, eh? 10 minuts ha plogut. Ah. I el que passa és que llavors ha aixecat una calor, és a dir, i a més clar. A més, llavors ha hagut de canviar les avaneres, s'aportaran a la pista de l'amistat, tot el que s'havia de fer aquí fora, doncs, com que hi ha risc de pluja, doncs, res, ho hem canviat.
1: Ja passa, eh? La que arriba a la festa major i sol algun dia que sempre plou.
0: Sí, bueno, és això, ha vingut el regidor i és el que passa, no? Menys mal que ja ho tenen tot preparat. Bé, tu has composat arrel de que aquest any l'associació La Nostra Dansa compleix 50 anys, és a dir, de la seva creació. Sí. Has composat una sardana que s'estrenarà aquest dilluns en el concert de Festa Major. I aquesta, suposo que va haver de ser un encàrrec de l'associació, no? I com sorgeix aquesta idea?
1: Doncs jo diria que la idea, i quan me'n va emparir, em va trucar en Marià, que és el president de l'associació, i jo penso que he de fer almenys 2 o 3 anys que em van parlar per primera vegada.
0: Jolines, no? Que previsor! Sí.
1: Perquè va ser quan van calcular que aquest any era els 50 anys, i llavors hi ha tota una sèrie de coses que havien de fer, com demanar una subvenció a la Diputació, com, bueno, fer els preparatius, i que també escriure una sardana és una cosa que porta temps, no es fa d'una setmana per l'altra.
0: No, no, i tant.
1: M'ho van dir llavors, i llavors ja vam anar perfilant quan va faltar un any, de que es tirava endavant i de que jo començava ja a preparar, doncs, el tema.
0: Bé, llavors vull dir, tu, jo ara te volia preguntar, t'ha costat molt? És a dir, un any, com a mínim?
1: Sí, sí, jo, perquè jo tinc diferents versions del document, de que a vegades, per exemple, doncs provo coses amb la copla, que és amb la formació de les sardanes, dels 11 instruments de les sardanes, i tinc versions des de fa un any, des de l'agost del 2025, i tinc doncs diverses actualitzacions que he anat fent, doncs a la tardor en vaig fer algunes, de cares a l'hivern vaig fer la primera versió acabada, i últimament, durant els últims mesos, he tornat a fer més petits canvis que quan hi ha cobles que, perquè tinc amistats o perquè hi vaig a tocar, em poden tocar la sardana, jo sento coses que potser sonarien millor o m'agraden més d'una manera diferent, i al final he anat fent canvis fins fa poquet. I ara ja sí que ja la tenim acabada i assajada, diguéssim.
0: I què voldries destacar tu d'aquesta sardana?
1: Doncs és una sardana que, quan primer que em van dir que seria una sardana de celebració, perquè alguna cosa és una cosa a celebrar, no?, que la nostra dansa faci 50 anys. Llavors, la premissa que se'm va donar era que fos festiva, balladora, per la gent que vol ballar, o sigui, una sardana que quan la tens et tinguin ganes de ballar d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, amb això, jo vaig començar a imaginar melodies que creia que podien funcionar i tot plegat. Llavors, hi ha melodies que són per la fila de davant, que són els instruments de vent fusta, i algunes que són per la fila de darrere. Més enllà d'això, també hi ha acompanyaments, com l'acompanyament és com quan vols donar el color o quan vols explicar alguna cosa, potser d'una manera diferent. I he aprofitat per exemple, amb l'acompanyament, doncs, fer algun element que sigui típic de Tordera. Per exemple, al principi de la sardana hi ha un solo de flabiol, que seria com l'instrument de la copla, el que seria més semblant a un ocell.
0: Que seria molt com bé, no? De... Que xulo, no?
1: Sí, Llavors, a la part, de, per exemple, al final dels curs, també hi ha una part a la fila del darrere, que és com si fossin onades petites, o com si fos un embrull, com si fos el riu.
0: Ah, molt xulo. Mira, jo precisament t'anava a dir què és el que t'ha inspirat, no? És a dir, clar, has agafat elements del poble, no?
1: Sí, sí, sí, està la intenció. I de vegades, vull dir, la música, òbviament, és subjectiva i són coses que, si no te les diuen, potser ni penses. Però a mi em serveixen per prendre eleccions de compositives, diguéssim.
0: Aquesta sardana, quina durada té?
1: Té una durada, bàsicament, és com una sardana normal. Fa i els curts i els llargs. I els curts tiren 35 compassos i els llargs tiren 80, si ara no ho recordo malament, 81 o 83. Tira imparell tant els curts i els llargs com és la normalitat en una sardana. L'únic que un cop la toquin, doncs poden tocar un curt, un llarg, o dos curts, o dos llargs, o fer el que és típic, que és o bé una sardana de 7 tirades o de 10 tirades.
0: Molt bé. I en realitat, quant temps? En realitat, totes aquestes tirades, quant temps dura?
1: Si fan una sardana de 7 tirades, del normal, el mínim que es balla a la plaça, dura, jo diria, entre 6 i 8 minuts.
0: Entre 6 i 8 minuts, que seria més o més el normal.
1: Sí, exacte.
0: Seria
1: sí,
0: més o més. Jo anava a dir-te igual fins a 9, però no, fins de 6 a 8 minuts. Bé, i tu li has posat un títol a aquesta sardana?
1: Sí, no? És un títol que va consensuat entre l'associació i jo. I es diu 50 anys, fil de temps. Que és un títol 50 anys, fil de temps.
0: Ah, molt bé.
1: Els 50 anys fa referència a la fita, no?, d'aquesta edat que compleix l'associació. I el fil de temps és, el que vol dir és com el fil de temps que s'allarga des de les generacions que van començar a portar aquesta associació fins a les noves generacions que agafen el relleu i que continua. O sigui, és una cosa que s'allarga amb el temps i que va cap al futur.
0: Bé, doncs, no sé, penso que... No sé si es vols explicar alguna cosa més, perquè nosaltres teníem moltes ganes de saber, vull dir, què és el que escoltaríem aquest dilluns. És a dir, i bueno, ja estarem preparats per anar a escoltar-la, vull dir, amb la
1: sí,
0: copla...
1: Sí.
0: Vull dir,
1: exacte.
0: Bé,
1: és la copla es diu Nova Blanes.
0: Nova Blanes. Tu hi seràs per aquí o no?
1: Sí, jo aprofitaré per ser-hi per explicar quatre coses, quatre pinzellades de l'obra.
0: Ah, molt bé, perquè sempre va molt bé. És això que ens expliqueu els músics, el per què. Bueno, totes aquestes coses que tu ens has dit del flabiol, de l'ocell i tot això, vull dir, encara ho escoltes amb molta més atenció i dius, ai, mira, doncs sí, això vol dir això que està dient ell.
1: No?
0: És a dir, que això sempre s'agraeix moltíssim. Bé, Carles, no sé si vols explicar-nos alguna cosa més, vull dir...
1: Nosaltres? Res, jo estic aquí, però ja sé que la festa major d'Ordre ja comença i a la que arribi jo ja estarà encetada. Però bueno, aprofito per dir que també convido als oients a anar al pregó d'aquest any, que serà càrrec de la nostra dansa i que també serà molt interessant i amb alguna sorpresa.
0: Ah, mira, lo de la sorpresa m'ha agradat.
1: No dic res, si dic tot.
0: Bueno, sí, sí, com a mínim ens has vingut ganes de... Bueno, normalment el pregó a la plaça sempre s'omple, no? I suposo que aquest any, vull dir, és que 50 anys no són... Bueno, no seria en castellà, no és poco de pavo, no? 50 anys són
1: exacte,
0: molts anys, no?
1: Exacte,
0: hi ha hagut molta gent aquí treballant
1: i
0: que ha anat continuant, ha fet aquest fil, no? Que ha anat continuant el fil, aquest fil que es fa i es desfà amb aquesta pel·lícula... Aquesta no es desfà, no? Aquesta pel·lícula que està de moda ara, no? Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí, vull dir, i per haver-nos explicat una mica més d'aquesta sardana que podrem escoltar dilluns, i estarem atents de la sorpresa... La sorpresa que ens tens preparat, que en teniu preparats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, Carles. Bon camí.
1: Merci, bona tornada.
0: Vale, adéu. I ara ens n'anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
0: Dissale, perquè som Itàlia.
4: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
5: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera, Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Bé, abans us hem anunciat Sapori de Sale, en realitat no l'hem posada perquè ens hem... us he dit que anava aquell moment, però hem escoltat a la Rafaela Carrà amb una cançó que en realitat ens toca molt de prop avui, que és la de festa, no? Perquè estem de festa. Però ara sí que escoltarem aquesta cançó que us he dit, que parlaven també del mar i de que puja la temperatura del mar, que això no està anant gens bé, no? Amb aquestes temperatures tan altes. I també us torno a recordar que podeu veure a través de Ràdio Tudera, hi ha la retransmissió de l'exhibició de Twirling, a les 20:30 des de el pavelló parroquial i a les 22:30 des de les Havaneres amb el grup Peix Fregit, perdó. I després podrem a la mitja part hi haurà el tradicional rom cremat, però tot això ho podreu veure i ho podreu seguir a través de Ràdio Tordera. I ara escoltem aquesta cançó italiana, Sapori di Sale.

Bé, abans us he anunciat dient-vos que hi hauria l'exhibició de Turlin, també la podríem retransmetrem a través de Ràdio Tordera, però no és així, m'acaben de comunicar que no, per tant, no, el que sí que retransmetrem serem les habaneres amb el grup Peix Fregit, amb el tradicional a la mitja part, el ron cremat i la presentació dels candidats i candidates al pujatge tordarenc. Bé, demà és divendres, tenim el concurs de castells de sorres, el taller de castells, que hem dit abans, el cercatasques, que ja, sí, els que hagi tingut ganes de participar i ja haureu tret el vostre etiquet, les barraques, el vespre, el Parc Prudenci Bertrana. El dissabte tenim un torneig, una passejada de motos clàssiques, la baixada de carretons, que a més el regidor ens ha explicat que era una de les activitats que s'havia inclòs senzillament perquè la gent ho ha demanat, que hi ha diferents categories, que hi ha el Pilar, que hem dit abans, que hem parlat amb en Jan Serra, el president de la Colla Castellera, de l'Alt Maresme. També el dissabte al vespre continuem amb les barraques. El diumenge tenim el torneig de bitlles. També tenim el Cercavila, a càrrec del pobillatge tordanenc, la Colla de Geganters i Gallers, l'elecció de la pobilla, el pregó de festes, que com ja sabeu, serà a través de la nostra dansa, que a més tindrem una sorpresa, que això ens ho ha avançat en Carles Jopart, el correfoc amb la Colla de Diables, també una altra vegada les barraques, i el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, doncs, com sempre, la carrera del cos, l'ofici solemne, el tradicional festival de patinatge artístic, i ja dilluns ja tindrem a la pista un concert amb l'orquestra La Nova de Blanes, i al passeig fluvial tindrem els focs artificials amb la pirotècnia valenciana, el dimarts 25 al concert amb l'orquestra salvatana, l'audició de sardanes de la cluenda de l'edició, la 49 edició del curset de sardanes, el ball de nit, el ball de fanalet, que és una altra cosa nova d'enguany, és a dir, el ball del fanalet, aquell que s'ha d'encendre, que és molt xulo, a més, i el dimecres, com sempre, per acabar aquesta festa major, el sopar popular, que segurament que ja hauré tret els tiquets per poder participar-hi. Bé, des d'aquí anem acabant avui amb aquest programa que hem dedicat bàsicament a la festa major, i que des d'aquí volem pues, agrair-vos i desitjar-vos una molt bona festa major, que us ho passeu molt i molt bé, que participeu en totes les coses que es vinguin de gust. Ja sabeu que podeu triar i remenar, teniu el llibret en el que podeu consultar totes aquestes coses que es fan durant aquests dies, i a més recordeu que hi ha una plana en la que ens diu que hem de fer una sèrie de bones pràctiques per poder gaudir de les barraques. Per tant, llegiu atentament aquestes bones pràctiques, diu que és el que s'ha de saber per gaudir d'unes barraques divertides, cíviques i segures. I res més, doncs desitjar-vos molt bona festa major des d'aquí, i a més escoltem una cançó que em sembla que tocava, que és una cançó d'en Serrat, que parla de la fiesta, no, parla de la fiesta del dia de Sant Joan, però és igual, perquè al cap i a la fi és una festa, que també em posen banderoles al carrer, totes aquestes coses, i escoltem per acabar aquest programa aquesta cançó. I com sempre us espero el proper dijous a l'ombra dels tilers, aquí a Ràdio Tordera, per parlar-vos com sempre de coses de tipus cultural que a més passen en el nostre poble i que ens omplen d'alegria i de diversió. I com sempre agrair també a en Pons a la seva col·laboració aquesta tarda, perquè hem tingut moltes trucades, molta gent aquí en el programa, i hem hagut de fer pues estar molt atent a que tot marxés perfectament. Doncs bona festa major i fins dijous vinent. Adeu i escoltem en Serrat.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les Havaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical d'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El barri de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc del diumenge 23 d'agost. Protecció Civil i la policia local de Tordera publiquen un seguit de mesures preventives tant per als participants com per als veïns i comerciants del recorregut. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. El CEP Tordera ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre l'exhibició de Turling a càrrec del Club Turling Vila de Tordera es durà a terme al pavelló parroquial.

0: I acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La música marinera i les tradicions locals seran les grans protagonistes de la nit d'aquest dijous 20 d'agost a Tordera. A 11:15, la pista de l'Amistat acollirà la popular cantada d'havaneres a càrrec del reconegut grup Peix Fregí. La ballada comptarà amb un dels moments més esperats de la festa major durant la mitja part de l'actuació. En aquest descans, la comissió de festes s'encarregarà de servir el tradicional rom cremat per a tots els assistents. A més, al mateix descans es farà la presentació oficial dels candidats i candidates al pobillatge tordarenc. Durant la nit es tancarà també el procés de votació, on els veïns i veïnes podran participar directament per triar els nous representants del pobillatge del municipi. Per a aquelles persones que no puguin assistir-hi presencialment, l'esdeveniment podrà seguir-se en directe a través del servei de retransmissió que oferirà Ràdio Tordera al canal de YouTube i a la 107.fm. La música i la diversió per a tota la família tenen una cita destacada aquesta tarda de dijous a Tordera. A les 7 de la tarda, a la pista de l'Amistat, es convertirà en el lloc de trobada del públic infantil amb el concert del grup d'animació L'Hora del Pati. L'actuació oferirà un espectacle dinàmic i participatiu basat en cançons festives, ritmes encomanadissos i dinàmiques pensades perquè els més petits no parin de ballar i cantar durant tot el repertori. Aquest concert s'emmarca dins de la programació de la Festa Major dedicada a la Mainada, que comparteix protagonisme amb la Fira d'Atraccions i la resta de propostes familiars. Un apunt també: a 9:15 del vespre, l'exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Vila de Tordera canviarà d'ubicació de la pista de l'Amistat al pavelló parroquial. Es durà a terme en aquest pavelló i deixarà espai tant al concert de l'Hora del Pati com també a les havaneres, que sí que es duran a terme a la pista de l'Amistat. Tot això, recordem, per la previsió de pluges. L'activitat que sí que canvia d'ubicació i també de dia és l'artesania. L'artesania a la fresca, que després del gran èxit de la tarda familiar de dilluns, haurà d'esperar fins dimarts que ve per tornar a ser aquest punt de trobada de la festa major. Es durà a terme a la plaça de la Concòrdia, per això mateix s'ha aplaçat per aquesta mateixa previsió de pluja. Es farà a les 6 de la tarda i també fins a 10:45 de la nit, al costat del Patufet. La presidenta de l'entitat, Carol Torner, convida veïns i visitants a apropar-se per descobrir i gaudir de les seves creacions fetes a mà. Amb aquesta fira, artesanes que busquen reivindicar el paper de l'ofici i fer comunitat amb un ambient de festivitat. Això sí, hauran d'esperar fins al dimarts 25.

La creativitat i la diversió a la sorra tenen una cita destacada demà a la Festa Major de Tordera. El Parc de la Sardana serà la seu, a partir de les 11 del matí, del tradicional concurs de castells de sorra, una activitat oberta a infants i famílies que premiarà les construccions més originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran a 11:15 al mateix Parc de la Sardana demà. Cada participant serà l'assignat a la categoria corresponent segons el seu any de naixement, independentment de si ha fet els anys en el moment de la prova. L'organització ha establert la següent distribució de categories i horaris d'inici per als participants. La categoria Barrufets, de nascuts entre el 2023 i el 2026, podran participar-hi a qualsevol hora i realitzar la construcció acompanyats. No optarà a premi aquesta categoria, per tant serà un espai lliure per a nens. Les que sí que comptaran serà la categoria Grup A de nascuts del 2020 al 2022 amb una activitat que començarà a 11:45. El grup B, nascuts del 2017 al 2019, començarà a les 11:20. El grup C, l'inici està previst per les 11:10, i el grup D, que començarà a les 11 en punt. El grup C, perdó, que serà de nascuts del 2012 al 2016, i el D, que serà de nascuts a qualsevol edat, però grups fins a 4 persones. Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest diumenge 23 d'agost, en el marc dels actes de Festa Major, Protecció Civil i Policia Local han emès un conjunt de consells de seguretat per tal de prevenir incidents i garantir el desenvolupament de la diada pirotècnica. Per tal que la jornada transcorri sense riscos, les autoritats fan una crida a la col·laboració ciutadana i demanen seguir les instruccions bàsiques, com ara portar roba de cotó amb mànigues, pantalons llargs i calçat adequat. També es recomana portar un barret que cobreixi tot el cap, tapar-se el clatell amb un mocador i protegir-se els ulls, entre altres mesures. A més, es recorda que queda totalment prohibit portar productes pirotècnics particulars. Cal utilitzar únicament els preparats per l'organització. Per als veïns i comerciants de la zona, es recomana retirar els vehicles dels carrers per on passarà el correfoc i va baixar els portals metàl·lics o les persianes dels immobles, com també protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts. En esports, a punt de viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. Un dels grans atractius d'aquesta edició tornarà a ser la categoria Talent Ocult. Després de l'èxit absolut de la darrera edició i a petició del propi públic, el club ha mantingut aquesta lliga pensada exclusivament per a aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual. L'esdeveniment ha estat dissenyat per donar cabuda a participants de totes les edats i nivells, amb reconeixements i premis per als guanyadors i guanyadores de totes les pistes del pavelló, que també hi haurà el concurs de triples. Tot està preparat perquè Tordera visqui un dissabte d'esport i germanor, consolidant el 3x3 del CEP com una cita ineludible dins el calendari festiu del municipi. Acabem amb el temps avui cap a la tarda vespre, que començarem a trobar aquests núvols més marcats i sobretot algunes previsions de pluges. Cap a les 11 es preveu que comencin aquests ruixats i inclús alguna tempesta. Això que s'allargaria fins les 2 de la matinada, i demà divendres que s'esperaria també algun petit ruixat durant el dia. Hem d'estar atents per veure com afecta el cap de setmana i els actes de Festa Major.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges ambientades i que la marxa. Per ara no s'ha registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet al Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions de sanejament, retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions. Recordem que el Metrocat ha emès un avís per temps violent fins a les 6 del Bages i el Moianès, i també ho havia fet el Baix Llobregat, el Vallès, l'Alt Penedès i l'Anoia. I si ens fixem en la temperatura en general, també hem de parlar de la temperatura de l'aigua del mar, que ha batut rècords enguany. Arriba als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. La Mediterrània, de fet, està immersa en una onada de calor amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres a la Costa Brava que han fregat als 28 graus. Aquest valor són totalment inèdits en registres de l'Estartit i les Illes Medes. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
2: Per cert, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han incorporat aquest estiu per primera vegada 60 polseres d'alerta tèrmica destinades al personal municipal que desenvolupa la seva feina a l'aire lliure. Ho fan per reforçar la prevenció davant les altes temperatures. 30 d'aquestes estan destinades al personal d'obres i serveis i 30 a medi ambient. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan es detecta que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus. I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma per assumptament falsificats. Si fossin autèntics, tindrien un valor al mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels perits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta investigant les persones de 43 i 60 anys per un delicte de la propietat industrial. I un estudi del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO de Terra Alta a partir dels vins de 7 cellers de les zones de producció i permet aprofundir en la singularitat d'aquests vins.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Càpsules informatives. Dissabte 22 d'agost, de 9 a 8 del vespre, el pavelló dels Països Catalans acollirà el torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major, que ha organitzat el CEP Tordera. A les 11 del matí, al pàrquing darrere l'església, hi haurà la passejada de motos clàssiques. Les inscripcions a partir de les 9. A les 6 de la tarda, el Camí Ral acollirà la baixada de carretons, que es recupera des de feia molts anys. A les 8 del vespre, al Pont de Ferro, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima farà un pilar caminant per tot el pont. Finalment, el dia acabarà amb les barraques de 10:45 fins a les 5 del matí al Parc del Prudenci Bertranes amb els concerts de KS Kevan, Miquel del Roig, Tutu Keke i DJ Laia Jensen.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3.

0: que la teva passió soni ben fort.
1: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
2: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al Camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
5: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:45 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
6: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí RAL 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí RAL 50.
4: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major.
7: Ràdio Tordera.
8: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a la línia R8 per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. A més, per un problema en els sistemes d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 també pateixen demores. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet Sant Fost. També hi ha retards, per cert, que poden superar els 30 minuts a la RL4 entre Manresa i Calaf per una incidència a l'electrificació amb servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència també provoca demores a la R4. Tarda de pluges. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 8:15 del vespre 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. La majoria s'han fet des de la regió metropolitana nord, de les quals també algunes al Vallès Occidental. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses les properes hores, especialment de cara a demà divendres al vespre i dissabte al matí. El Meteocat diu que durant el vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, xàfecs que anirien acompanyats de calamar-se. I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura, per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua i la calor dels darrers mesos. Els preocupa amb un ull al cel i també un altre, diuen, a la butxaca. Escoltem l'enòleg i viticultor Martí Giral.
3: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no, un, dos o tres anys. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, pues, perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
2: I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat avui en la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen són insuficients i això fa endarrerir fins a 11 mesos els tràmits de les persones que volen un permís de treball. I una nova combinació de fàrmacs millora el control del càncer renal avançat. Ho indiquen els resultats d'un assaig clínic internacional de fase 3 que s'ha publicat a la revista The Lancet, que s'ha fet amb 747 pacients. Recordem que aquest tipus de càncer, segons dades de la Vall d'Hebron, causa 150.000 morts a l'any.
1: Ràdio Tordera.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
6: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
7: Cuina tradicional.

són el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen?

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers. Dijous 20 d'agost a les 9 del matí a la plaça de l'Església hi haurà la pujada al campanar i la visita a l'Església de Tordera. A càrrec del Cercle d'Història Tordera hi cal fer la inscripció al correu joancarlesbarrera@gmail.com abans del dia 20 d'agost. Durant tot el dia, de 10 a 2 i de 5 a 9, hi haurà la donació de sang darrere de l'Església de Tordera. També de 6 a 2 quarts a 11 a la plaça de la Concòrdia hi haurà l'artesania, la fresca. A les 7 a la plaça, concert infantil amb l'hora del pati i a 8:45 a la pista de l'Amistat, exhibició de twirling del Club Twirling Vila Tordera. I per acabar el dia, a 10:45 a la plaça de l'Ajuntament hi haurà les habaneres amb el grup Peix Fregit i a la mitja part amb el tradicional rom cremat i la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Torderenc, que també podreu votar allà mateix.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al Camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
7: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Osen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

fat på nu efter Emma. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA, telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
4: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta al Pla Inuncat amb l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment divendres al vespre i dissabte al matí. Aquesta nit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats o poden anar de tempesta i fenòmens de temps violent. Per demà divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral, al prelitoral de la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 2:15 del vespre un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. I avui les temperatures ja han afluixat. De cara a demà el descens ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. El SEM, per cert, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i Priorat. La màxima ha estat de 41,6 a Vilanova de Segrià o els 41,3 de Vinebre. I la pica baralla política entre el govern i el Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Aquesta tarda n'ha parlat també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo.
2: I el govern ha habilitat avui, precisament, 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració demà davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig de l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació exigeixen la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons, reclamen reforç a la plantilla i amenacen amb més mobilitzacions si no hi ha solucions a aquest tema. Darrer punt, la Diputació de Barcelona renovarà la xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobus Plus. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar armariets i també un servei de préstec i renovació de llibres. Afectarà 28 dels municipis de la Diputació.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

vespre d'aquí de Baneres, una transmissió de ràdio Tordera patrocinada per Justiceria La Mollera. Tenim en Salvador Romans,

0: nostra audiència, salutacions amb aquest dia festiu de Veneres. En Toni se'l sent molt fluix, no sé, Toni?
1: Sí,
0: sí, no sé, ens han d'informar des de Reu i Tordera si se sent correctament o hem de pujar la veu, Toni.
1: Bé, això ja a poc anirem fent, encara no han començat els músics.
0: Els hi podem dir quines havaneres seran les que tocaran, no?
1: Sí, efectivament.
0: Tens una llista, Toni?
1: Tinc una llista i tu també tens una altra llista.
0: Tens una llista per explicar-li a la nostra audiència quantes havaneres cantaran i jo també en tinc idea. Tinc la primera part, jo. I sembla ser que començaran amb Pescadors de l'Escala, potser, no, Toni?
1: Efectivament.
0: Sí,
1: Pescadors de l'Escala.
0: Després vindrà 20 anys.
1: Sí.
0: O 20...

0: també podríem cantar una manera, però no. La segona part, Toni, jo no la tinc. La tens tu, la segona part?
1: La segona part, sí, la tinc.
0: Bé, des de casa podreu escoltar un recital de maneres, totes molt boniques, però hem de dir que aquest any a Calella de Palafrugell no van poder fer maneres. Es van produir i, per tant, suposo que m'imagino jo que el públic, com pot ser lògic, Toni tindrà potser més ganes d'escoltar maneres aquest any, més que cap any.
1: La segona part hi ha Vell Pescador.
0: La segona part tens tu, no?
1: Sí, jo... Vell Pescador, La Barca Xica, La Canya Dulce, sí. quizás, Mariner de Terra Endins, que tu comentaves a micròfon tancat, que va ser una de les primeres avaneres ensenya d'aquest grup, el que sorgit.
0: Sí, perquè, com saps, van ser un dels primers grups que van col·laborar a l'encantada de avaneres de Calella de Palafrugell, i amb aquesta avanera va ser la que van promocionar-se i van començar a agafar nom.
1: Molt bé.
0: I ja saps tu que aquest grup, ho saps tu molt bé, Toni, ha estat fundat per en Bastons, en Josep Bastons, oi?
1: Sí.
0: Bé,
1: Continua. Després de Mariner de Terra Endins, hi haurà El Clavel, Si em demanessis, Ojos malignos, Girona m'enamora, aquesta... La vella Lola i El meu avi.
0: Ah, clar. I ja tornem a ser amb allò, del meu avi... que cada any es repeteix la mateixa història.
1: Nosaltres tenim la filosofia, almenys al programa la Cant de la Sirena, de posar-lo, el meu avi.
0: No, perquè nosaltres no tenim manies amb els autors.
1: S'ha de diferenciar l'obra de la persona.
0: Deixem la persona a part.
1: Clar.
0: I ens dediquem a loar les composicions poètiques, i en aquest cas el meu avi, no? Bé, la cantaran al final i m'imagino que hasta nosaltres la cantarem un xic, no?
1: Sembla ser que...
0: Doncs en aquests moments el grup està sobre l'escenari, Toni, i està a punt ja de... Estan afinant... Són tres persones actualment. Actualment són en Pau Vila...
1: Que té 20 anys.
0: Té 20 anys. 20 anys. En Norbert Torrecilla... i en Jordi Tormo. Doncs bé, crec que no tardaran gens, perquè estan provant l'acordeó, una guitarra i...
2: Bona nit, benvinguts, ben trobats. Som el grup Peix Fregit de Palafrugell, contents un any més de que ens hàgiu convidat a casa vostra a cantar les nostres cançons, el repertori habitual d'un grup de veneres. Evidentment, veneres dels sets mariners, alguna sardana, algun bolero, en definitiva cançó marinera i cançó de taverna. Intentarem fer-vos passar una bona estona amb les nostres cançons, tot recordant-vos també que allà al fons, a l'entrada, hi ha una taula amb una urna perquè pugueu fer les vostres votacions, i que al costat hi ha la taula del cremat, que ja el comencen a preparar i que se servirà a la mitja part. També a la mitja part, com sabeu, hi ha tota la cerimònia de les pobilles, els hereus, la dama, etc.
3: Pinta malament això, pinta malament, Que pinta malament.
4: No t'ho entès.
3: Que pinta malament.
4: Sí.
2: Dit això, engegarem ja, sense cap més preàmbul, el ritme de Balset Mariner, amb Balset Mariner, amb lletra de Carles Casanovas i música de Jaume Burjacs, que porta per títol Pescador sóc d'una cala.
3: Espera.

0: Jo volia... Bé, la rostisseria, que dir, Toni.
1: Sí,
0: propaganda de la rostisseria.
1: La patrocina de la rostisseria, la Noguera, que escoltem Jordi Tornoli.
2: Una manera molt antiga, del 1930, de manera cubana, feta per Guillermina Aramburu, a la part de la lletra i la música de Maria Teresa Bell. Es porta per títol 20 anys.

0: Gracias.
1: Pau.
2: Carito.
3: Molt gràcies. Passem ara a l'havanera catalana, una peça, una cançó amb lletra també de Carles Casanovas i en aquest cas però música de l'Antoni Mas. És una havanera del 2010, porta per títol El Capità.

0: Capitane!
1: Molt gràcies. Ens anem ara cap a terres mexicanes. Un balset del 1951, un balset de Manuel Esperón i Ernesto Cortázar, que porta per títol No volveré.

0: Gracias.
1: Pancho Picha. Aquí. Culebrilla. Pancho Picha Culebrilla.
2: Molt gràcies. Canviem de ritme i ens anem ara cap a la Vanera Rumba, una Vanera Rumba, lletra de Tòfol Mus, un poeta de Menorca, i música de Josep Bastons, un dels nostres fundadors. Una peça que porta per títol Cap a tu.

0: apa tuh?
1: Molt gràcies. Tornem a l'Havanera, a l'Havanera antiga, una havanera de finals del segle XIX, d'autors desconeguts, que porta per títol Lucero de la Mañana.

0: Gràcies.
1: Com es nota el cremat, eh? Acabó.
2: Gràcies. Em diuen des de l'organització de la Comissió de Festes que aquest espai és un espai on el so ressona molt. I si la gent parla, hi ha gent que vol escoltar i que molesten els que volen escoltar. Per tant, si no teniu ganes de sentir havaneres o no us agrada com ho fem, o marxeu o calleu, sisplau. Gràcies.
1: Sí, és que fa ràdio, és que fa.
2: No, no vull ser antipàtic, però és que nosaltres cantem i ja està, però vosaltres si voleu sentir-ho és normal que us molesti si, si la gent o alguns de vosaltres xerreu. En tot cas, no és un espai pensat per fer música, és un espai per fer esport. Som-hi. Anem a fer-vos ara un balset mariner dels anys 70 d'en Josep Bastons i en Narcís Oliver, que porta per títol Records.

0: Gracias.
1: Moltes gràcies. Canviem radicalment de caràcter de cançó i ens en anem cap al bolero. Un bolero dels anys 50 del segle passat. Lletra de Juli Guiu, música de Ricard Viladesau. Una peça, un bolero que porta per títol Enamorado del mar.

0: Hi ha un problema que estem vivint en viu en directe, que és que una part del públic s'han quedat amb una altra part perquè estan fent molta xerinolla i estan fent molt...
1: Som-hi, vinga, va, no ha passat res.
0: I demanem a la gent, sisplau, que faci silenci i estigui atenta al que ha d'estar.
2: Bé, aquests aplaudiments que sentiu és precisament perquè el públic dona la raó en el grup, saps?
1: Que canta en Norbert, el nostre acordeonista i segona veu, que té una veu avellotada i varonil. I és una cançó que té una tornada que diu tra-la-ra-la, tra-la-da-di. Per tant, us demanarem, si voleu, que col·laboreu amb nosaltres en aquesta tornada,
3: sí,
1: tot cantant-la.
3: Sí.
1: Perquè és molt coneguda, segur que la coneixeu. Enamorado del mar. Som-hi.
3: Som-hi.

0: Gràcies, molt bé. Fantàstic.
1: Heu cantat la mar de bé, eh? Molt bé. Continuem ara amb una havanera potser poc coneguda, però veureu que és una havanera molt intensa. Una cançó amb lletra de Soler Gamell i música de Josep Bastons, que ens parla d'una història ben trista, d'una dona a la qual se li moren els tres homes de casa, el seu pare, el seu marit i el seu fill, i se li moren perquè són pescadors i la mar se'ls emporta. Fruit d'aquesta desgràcia, ella embogeix, perd el seny. D'aquí el nom de la cançó, de la manera Fúlia.

0: lágrimas.
1: Moltes gràcies. I de la manera feta a casa passem ara a una cançó cubana, un son cubà de Miguel Matamoros, un dels grans compositors de la illa. Una cançó del 1929 que porta per títol Làgrimes negres.

0: le cuesta morir.
1: Molt gràcies. Vinga, i acabarem aquesta primera part a ritme de sardana. Una sardana amb lletra de Ramon Rivera i Joan Serracant i música de Vicenç Bou, músic de Torroella de Montgrí. Sardana que porta per títol Llevantina. Vale.

0: Acaba d'acabar la primera part d'aquesta transmissió de Baneres, que s'està
1: desenvolupant
0: al llarg
1: de mitja part, per prendre el rom cremat, fer tota la cerimònia i tornem tot seguit. Fins ara, gràcies.
0: Ara fan una breu pausa, pujaran els representants del Cubillatge cap amunt. Salvador...
2: Sí, com, vols parlar del Cubillatge, del rom cremat, és mitja part.
0: Hi ha hagut un petit moment d'extensió perquè estem massa plegats aquí, no? Una mica...
2: Que sàpiga la nostra audiència, Toni, que queda la segona part i queden les habaneres següents. La segona part queda... Vell pescador, la barca xica, canya dulce, quizás, mariner de terra endins, que és la que més preuada per ells, que va ser composada per Bastons, Josep Bastons, després el clavel, si em demanessin, és això d'en Bastons també, Ojos malignos, Girona m'enamora, Bella Lola i per acabar el meu avi.
0: Sí, veiem que hi ha un munt de gent que ja se'n va cap al ron cremat, que està molt bo. Nosaltres l'hem provat algun any que altre.
2: La gent s'atansa cap al ron cremat i la veritat és que ara la sala, Antoni, fa molt de goig.
0: Sí.
2: Podríem dir quasi bé que s'ha emplenat total, no?
0: Sí, sí.
2: Mira quin foc ens porta, més guapo, quedarem macos, Doncs bé, Toni, si es vols explicar una mica el que farà el Pubillatge, la presentació de les pubilles, que és a la mitja part, hi ha la Berta.
0: Sí, la Berta que... Mercader i Molins,
2: en
0: Marc Gràcia i Melchor, que aquests són...
2: Com a pubilla...

0: 10 i sí. Llavors la Pubilletes,
1: llavors la Jana,
0: l'Anna Camps i López i la Tanit Catalán i Tinyena.
1: La Jana, Jana Camps i López i la Tanit Catalán i Tinyena.
0: Sí, sí, sí. Jana, Jana. Ara amb això me sona allò d'aquella pel·lícula Jana. No te sona?
2: Bona nit, iniciem aquesta festa major.
0: Ves una nena que té 8 anys, fa el quart de primària.
2: Però venim doncs a fer aquesta pausa per tal de conèixer qui serà els nous representants de la vida de Tordera aquest any.
0: Ara fan la presentació de... Per tant, nosaltres també callarem, no, Toni?
2: De saber qui són aquells nous representants del poble. I també doncs, hem preparat un petit joc que finalitzarem a aquesta mitja part.
3: Doncs...
0: Bé, sembla que de moment s'ho estan pensant, han de llegir el guió.
3: Sí, doncs aquesta pregunta és per als quatre, perquè us en penseu una resposta, vale? Quina festa o activitat del poble us agrada més?
4: Un entre els quatre o una cadascú?
5: Mira, doncs jo trencaré el gel.
0: Diem que veieu aquella colleta que està dalt de l'escenari, no? I per l'altre cantó tenim el rom cremat,
4: si
0: que la gent
4: mi,
0: està fent
4: petit,
0: cua. Si potser
4: seria la carrera del cos o també els castells de sorra, però si em preguntes basat en els meus gustos últimament, jo et diria que el correfoc és la meva preferida.
6: A mi l'activitat preferida m'agrada molt la cursa del cos, però per pena aquest any no puc participar-hi perquè vaig amb el pobillatge i tot això.
7: A mi l'activitat que més m'agrada és la carrera del cos, perquè m'agrada veure qui guanya i qui participa i moltes coses més.
2: Bé, sabem que és complicat aquí la pista de l'amistat. Igual que es demanava també silenci quan hi havia les habaneres, també ara demanem silenci quan s'estan fent aquestes preguntes, per tal doncs, de saber qui és el nou pobillatge. Gràcies.
8: Vale. Ara doncs començarem amb el pobillatge infantil. Llavors tenim 3 preguntes preparades per vosaltres dues, vale?
9: Vinga, va.
7: Si poguessis emplenar la piscina municipal, de què l'emplenaries?
9: Espera, no te n'escolta. Acosta't un pèl. Torna.
7: Si poguessis emplenar la piscina municipal, de què l'emplenaries?
8: Si no sigués d'aigua, de què l'emplenaríeu?
7: De pilotes, d'aquestes dels parcs de boles i tot això. L'omplinaria de pilotes de platja i xurros.
8: Molt bé, següent pregunta.
10: Com creuries el riu si no fos caminant ni... sense ni amb barca ni nedant?
9: Riu sense nedar, ni caminar, ni amb vaixell. Penseu
2: una cosa. Com creuria?
7: Però ha de ser
2: la
7: veritat o...
2: No,
7: jo el creuaria volant.
9: Molt bé.
7: Jo el creuaria posant fustes.
9: Molt bé.
8: Que bé. I per última...
11: Si els dies fossin colors, de quin color seria el dia d'avui i per què?
7: El dia d'avui seria groc, però a la vegada també una mica taronja, perquè estic una mica nerviosa, però estic molt feliç.
12: Jo avui seria verd perquè estic contenta i estic molt contenta.
8: Molt bé! Doncs ara ja hem acabat amb les preguntes per les petites. Llavors passem al pubillatge adult.
13: Començo jo, no? Vale.
8: Doncs comencem. Si haguessis d'ensenyar Tordera a algú que no hi ha estat mai, on el portaríeu?
14: Jo crec que el portaria al Pont de Ferro perquè sento que és una de les vistes que tenim, que es pot apreciar millor tota Tordera, o sigui, sobretot el casc antic, i és una manera com d'entrar i a veure potser el més emblemàtic de Tordera.
4: Jo, per canviar una mica i per anar al centre del poble, jo crec que el portaria a l'ermita de Sant Ponç. És una ermita que em porta molts records de quan era petit i jo crec que seria un lloc bastant guai per ensenyar.
15: Vale, jo us faré la següent pregunta i la següent pregunta és que si Tordera fos una persona, com diríeu que seria aquesta persona?
14: Seria una persona potser bastant extrovertida, diria jo, que li agrada conèixer gent nova, que no té vergonya i també potser una mica empàtica, que sap respectar els altres i que, no sé, que té cura dels altres.
4: Jo m'imagino Tordera com una persona tradicional que respecta el seu passat, que el recorda bé, una persona familiar i també una persona que a l'estiu es posa bastant contenta, jo crec.
2: Vale, la següent pregunta seria: què significa per tu representar Tordera com a pubilla o com a hereu?
14: La paraula que se'm ve és orgull, perquè és el poble que m'ha vist créixer, així que jo crec que ho definiria així. Sento molt d'orgull de poder representar el meu poble.
4: Per mi, ser pubill, bueno, ser hereu en aquest cas, seria un record que quan sigui més gran recordaré amb molt d'orgull per poder haver deixat, es podria dir, la meva empremta en el poble de la meva infància i de la meva vida.
8: Vale, i doncs com ha comentat abans en Gerard, ara farem un joc. Vale, que el joc serà que us poseu un adult amb un petit, vale, o sigui, feu-ho parelles, com vulgueu. Vale? Per exemple, Jana, posa't amb en Marc i Tanit, posa't amb la Berta. Vale. I doncs el joc que tenim fet és un joc de mímica. Ah, vale. Doncs aquest joc el que farem serà, tenim unes cartes aquí preparades, vale, amb diferents activitats de la festa major. Vale? Llavors, per exemple, us poso un que no està aquí, però les... Què puc posar? Bàsquet. Per exemple, doncs a la Berta i a la Tanit els ha tocat bàsquet, llavors han de com fer amb mímica perquè vosaltres sapigueu què és. Exacte. I teniu el comodí del públic. Llavors, públic, esteu atents i a veure si ho enteneu abans que l'equip que ho ha d'endevinar, d'acord? Vale, pues, espera. Comencem.
2: Vale, sí?
8: Sí?
13: M'encanta aquesta edició.
2: Va.
8: Sí?
2: Que el públic també pugui veure...
8: Llavors, atents que començaran. Ja podeu començar. Com vulgueu.
16: Això de les cintes del correfoc que fa la gent de colors, això.
8: Nois, teniu el micro, així us el quedeu, vale?

0: Com podeu comprovar, estan de col·loqui sobre l'escenari. Deu ser que es deuen explicar...
1: Les bigues.
0: No saben exactament. Han perdut el guió i estan fent algun joc de mans per sobre l'escenari, que en aquest moment...
1: Però no ho hem fet tan malament.
0: Ara parlarà l'Anna, la Jana Camps i López. Crec que és, eh? Tu diries que és així, Toni?
2: Jo crec que es diu Jana Camps i López.
0: És la que
2: Jana,
0: està allà.
2: No, no sé qui és la que parlarà de tots dos, perquè
0: està a punt
2: no sabem
0: d'enraonar,
2: qui parlarà no? Primer. Si de clar.
0: Aquesta nena, si és ella, té 8 anys, eh?
2: Diu,
0: m'agrada molt dibuixar i ballar, diu. O sigui que... I diu, faig classes de ball des dels 3 anys al set de dansa.
2: Molt bé.
0: Bé, sembla que sí, que estan ballant, per tant, deu ser això, no?
3: S'està posant la faixa, pot ser.
0: Diu, m'agrada ser pubilleta per poder participar en totes les festes majors i així poder conèixer molta gent.
4: Doncs bé, fins aquí la pausa de les habaneres. També cal recordar doncs, que les persones que encara no hagin votat el pubillatge d'enguany ho poden fer doncs, a aquella taula que tenim al costat del Ron Cremat. I res, desitjau-vos doncs, molt bona festa major i glòria a Sant Bartomeu. Moltes gràcies.
0: Ha fet el comiat en Mercader.
5: Una coseta, el pubillatge infantil d'aquest any.
6: Vale, abans de res, demanarem als membres del pubillatge que no baixin de l'escenari. Esperem que els hagueu pogut conèixer una miqueta més i aprofito per recordar-vos que encara són vigents les votacions aquí a la dreta del Ron Cremat. I ara ha arribat el moment de la nit de desvetllar qui serà el guanyador del sorteig d'aquesta nit i s'emportarà un pernil. Per tant, a les més petites us demanaré una mà innocent per veure quin tiquet serà el que guanya avui, no? Us atreviu?
2: Aviam, perquè estan traient un tiquet, això vol dir que algun...
6: Aviam qui sortirà.
2: Un objecte es regala o...
6: No.
2: Aviam... Si ens aclareixen.
0: Si sortegen un pernil o que
6: sortegen. Ha sortit el paper de color blau. Quin número tenim aquí?
1: 134.
6: El 134 de color blau s'emporta el pernil aquesta nit.
0: Un pernil, veus?
6: Tenim aquí a la fortunada. Sí, tant, pots venir a recollir el pernil. Bueno, seguim amb la festa. Molt bona nit a tothom i molt bona festa major.
0: Bé, crec que la Fortunada ha sigut una senyora i ara surten tots de l'escenari. Per tant, d'aquí un moment tornarà el grup.
2: Anem amb la segona part del grup Peix Fregit, aquesta nit de veneres.
0: Que ens patrocina...
2: Ens patrocina...
0: La rostisseria
2: La Mollera. Així, allà trobareu pollastre a l'ast, trobareu costelles...
0: Bacallà en xamfaina,
2: sí.
0: Vedella amb bolets, conill amb aioli, galtes de porc a la brasa, pollastre rostit, patates fregides, patates braves... Vinga, un ventall de productes fantàstics.
2: Bé,
0: i els del rom ja quasi bé no queda ningú, potser ha repetit més d'un, ho coneixerem a la segona part per si s'aplaudeix més fort. I nosaltres que diem que quasi bé la pista s'ha emplenat del tot i la veritat fa goig, llàstima que encara fa aquella mica de xafagor, tot i que potser podem dir que, no sé si podem dir-ho, que ha refrescat un xic.
2: Un xic.
0: Un xic, molt, molt xic, xic, no? Bé, les pubilles i les pubilletes han desfilat, ja no hi ha ningú dalt de l'escenari, ens imaginem que el peix fregit, aquest conjunt d'avui, també deu haver anat a canviar-se de camisa, samarreta i alguna cosa més, perquè la suor és total. Però bé, passem una bona nit, sembla que la gent està tranquil·la i contenta amb els seus ventalls i explicant-se la jugada de la primera part, naturalment. No sé vosaltres si heu seguit molt el peix fregit o les havaneres. Toni, tu fas un programa a la ràdio que se'n diu...
2: El cant de la sirena. Que es diu El cant de la sirena, que s'inspira en l'Odissea d'Homer, quan Ulisses es fa lligar el màstil del vaixell per poder escoltar les sirenes sense ser embogit per elles.
0: Però és que es tapen l'oïda, no?
2: No, tots es tapen l'oïda, excepte Ulisses, que es fa lligar el màstil sense tapar-se l'oïda amb cera.
0: Bé, sapigueu que en Toni és un gran lector, li agrada molt l'Odissea, m'imagino que s'ha llegit molt, de tros, no?, o tota.
2: De fet, vam fer un programa que es deia La Caixa de Pandora, sí, on vam llegir tota l'Odissea i l'Iliada i la Teogonia, dues obres d'Homer i una de Giota.
0: Total, els clàssics, sí, com nosaltres, que últimament es poden dir els clàssics, de les habaneres.
2: Molt bé, perfecte.
0: Per tant, esperem que es presentin a l'escenari tot el grup del peix fregit, que és un grup que ja dèiem que últimament ha canviat molt de personal, ha tingut moltes altes i moltes baixes, i bé, aquí us podríem dir que aquest any, ja ho sabeu, no es van cantar a Calella de Palafrugell, però que bé, ells des de la fundació del grup van participar en quasi totes les cantades d'havaneres d'aquí a Calella. No sé si en Toni els escoltava per televisió.
2: No, jo els segueixo a la ràdio, es poso a la ràdio.
0: A la cantada d'havaneres de Calella per Palafrugell, també per la ràdio?
2: No.
0: Jo quasi bé cada any les miro per televisió i des de casa les canto. Avui no tindreu aquest gust, perquè no vull que plogui.
2: Que
0: plogui
2: més
0: abans d'hora, perquè també es podríem dir que els actuals components del reconegut grup de veneres i cançó de taverna, sí, Peix Fregit, originari de Palafrugell, són aquests integrants que potser ja us han dit abans, no?
2: Pau Vilà, que és el primera veu i guitarra, sí, que és el que s'ha incorporat a l'any 2025 en substitució d'en Pere Molina.
0: I després ve el Nobert Torrecilla, segona veu i acordeó, que l'heu sentit, aquest acordeó, magnífic acordeó, i és des del 2008.
2: I després tenim en Jordi Tormo, que és la tenora vocal, i bé, és qui ens ha atès.
0: Però aquí hi ha una curiositat. Per què es diu peix fregit? A veure, tu saps, Toni, per què es diu peix fregit?
2: Perquè els agrada el peix fregit.
0: Sí, és muy bueno, muy bueno el pescado frito. Sí, sí, buenísimo. Mira, hi ha un antic poema anònim. Del segle XVII,
2: molt bé,
0: que defineix aquesta població amb l'expressió Palafrugell, peix fregit i xudrioles a la brasa.
2: Ah.
0: Per tant, ells van escollir peix fregit. Potser molta gent ho sabia, ja sabeu. Aquí diu xudrioles, però els blanems, els que som de Blanes, en diem xudrioles. És un peix petitet, de colorets, i que fregit és molt bonet. Bé, com dèiem, doncs, després de més de 30 anys al capdavant del grup, Josep Bastons, vull dir, a finals de la temporada 2007, es retira. Josep Bastons, que és tota una institució. Si molts heu escoltat per ràdio o per televisió, heu vist que sempre, o quasi sempre, se'l nomena i se li fa un homenatge. Bé, no sé si escolteu el so d'ambient,
2: sí,
0: que n'hi ha bastant, i tenim ara els últims que s'han incorporat al rom caramat, que no sé si és que han repetit o no, però ara encara en veiem uns quants que estan allà fent-la petar. Sí. I ara, com els deia...
7: Vinga, som-hi, engeguem la segona part d'aquesta cantada...
0: Els escolteu,
7: de
0: oi?
7: ...de marinera i de taverna. Us estem oferint el grup Peix Fregit de Palafrugell. I engegarem a ritme de balset, un balset mariner ben conegut, fet per en Llibori de Sant Feliu de Guíxols, que porta per títol Vell Pescador.

Moltes gràcies. I ara una havanera ben coneguda, una peça amb lletra de Josep Maria Ruglan i música de Josep Maria Ruglan, lletra de Rafael Llop, aquella havanera que porta per títol La barca xica.

Molt gràcies. Passem ara a fer-vos una cançó que combina el ritme del vals amb el ritme de l'habanera, una cançó molt antiga, de finals del XIX, La Caña Dulce.

0: Vinga, fort.
1: I el buen café.
0: Moltes gràcies. Anem ara altre cop cap al bolero, un bolero d'Osvaldo Ferrés de l'any 1954 que porta per títol Quizás, quizás, quizás.
2: Maestro.

0: Maestro.
1: Moltes gràcies. Tornem a l'havanera catalana. Lletra de Narcís Oliver, música de Josep Bastons, havanera del 1977. Tot un clàssic. Mariner de terra endins.

0: Yeah.
1: Moltes gràcies. Anem a cantar-vos ara un falset mariner molt antic, també d'autors desconeguts perquè és de finals del segle XIX. Porta per títol El Clavel.
2: Thank you.

0: Gracias.
1: Molt gràcies. Anem a fer-vos ara una manera també ben coneguda. Una peça en la que podreu sentir el nostre tenor i guitarrista en Pau Vilà. Per aquells que més o menys ens coneixeu, sabeu que fins l'any passat teníem entre nosaltres en Pere Molina. Però en Pere es va jubilar aquest any passat, va baixar dels escenaris, va penjar la guitarra i va dir que plegava de cantar i, per tant, hem incorporat una nova peça en el Peix Fregit. Hem buscat Sang Jove, un noi de 20 anys que porti el relleu de l'Havanera i del Peix Fregit més enllà d'en Norbert i de mi mateix. En Norbert en té 74, jo en tinc 36 i, per tant, ja comencem a ser grans i en Pau ens ha de fer el relleu. Cantarem La Gavina.
2: Guapo, guapo!
3: Sí, a darrere.
4: No miris.
2: Tres?
1: Se n'estan enrient de mi perquè m'he esparracat la camisa. I se n'estan enfotent de mi.
0: Que va al gimnàs cada dia, va al gimnàs. I...
1: Clar. Sí, se m'ha esparracat, sí.
2: Bueno, un parxet.

0: ¡Vamos, vamos!
1: Molt gràcies. Vinga, i no deixem les cançons conegudes perquè ara cantarem aquella vanera rumba de l'any 1993 amb lletra de Carles Casanovas i música de Josep Bastons que porta per títol Lola, la tavernera.

Molt bé, moltes gràcies. Entrem ja a la recta final de la cantada i com és habitual hem de cantar tots plegats La vella Lola i El meu avi. Però abans d'aquestes dues últimes cançons us volem fer encara una altra cançó. En aquest cas una sardana. Aquella sardana de Ricard Viladesau dedicada a la ciutat de Girona. Girona m'enamora.

Moltes gràcies. Vinga, ara sí, acabarem cantant tots plegats. Primer la vella Lola i després el meu avi. Som-hi!

Molt bé. I ara acabarem cantant tots...

0: Moltes gràcies. Gràcies per la vostra atenció. Esperem retrobar-nos ben aviat. Adéu-siau, bona nit. Gràcies.
1: No. Estem apurats.
2: D'aquesta manera, amb la vella Lola i el meu avi, s'ha clos la cantada de veneres, tradicional i popular cantada de veneres de festa major, que el grup Peix Fregit ha oferit. Gràcies a Mari Tordera i també a la rostisseria La Mollera.
3: La Mollera.
2: I sí, continuem senyor. Aquí des de la 107.1 de la FM, també a radiotordera.cat. Joan...
3: Toni López, Salvador Romans.
2: Salvador Romans.
3: Salutacions.
2: Què t'ha semblat?
3: Bé, jo crec que les habaneres són tot un èxit. I el que jo ara comentava és que llàstima que hagi tingut de venir en el pavelló, perquè sí. Com el mar de la plaça de l'Església, no sé si en trobaríem algun altre
2: llavors,
3: lloc millor.
2: També el mirador es fa el romp de cremat i queda més tallat la cosa. Queda més,
3: és més romàntic,
2: sí.
3: Però bé, ha sigut un èxit,
2: sí.
3: Ja sentiu el soroll de cadires,
2: cadira,
3: ara, ara tothom replega i nosaltres també ho farem, no, Toni?
2: Sí, també recollirem
3: Els deixem molt bona nit i que espero que s'ho hagin passat bé i que la transmissió hagi sigut del seu agrat.
2: Que Ràdio Tordera continuarà aquí a la 107.1 de l'FM i a radiotordera.cat, a l'emissora que t'escolta,
3: sí.
2: Oferint altres actes de festa major.
3: I em diuen que des de Suïssa també l'han escoltat i tinc entès que d'Itàlia també hem rebut, jo he rebut un missatge al mòbil que també han connectat amb Ràdio Tordera. Per tant, ja sabeu, som internacionals.
2: Molt bé, doncs aquí tanquem la paradeta, com diria aquest.

0: Thank you. Thank you.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: frasquete.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les Havaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical d'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'Amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El Bar de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc del diumenge 23 d'agost. Protecció Civil i la Policia Local de Tordera publiquen un seguit de mesures preventives tant per als participants com per als veïns i comerciants del recorregut. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. El CEP Tordera ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre, l'exhibició de túrling a càrrec del Club Túrling Vila de Tordera es durà a terme al pavelló parroquial.

0: I acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

La música marinera i les tradicions locals seran les grans protagonistes de la nit d'aquest dijous 20 d'agost a Tordera. A 2:15, la pista de l'Amistat acollirà la popular cantada d'havaneres a càrrec del reconegut grup Peix Fregit. La ballada comptarà amb un dels moments més esperats de la Festa Major durant la mitja part de l'actuació. En aquest descans, la comissió de festes s'encarregarà de servir el tradicional rom cremat per a tots els assistents. A més, al mateix descans es farà la presentació oficial dels candidats i candidates al pobillatge tordarenc. Durant la nit es tancarà també el procés de votació, on els veïns i veïnes podran participar directament per triar els nous representants del pobillatge del municipi. Per a aquelles persones que no puguin assistir-hi presencialment, l'esdeveniment podrà seguir-se en directe a través del servei de retransmissió que oferirà Ràdio Tordera al canal de YouTube i a la 107.fm. La música i la diversió per a tota la família tenen una cita destacada aquesta tarda de dijous a Tordera. A les 7 de la tarda, a la pista de l'Amistat, es convertirà en el lloc de trobada del públic infantil amb el concert del grup d'animació L'Hora del Pati. L'actuació oferirà un espectacle dinàmic i participatiu basat en cançons festives, ritmes encomanadissos i dinàmiques pensades perquè els més petits no parin de ballar i cantar durant tot el repertori. Aquest concert s'emmarca dins de la programació de la Festa Major dedicada a la Mainada, que comparteix protagonisme amb la Fira d'Atraccions i la resta de propostes familiars. Un apunt també: a 9:15 del vespre, l'exhibició de twirling a càrrec del Club Twirling Vila de Tordera canviarà d'ubicació de la pista de l'Amistat al pavelló parroquial. Es durà a terme en aquest pavelló i deixarà espai tant al concert de l'Hora del Pati com també a les havaneres, que sí que es duran a terme a la pista de l'Amistat. Tot això, recordem, per la previsió de pluges. L'activitat que sí que canvia d'ubicació i també de dia és l'artesania. L'artesania a la fresca, que després del gran èxit de la tarda familiar de dilluns, haurà d'esperar fins dimarts que ve per tornar a ser aquest punt de trobada de la Festa Major. Es durà a terme a la plaça de la Concòrdia, per això mateix s'ha aplaçat per aquesta mateixa previsió de pluja. Es farà a les 6 de la tarda i també fins a 10:45 de la nit, al costat del Patufet. La presidenta de l'entitat, Carol Torné, convida veïns i visitants a apropar-se per descobrir i gaudir de les seves creacions fetes a mà. Amb aquesta fira, artesanes que busquen reivindicar el paper de l'ofici i fer comunitat amb un ambient de festivitat. Això sí, hauran d'esperar fins al dimarts 25.

0: La creativitat i la diversió a la sorra tenen una cita destacada demà a la Festa Major de Tordera. El Parc de la Sardana serà la seu, a partir de les 11 del matí, del tradicional concurs de castells de sorra, una activitat oberta a infants i famílies que premiarà les construccions més originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran a 11:15 al mateix Parc de la Sardana demà. Cada participant serà l'assignat a la categoria corresponent segons el seu any de naixement, independentment de si ha fet els anys en el moment de la prova. L'organització ha establert la següent distribució de categories i horaris d'inici per als participants. La categoria Barrufets, de nascuts entre el 2023 i el 2026, podran participar-hi a qualsevol hora i realitzar la construcció acompanyats. No optarà a premi aquesta categoria, per tant serà un espai lliure per a nens. Les que sí que comptaran serà la categoria Grup A de nascuts del 2020 al 2022 amb una activitat que començarà a 11:45. El grup B, nascuts del 2017 al 2019, començarà a les 11:20. El grup C, l'inici està previst per les 11:10, i el grup D, que començarà a les 11 en punt. El grup C, perdó, que serà de nascuts del 2012 al 2016, i el D, que serà de nascuts a qualsevol edat, però grups fins a 4 persones. A motiu de la celebració del correfoc d'aquest diumenge 23 d'agost, en el marc dels actes de Festa Major, Protecció Civil i Policia Local han emès un conjunt de consells de seguretat per tal de prevenir incidents i garantir el desenvolupament de la diada pirotècnica. Per tal que la jornada transcorri sense riscos, les autoritats fan una crida a la col·laboració ciutadana i demanen seguir les instruccions bàsiques, com ara portar roba de cotó amb mànigues, pantalons llargs i calçat adequat. També es recomana portar un barret que cobreixi tot el cap, tapar-se el clatell amb un mocador i protegir-se els ulls, entre altres mesures. A més, es recorda que queda totalment prohibit portar productes pirotècnics particulars. Cal utilitzar únicament els preparats per l'organització. Per als veïns i comerciants de la zona, es recomana retirar els vehicles dels carrers per on passarà el correfoc i va baixar els portals metàl·lics o les persianes dels immobles, com també protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts. En esports, a punt de viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. Un dels grans atractius d'aquesta edició tornarà a ser la categoria Talent Ocult. Després de l'èxit absolut de la darrera edició i a petició del propi públic, el club ha mantingut aquesta lliga pensada exclusivament per a aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual. L'esdeveniment ha estat dissenyat per donar cabuda a participants de totes les edats i nivells, amb reconeixements i premis per als guanyadors i guanyadores de totes les pistes del pavelló, que també hi haurà el concurs de triples. Tot està preparat perquè Tordera visqui un dissabte d'esport i germanor, consolidant el 3x3 del CEP com una cita ineludible dins el calendari festiu del municipi. Acabem amb el temps avui cap a la tarda vespre, que començarem a trobar aquests núvols més marcats i sobretot algunes previsions de pluges. Cap a les 11 es preveu que comencin aquests ruixats i inclús alguna tempesta. Això que s'allargaria fins a les 2 de la matinada i demà divendres, que s'esperaria també algun petit ruixat durant el dia. Hem d'estar atents per veure com afecta el cap de setmana i els actes de Festa Major.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.